0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim a la tertúlia dels Dimecrous, en el que doncs, analitzem tot el que passa durant la setmana. I bé, ja sabeu que doncs, tenim especial predilecció doncs, per conèixer moltes coses del món animal, i quan ens toca als humans doncs, busquem aquelles coses doncs, més aviat del món animal, però d'humà, no? de veure de tot això. I un tema que volia treure l'altre dia em va passar, i volia veure, fer una petita enquesta aquí als Dimecrous i cada oient a casa seva que digui també una mica la seva, i és el per què hi ha la tendència, perquè hi ha tantes ganes a complicar el cartellet de a quin lavabo he d'anar quan vaig a una cafeteria,
1: complicadíssim,
0: a un bar, el que sigui, no? És a dir, a mi em té totalment desequilibrat aquest tema, perquè mira, si és una cafeteria, allò que estàs fent un cafè amb llet, un croissant, doncs allò que dius, mira...
1: Un croissant.
0: Un croissant, sí, però jo, un croissant, o el que sigui, doncs un dònut, el forat del dònut, que ara els venen a 8 euros pràcticament el forat del dònut, tot està pujant massa de preu, em sembla, Igual, o sigui, demanar un croissant... Res, un croissant i un cafè amb llet, seran 12,28, però escolti, què està passant aquí? Escolti, de què està fet aquest croissant? L'ha fet a mà vostè, sol, només hi ha aquest? Com va això? Perquè està pujant molt la preu.
1: Té polvos d'or? Okay.
0: Clar, té... Bueno, doncs, clar, dius, quan veus els preus, dius, he d'anar al lavabo, perquè t'estàs d'això amb tot, no? I vas cap allà i dius, a veure un moment, deixa'm mirar la silueta aquesta, a veure si se suposa que té una mica de curva, no? Que també és allò que dius, per què no posa... homes, dones, clar, perquè és que s'ha de ser sensible, que posin una llista molt llarga de tota la gent que pot anar, homes, cis, plis, tris, el que vulgueu, però que jo sàpiga on he d'anar. O sigui, a mi, jo que només... Jo no vull entrar en polèmica, jo simplement vull saber a quin he d'anar, per no equivocar-me, per no ficar la pota, perquè jo el tema pictogrames no el porto bé, o sigui, no hi he entès mai els dibuixos, i si anés a on d'allò, vostè que ve aquí, dic, miri, no ho sé. Uso el comodín del públic o de la llamada, perquè em costa. Llavors, clar, que m'ho posin més fàcil, perquè, insisteixo, si estàs fent un cafè amb llet, mira, no és problema. Però aquesta gent que va als bars, a hores que potser ens està escoltant des del bar mateix, i està... que porta unes quantes cerveses de més, que no té molt de temps per triar quina porta d'entrar quan li entra l'apretón, quan li entra la urgència, diguem-ne així, no? Urgències, en aquell moment, doncs no està per desxifrar un jeroglífic de a quin lavabo ha d'entrar. Us heu trobat allò de dir, no, mira, entro aquest i m'és igual?
2: Sí, n'hi ha que són complicadíssims. Que és que no saps, perquè veus allà uns... un dibuix fet de palets,
0: sí.
2: I dius, i això què és? Un senyor, una senyora, jo puc entrar aquí, no puc entrar, jo optaria per una mica les emoticones, l'albergínia i el préssec, que són molt identificatives.
0: Sí, m'agrada molt...
2: a WhatsApp.
0: Sí, senyor.
1: Mira, a la Universitat de Vigo van fer...
0: Van ficar una cluïsa o un... van ficar una vieira allà i...
1: No, que va. Eren pals. Eren
0: pals.
1: I no s'entenia res. Clar. Semblava, saps allò, los tres en raya y cuatro en cuadrado y no sé què. Bueno, no s'entenia res.
0: No ho fan senzill.
1: I tothom s'equivocava. I al final van tenir que posar un paper a sota.
0: Clar.
1: Homes i dones.
0: Homes i dones, tu. I ja està.
1: No s'entenia res. Dic, bueno... Escolta, i a més li van pagar un paston al dissenyador, que no vegis.
0: Veus? Aquí...
1: Després tenia que posar un paper, a l'ordinador...
0: Sí, exacte, amb una impressora d'aquesta i quedava poca tinta i no es llegeix. Però jo la idea del David Morales jo la compro perquè el món emoticon és universal. Vull dir, s'entén...
1: S'entén. Sí, estic d'acord, jo també,
0: Tothom
1: sí.
0: Tenim interpretacions sobre les icones, perquè després passa, no?, que t'han enviat una icona, tu creus que és una cosa i a lo millor és una altra, però és igual, tu li dones un sentit. Però El que seria exactament la berenjena, per entendre'ns.
2: L'albergínia és universal.
0: L'albergínia. I això, un presseguet...
1: Ara hi ha llocs, perquè hi ha llocs que, ja, que tenen els lavabos que són ambidextros, no?
0: Sí.
1: Llavors no pots fer res. Llavors tu entres, a mi em va passar...
0: Ja.
1: Vaig anar amb una cosa de...
0: I no et van preguntar si eres el Virginia o préssec?
1: No, unes bodegues.
0: Clar.
1: I estàvem fent la visita i tal, i dic, quan vaig al lavabo mentrestant, perquè hi havia bastanta gent, dic, vaig al lavabo.
0: Sí, després faran tots la cata i això la gent tindrà, li entregaran les ganes. Sí.
1: Obro una porta i me'n trobo un senyor d'esquena.
0: Oh, imagina't.
1: I, ai, perdon.
0: Bueno, encara que te'l vas trobar d'esquenes, perquè si te'l trobes de frente, saps què vull dir? O gira a saludar, és quan la cosa es pot complicar molt.
1: Ja, i sí. Llavors surto i dic, m'he equivocat. No,
0: clar.
1: I em diu una cosa... No, és que són... No hi ha sexos.
0: És berenjena i préssec al mateix temps, al Virgínia.
1: Ara hi ha una llei europea...
0: Veus?
1: A sobre m'han de ser la cateta, clar.
0: Imagina't, a sobre. No s'ha enterat, vostè, de la nova ordenança europea de baños unisex? Diu, pues mire, senyora, no, perquè...
1: O sigui que... Per això et dic que lo dels les emoticones estaria molt bé, David Morales.
2: Veus? És que...
0: Portem-ho al Parlament, portem-ho a Estrasburg, això.
1: Ara, és una mica així com...
2: Mira,
1: com
2: perquè sigui tot més de fruites, sí? En lloc de l'albergínia, el plàtan i el préssec.
0: Plàtan i préssec, ho veig bé.
1: Clar.
0: Sí, perquè...
2: I si són mixtos... Una macedònia.
0: Una macedònia. Sí. O raïm, no? Així perquè... Sí, ja ho veig. Cadascú que tregui el vi per on vulgui. Doncs sí, no, està bé, s'ha de... Sí, vull dir, perquè és que si no, el problema, si t'equivoques, a més quedes com d'això, de dir, però no ho has vist, que està claríssim? No, si ho hagués vist claríssim, no hagués equivocat, que diu el clàssic, no? Bueno, són aquestes coses que a vegades...

0: per complicar-ho, però clar, avui dia, per no ferir sensibilitats, doncs cada cop ens posen més difícil la informació. Però em vaig quedar pensant, dic, perquè anava amb marge, perquè si hagués anat la cosa més justeta, no hagués sabut a quin havia d'anar. Bueno, són les coses modernes que ens anem trobant. Jo insisteixo en el tema del preu dels croissants i tot això. Bé, crec que ja està arribant a unes xifres. Se'n parla molt del preu de l'habitatge, i és veritat, és un drama. Però el preu del croissant, jo crec que no s'està parlant prou. Se'ns està anant de les mans. O sigui, pensem que un... Per exemple, un cafè amb llet, no? Et pot costar ja... 1,80, 1,90, 2 euros. Un croissant, 1,70. 1,70, un croissant? Sabeu el que és això? És una barbaritat. Són 250 pessetes.
1: Sí, tu fas com jo.
0: És que tenim una edat, saps què vull dir?
1: Jo també calculo en pessetes, perquè dic, és que no m'ho puc creure.
0: Un croissant, 250 pessetes...
2: Et diré més.
0: Pràcticament era l'entrada d'un pis.
2: Et diré més, sisplau. Deixeu de proposar fer sopars de tapeo.
0: Clar, veus? Mira, un bon tema.
2: Perquè
0: aquest,
2: al final
0: també.
2: Amb els sopars de tapeo, sí? Pagues una pasta,
0: sí, senyor.
2: I et quedes amb gana.
0: Sí, senyor. Sí, sí, senyor. Algú ho havia de dir.
1: Sí.
0: Algú ho havia de dir.
2: Perquè al final es demanen algunes tapes per compartir...
0: Sí, fem unes tapes per compartir, que tu per prudència n'agafes dues.
2: Clar. Exacte.
0: Per prudència.
1: Hi ha alguns que tenen les mans més àgiles.
0: Aquí està. Aquí està. I aquí, si haguéssim de... Si, és a dir, si això fos cert, que aquesta teoria digués... No, així per compartir, cadascú es paga el seu. Doncs jo pagaria per un tros de patata que he agafat.
1: Clar. O sigui,
2: I mitja croqueta.
0: I mitja croqueta. Pagaries per això, però no... és que és difícil de partir aquestes croquetes. I veus que no l'ha partit simètricament, eh? Que no. Hi ha concursos televisius, que jo ho he vist a internet, de partir pretzels per la meitat. Sí. I es veu que hi ha a Alemanya hi ha gent que ho clava, saps? Que vull dir que el parteix per la meitat i ho comproven de pes i claven el mateix pes. Pues qui parteix les croquetes ja et dic jo que no, que sempre és difícil, perquè la primera croqueta... Això, aquests temes és que a mi m'enerven. La primera croqueta es parteix bé, perquè el ganivet està net, Marta. Però clar. Aquell ganivet va agafant tros, va agafant la textura de la croqueta... I cada cop parteix pitjor la croqueta. A part que va agafant ceps, pollastre, pernil, ja no saps aquella croqueta de què és, perquè el ganivet ja ha contaminat tota aquella substància. I no, de nou, ho partim amb les mans, sí, amb les teves mans. Vull dir, són molts programes amb la Marta González Peláez i ja no acceptem que algú parteixi les...
1: No, perquè les mans no... No.
0: Ho així.
1: Ningú ha de tocar res. No, això de que la gent... No, tinc la... és igual, no? T'ho dono la mà. No és igual.
0: No.
2: A banda que per cada croqueta et cobren 2 euros. I per aquella mitja croqueta...
1: Aquesta és una altra.
2: Que tu t'has menjat, això ha costat 1 euro.
0: Sí.
1: Aquesta és una altra. És que una croqueta, que abans era res... Sí. És que és tot tan car.
0: 2,50, 3 euros et pot sortir la croqueta, eh? Si és de cosa, si és elaborada, si és d'autor, la croqueta.
2: Eh? Per això, deixem d'anar de tapeo. Sí, demanem primer, segon i postres. I acabes pagant el
0: menú complet.
1: Totalment d'acord.
0: Sí, senyor. Menú complet i cadascú que es trigui el que li agradi. I menjarà bé, perquè menjarà, un, el que li agrada, i dos, la quantitat que és estipulada. Clar. Tothom menjarà igual. És que diu...
1: Això de compartir...
0: No.
1: Aquí, no, la solidaritat no existeix.
0: Està sobrevalorat, lo de compartir.
1: molt sobrevalorat.
0: Està
1: molt,
0: absolutament sobrevalorat. Aquí cadascú... Escolta, o pagues el que menges, és a dir, que hi ha un comptador, hi ha una persona o una IA que va comptant quant tros de croqueta t'has menjat i quantes braves, que jo molts cops hem demanat unes braves i per mi ha sigut brava, ha estat una.
2: Sí.
0: I si a més no et poses salsa, ja m'explicaràs, no?
1: Està ja tota revenida.
0: Clar, que està la cosa seca, que te la menges i perds aigua, o sigui, has de beure perquè has perdut líquids.
1: No, se't queda a la gola.
0: Es queda a mig camí. Es queda com si fos un nou continent dins el teu món, perquè d'allà no es mou. Que has d'avisar a Desatascos Jaén perquè et tregui aquella croqueta
1: el Bristol.
0: El Bristol

0: crea una nova categoria de la sequedat que t'ha agafat.
1: Has de tocar el Bristol Institute.
0: El Bristol Institute, exacte. I que vinguin aquí a catalogar-ho, això. I clar, tu dius, però a quan m'ha sortit? I dius, mira, no ens ha sortit car. No, clar, no és car en comparació de que a 10 euros per persona, però quan sí. penses el que has menjat per 10 euros, és que t'has menjat el que diu el David, un tros que no arribava a mitja croqueta i una brava i una oliva.
2: 10 euros és si vas a un lloc molt baratet, eh?
0: No, perquè sí, 10, 15, 20, el que sigui.
2: Jo de vegades m'he trobat pagant pràcticament 30 euros...
0: Mare meva!
2: ...per unes tapes compartides, que m'he quedat amb gana i he pensat...
3: Has menjat dues tapes
2: clar,
3: i una
0: has
3: copa.
0: Has pagat 30 euros per menjar tapes i quan has arribat a casa... Has obert la nevera? Sí, senyor. Sí, senyor, això és
2: això
0: així.
2: Això m'ha passat.
0: Això
3: jo,
0: així,
3: jo alguna vegada que he anat així, que la gent diu, ah, doncs anem així, tal i qual, bueno, jo he fet alguna cosa que al principi em donava una mica de tall, però després vaig pensar, no, o sigui, ja el panoli ja no ho faig més, ho sento moltíssim.
0: Sí, sí.
3: Llavors vaig agafar el camarer i li vaig dir, miri, jo, com que hi ha coses que no menjo, perquè soc intolerant i tal,
0: sí, sí.
3: doncs a mi em fa un compte a part.
0: A mi em fa un conte a part. I s'ha acabat el conte, el cuento, clar. En aquest cas, eh?
3: Sí, sí. Llavors, dic, em posa doncs, una ja li demanaré jo les coses i tal, no? Bueno, això molt bé, però què ha passat? Em porten a mi el meu i... Ai, i això per què ho has demanat tu? Dic, no, és que jo moltes coses d'aquí no em menjo. I això jo ja ho he demanat a part i sí. ho pago a part.
0: Jo pago a part.
3: Oh! Quina poca solidaritat.
0: Que especial que ets, que sí, diferent. I a sobre tenen els nassos de voler tastar el teu.
3: Sí, a sobre això.
0: Que és així?
3: Sí, sí, sí, totalment.
0: Això és així. Ai, deixa'm tastar. Clar, quan saben que tu no pots tastar el seu.
3: Clar.
2: I són els típics que demanen el vi car.
0: No, sí. Exacte. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Això és veritat.
3: Sí, senyor.
0: Sí, sí. Jo seria... Bueno, traig el vino de la casa, eh? Però no, vamos a tomar... Clar, aquella sí. gent que li agradaria beure vins cars, però no ho fas mai quan surten ells. No. Aprofiten els dies que hi ha molta gent i diuen, hoy nos vamos a dar un capricho. No, escolti, clar, perquè paguem tots, perquè està subvencionat pel fons de comissions Next Generation. Clar, això ho paga Brussel·les.
3: Sí,
0: això,
3: sí, sí.
0: Clar, això quan aprofiten los fondos, eh?
3: Jo me'n recordo una vegada amb una associació que estava, que anàvem un cop cada mes i mig o així a dinar.
0: Sí.
3: Hi havia un que li agradava molt el cava, venia sí. bastant, i bueno, el cava, tot el que sempre demanàvem una copa pel final.
0: Sí.
3: I bueno, i a vegades ens quedàvem doncs, una mica de sobre taula i tal, no? I aquest bueno, doncs ja un dia demana una ampolla de cava després per prendre i tal. I llavors jo dic, ui, no, a mi no m'enxamparàs, ho sento, perquè em va enxampar una vegada, dic,
0: no, clar,
3: aquesta vegada. I llavors em diu, no, gràcies, no, jo ja no vull, ja, però no tinc prou, perquè a més ara tinc que fer una cosa, tinc que marxar i tal.
0: Tenia una cosa, les coses de la...
3: Total, que bueno, hi havia dues persones més i ell, érem quatre. Amb quatre en total, sí. I total que demana una altra ampolla. I dic, ui, això s'està posant de color hormiga.
0: No, clar.
3: Total
0: clar.
3: Que, bueno, ja dic que
0: això s'està posant de color hormiga? M'agrada molt, Marta. És preciós. És tan elegant.
3: Sí. Total que, bueno, jo m'aixeco ja i dic, jo me'n vaig. I, bueno, doncs va, marxem. Ai, espera, que demano el compte i paguem. I, bueno, jo, com que ja havia pagat el dinar, perquè el dinar ho pagàvem cada un nostre, pues, dic, bueno, molt bé. Bé, i em diu, dividim entre quatre. Dic, no, perdona, jo no he provat el cava i t'he dit que jo no bevia cava.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Home, és que quan anem... Dic, no, perdona, ho sento moltíssim, però no.
0: Sí, sí.
3: A mi la gent jeta no la puc. Sí, sí, sí. Mira, jo soc molt generosa, però la gent jeta és que no puc.
0: És molt interessant, això que dius. I...
3: Clar. I llavors un d'ells em diu, oh, és que jo tampoc he begut, però clar, i clar, fes el que vulguis, tu mateix. Sí, jo de segur no penso pagar ni un euro, vamos,
0: no,
3: un euro. Ja t'ho dic. I encara que després igual me'n vaig a un lloc i me'n prenc una copa, si vull jo. Però
0: sí, sí.
3: No em dona la gana, això que m'obligui. Primer, perquè ho ha demanat i ni siquiera ha dit, escolta, em prenem una copa. No, li he dit que no. I la segona ho demana i a sobre pensa que li pagarem nosaltres el nombre. No, ho sento molt, però no.
0: Sí, sí.
2: Que després hi ha una altra qüestió també, ja que parlem de diners i del moment de pagar, sí. És quan es fa un sopar amb molta gent, per exemple aquest sopar que us comentava de divendres passat, sí. Que érem unes 35 persones, més o menys.
3: Sí.
2: Clar, en el moment que van portar el compte, van dir que no es podia pagar per separat.
0: Ostres!
2: Clar, avui dia que no portem diners en metàl·lic...
0: Sí.
2: Un company va haver de fer el pagament i després tots li vam haver de fer un bízum.
0: Clar.
2: Clar, jo crec que el bízum li ha rebentat, bàsicament.
0: Sí, sí.
2: Perquè després de rebre 30 i pico bízums, doncs, no sé, el banc, potser ara el tenen en una llista de mafiosos.
0: Té una inspecció, d'Hisenda ja. Això li cau de seguida. Sí, sí.
2: I, clar, la qüestió és aquesta. És que avui dia ja no és tan senzill com fa uns anys que, més o menys, tothom portava diners en metàl·lic.
3: Sí, sí, sí.
2: Sempre hi havia aquella persona que mai no portava diners en metàl·lic,
3: sí.
2: Que després algú li havia de prestar i després no ho tornava mai.
0: Sí, sí.
3: No, mai canviava, sí. Jo me'n recordo d'una persona que sempre portava 50 euros per anar a esmorzar i deia, no, és que no em canvien, ja pagat un altre... I un dia li dic... Ja pots anar a canviar, perquè t'hem pagat no sé quantes vegades nosaltres a esmorzar i tu sempre has de canviar el bitllet. O sigui, ja pots canviar avui el bitllet.
0: Sí, sí. Això em recorda el Charlie Reixac. Jo l'he escoltat, estant en una mateixa taula, dir, o sigui, jo anava sempre amb 1.000 peles. El teu deia, jo sortia de casa amb 1.000 peles i, escolta, anava cobert. I diu, ara són 10 euros. Perquè, clar, jo pensava, clar, perquè tu et convida tothom. Clar, per això li duraven aquelles 1.000 peles o els 10 euros. Clar. Perquè, clar, tothom el convidava. Perquè, home, Charlie, tu no... Va, què et prens, saps? Perquè és un tio que cau genial. Sí. Però, vull dir, em va fer una... Jo, i assenyalava a la butxaca de la camisa, de dir, jo, 10 euros, o sigui, vaig cobert. I jo pensava, clar, és així. Però hi ha gent que tira una mica de la...
3: Clar, això que diu el David Morales és veritat. Hi ha gent que després tu li pagues i adiós que te vaya bien, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: Sí. Ja t'he vist.
0: No, i que escolta, que et pot fer un problema. Tu imagina't que l'altre dia hi ha un article, no?, que deia, diu, lo que Hacienda más vigila si te haces bizum i que te pongan préstamo, nómina, tal. Tu imagina't que vas a un sopar i pagues tu amb la tarja i la gent et fa bizums. I per mala gaita et comencen a dir préstamo, devolución, saps? En l'assumpte del bizum, I això són 20 euros o 30, és igual. Però molta gent de cop i volta diu préstamo, nómina, col·laboración, el que sigui, i tal. I ja t'has buscat un problema. Vull dir que, ojo, cuidao, amb tot això.
3: No, mira, jo ara quan vaig en grup, porto diners de tota mena. Mm-hmm. Ja t'ho dic. T'ho dic perquè estic tan cansada de que em prenguin el pèl...
0: Sí, sí, portes gens i moneda...
3: No, però
0: lliures esterlines, sí. Diu, perquè no saps mai on acabes la nit.
3: En sèrio, perquè la gent té tant morro...
0: És veritat,
3: És que si m'ho paga... O sigui, a més, et diuen, això ja m'ho pagues tu, ja t'ho donaré. Perdona?
0: Sí, sí. Ja t'ho donaré.
3: Més, demana'm, per favor, no? Em pots pagar, sisplau?
0: Sí,
3: t'importa pagar-me? No.
0: Sí, sí,
3: tu m'ho pagues, ja t'ho pagaré.
0: Sí, sí. Ja, què vol dir, ja t'ho donaré?
3: Sí.
0: Ja t'ho donaré és com allò de... Un dia hem de veure'ns, per fer un cafè, que saps que no
3: Exacte.
0: Passarà mai, això. Saps?
3: Exacte.
0: No ha passat mai. Mai ha conegut algú que s'hagi trobat amb algú que li hagi dit... Mira, vaig dir, ja ens veurem per fer un cafè, i el vam fer, aquest cafè. O sigui, no existeix aquest cas. I si és el cas, aquí a Nits de Ràdio li farem una entrevista. A aquesta persona i a la persona que ara estigui... que hagi comprat entrades per anar a un macrofestival d'aquests, tipus Cruïlla, Primavera Sound... Tots aquests, vagi tots els dies i no comparteixi ni un sol history a l'Instagram. Si algú fa això... Aquí l'entrevistarem i li donarem l'ovació que es mereix, perquè al final ens és una mica això. Bueno, apassionant, m'ha semblat molt interessant el tema aquest del d'això. Jo proposo des d'aquí...
3: Bueno, i després estan els que quan quedem,
0: sí?
3: Arriben d'hora, i com que estan dos o tres,
0: sí?
3: Demanen un vi,
0: ah, sí, clar.
3: Un vi més car.
0: Mentre esperen.
3: I després ho paguem entre tots.
0: Sí, senyor. Ostres, aquesta ja és nivell pro, És a dir, és anar abans i està molt bé això,
3: És que no sé si us ha passat, però a mi m'ha passat.
0: No, jo només dic, jo solo el contador a partir de cero, a partir del moment...

0: en què he llegat, eh? Home, lo previo no computa, eh?
1: A més, no agafen un vi normalet. No, no, no, el vi més car.
0: No, no, primer el car i ja quan ja estem tots, vino de la casa. Sí, sí, clar, vino de la casa servido ja. Perquè, mare meva, tu, això és...
1: I aquests que han vist moltes pel·lícules i que porten... Que diuen, bueno, això ens ho passes a al conte de la taula. Sí. I van amb la copa i tu dius, perdona?
0: Sí, sí, sí.
1: I que dius, aquest que... O sigui, què s'ha cregut? És que...
0: Estic totalment d'acord. Mira, des d'aquí...
2: No, llavors és quan tu has d'intentar recuperar el temps perdut.
1: Sí.
2: I a taula has de demanar moltes més begudes.
0: Sí, sí, sí, sí, per compensar. Després la factura et surt a 200 per persona, però és igual. Però com a mínim s'ha equilibrat, perquè si no... És a dir, hi ha un preu aquí del que estem analitzant, jo crec que la conclusió bona seria... Hi ha un preu del que has menjat i begut i després hi ha el preu que pagues.
1: Sí.
0: I no sempre es correspon, no?
1: No.
0: Normalment et toca... O sigui, tu has menjat i begut, doncs jo què sé, m'ho invento, per 9 en 22, perquè has menjat dos croquetes i tres braves i una oliva, i hi ha gent que ha menjat i begut com per 36, i tots acaben pagant 16, eh? O 18. Dius, home, això no pot ser. Jo des d'aquí tinc una iniciativa... A veure si me l'aproveu i, sisplau, registreu-la, perquè després no sigui que es posi de moda i aquí no veiem un duro. En lloc d'anar de tapeo, jo proposo anar de tapereo. És a dir, portar-te el tàper de casa, cadascú amb el que vulgui menjar, si ets celíac, si ets vegetarià, si ets intolerant, el que vulguis. Cadascú es porta el seu tàper i es menja el seu tàper. I el que fas és... està en grup.
1: Clar.
0: I cadascú es porta la seva beguda.
1: Conversa i, bueno, i espai.
0: Preu a pagar 0 euros a repartir. Eh? Això, qui convida avui? Va, ja convido jo. A més, et dones la il·lusió. Nens, avui pago jo. Que és un total de 0 euros, perquè cadascú s'ha portat el seu tàper. Portes el que t'agrada. Sempre ho trobaràs bo, perquè si no sempre hi ha que dius, ai, doncs no estaven molt bé les braves aquestes. M'agraden més les del Bar Tomàs, perquè sóc que hi ha un Bar Tomàs, que en deu haver molts, que sempre les braves típiques són les del Bar Tomàs. Deixa't estar del Bar Tomàs.
2: El Tomàs de Sarrià.
0: Clar, clar, el Tomàs de... Sí, a veure, hi ha un Tomàs a cada barri. Hi ha un Tomàs de Sant Andreu, hi ha un Tomàs a Sants...
2: Jo he de dir que jo prefereixo unes altres.
0: Veus? Doncs pues ja està, per això t'ho dic.
2: Unes altres.
0: No les del Bar Tomàs.
1: Bueno, molt bé, per què no?
0: Aquí cadascú es porta el seu tapereo i et menges, saps la proporció exacta, saps el que vols menjar, el que vols veure, quedes com un senyor i ningú s'enfada.
2: Després hi ha, mira, en això de portar tàpers i portar coses, també hi ha els sopars que es fan a casa d'algú, que dius, mira, aquest cap de setmana ens reunim a casa nostra i cadascú porta alguna cosa.
0: Sí, sí.
1: El trae, trae.
2: Sí, sisplau. Sí. Quan fem aquestes coses, tampoc no portem menjar en excés. Clar. Pensem que si anem un o dos, hem de portar l'equivalent al que menjaríem una o dues persones,
0: clar,
2: no
0: clar.
2: Pensar en el que menjaran tots, perquè llavors moltes vegades passa que aquell menjar que sobra, la gent després no se'l vol emportar una altra vegada cap a casa.
0: És veritat, tens raó, eh?
2: I queda a casa teva i passes una setmana sencera menjant restes. Quan potser... Sí. Tu, bàsicament, per no llançar-ho, perquè et sap greu. I dius, jo és que jo no puc llançar el menjar.
0: Estic d'acord, amb aquesta, o sigui, amb aquesta apreciació de que un, quan ho prepara, no? Dius, a veure, jo he de portar tal cosa, no? Per exemple, imagina't una ensaladilla russa.
2: Clar,
0: quan
2: som?
0: Clar, quan som?
2: He de portar 8 racions.
0: Clar, vols dir que n'has de portar... I portes allà, bueno, que llogues un tràiler per portar l'ensaladilla fins allà i una grua per poder aixecar tot allò fins al lloc. Perquè penses, has pensat que la gent no es quedi amb gana.
1: Un congelador.
0: Un congelador, que la gent no es quedi amb gana. Tu imagina't això, no? I clar, de cop i volta comença a sobrar de tot i penses, ostres, sap greu, eh? Però és la por a fer curt, eh?
2: Sí.
0: La por a fer curt, ostres, això és...
1: Però hi ha gent que... Mira, hi ha gent que és molt generosa, d'acord amb tu, David Morales,
0: sí.
1: Altra gent que és més curteta.
0: Bueno, hi ha gent que és curteta en general, Marta. Però sí, t'ho compro.
1: Llavors porten... com tot molt pesat i comptat.
0: Sí,
2: de vegades et costa arribar a provar el que vols.
0: Sí.
1: Per això t'ho dic, perquè jo m'he trobat de tot.
0: Sí,
1: mira, jo me'n recordo que havia...

0: Estàvem amb un grup de francesos que fèiem l'estiu, anàvem a la platja,
1: sí.
0: I portàvem unes taules i cadascú portava una cosa i compartíem, no? I una d'elles...
1: Compartia la tovallola, d'altres el biquini, eh?
0: No, esclar, bueno, jo portava truita de patata, tal i qual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I clar, la truita de patata, com que jo la feia... Perquè, teòricament, jo, cadascú portava coses més del seu, bueno, del seu estil francès i tal, no? I bueno, sempre... A mi no em sobrava mai, eh? Sempre s'ho agafaven perquè els agradava. Però hi havia gent que tu no podies tastar res, perquè eren quatre coses, però quatre coses comptades.
1: Sí, sí, sí. Portaré quatre coses, ja eren quatre. Sí.
0: Eh? I com et toqués allà una mica a l'altra punta de la taula...
2: Ja no arribava.
0: Ja has acabat.
2: Jo reconec que sí. Jo sóc de l'extrem contrari. Jo acostumo a passar-me.
0: Jo també. Jo sóc
2: per exemple, fa 3 mesos, una cosa així, no sé quan fa més o menys, vam anar un cap de setmana amb uns amics a una casa rural i vaig fer croquetes. El cas és que jo no estic acostumat a fer croquetes. Va ser, mira, vaig experimentar fer croquetes. Mm. Vam sopar el primer dia. Vam sopar l'endemà i encara van quedar croquetes per dinar l'altre dia.
1: Clar.
2: I els meus amics sempre em recorden... Mira, igual fa 20 anys, aproximadament, havíem de fer una calçotada. I jo em vaig encarregar de fer la salsa.
1: Val.
2: Va, fem la salsa. Vaig portar dos tàpers, però no dos tàpers petits. Sabeu els tàpers aquests grossos? Dos galleres
0: plenes de salsa de...
2: Sí. Sabeu aquells grossos, grossos? Sí. Doncs em van sortir dos tàpers d'aquells sencers, grossos, imagina, fins a dalt.
1: Imagina. I
2: els meus amics, encara fa més de 20 anys, i encara se'n recorden, i sempre cada vegada que diem anem a fer una calçotada, sempre m'ho recorden.
1: I què et diuen? Encara et queda salsa?
2: Sí, sí, sí, bàsicament. Clar, encara
0: tens congelada?
1: Clar, t'ho imagina't, eh? Ostres.
0: Sí, sí.
1: Ah, ja
0: però,
1: sí.
0: No, això és, però això és veritat. El tema de la... de portar... a menjar és complicat perquè s'ha de fer per tantes persones una mica i així més o menys la gent porta igual la mateixa quantitat, perquè si no és un rotllo, eh?
1: Sí, sí. No, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs escolta, va, hem d'anar tancant la paradeta.
0: Hi ha un altre sistema,
1: sí.
0: Que és la nit en blanc, que no sé si l'heu estat alguna vegada.
1: No, com és això?
0: Això es fa, sí, això és una organització francesa,
1: sí.
0: Que fan en moltes ciutats. Ara, bueno, arrel de la pandèmia van deixar de fer-ho així més sovint. Van a diferents ciutats i llavors és un dia a l'estiu, a la platja. Tu has de portar-te... Tu portes tot tu.
1: Veus?
0: La condició és que vagis de blanc, vestit de blanc,
1: sí.
0: La taula i la cadira i tot ha de ser blanc, i després tu et portes el menjar, el sopar que vols.
1: Veus?
0: El que passa és que ha de ser tot en blanc. I
1: en blanc, eh?
0: Música i ball i tal. I després hi ha una,
2: mira, estic,
0: una barra...
2: Estic veient, ja. Marta, que aquest dissabte, dia 13, fan la nit en blanc de Sant Cugat.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Pues, bueno, pues jo vaig anar aquí a Barcelona, a la platja de... del... on està la... el, com es diu? L'hotel... Arts i tot aquella part que es va...
1: Sí, sí.
0: Era molt maco, eh? La veritat és que estava molt bé. A més, bueno, coneix gent i és divertit, vaja. I això es fa a moltes ciutats d'Europa i a ciutats aquí es fa a Madrid, es fa a Barcelona. El que passa és que a Barcelona és més maca perquè està a la platja.
1: Clar.
0: Llavors és com més agradable, no?
1: Bueno, doncs però, sembla estar...
0: Però portes el que tu vols, eh? Tu portes el teu cistellet, si vols, sí, un cistellet, sí. Una caixeta, el que vulguis, no?
1: Imagina't.
0: I portes tot el que tu vulguis. Tu menges tu, si vols compartir amb algú, pots compartir.
1: Sí, sí,
0: però, bueno,
1: sí, sí.
0: La cosa és que sigui, tothom vagi de blanc, vestit, i, a més, tot sigui blanc.
1: Molt bé. Doncs, pues mira, anotem la proposta. Per anar acabant, Marta,
0: digues.
1: Tens alguna cosa?
0: Sí, i tant, i tant.
1: Doncs endavant, David.
2: A Nits de Ràdio no tenim la nit en blanc, però tenim les coses de la doctora Marta González Pelae.
1: Sí, senyor. I tant, moltes i tant que, les, i tant que les tenim. Marta, doncs vinga, una coseta, va.
0: Bueno, tenim el cranc Yeti.
1: El cranc Yeti, eh?
2: El
1: és que,
2: cranc
1: clar,
2: Yeti.
1: La setmana passada va ser el Pop Dumbo, I ara és, ara tots buscant, tota Catalunya buscant, el cranc Yeti.
2: Ostres, sí. Que lleig és, pobret.
0: Sí, és
1: no
0: molt lleig.
1: Un que sigui molt bonic, és que, Marta, hem passat del Pop Dumbo, que era horrorós, al cranc Yeti, que sí. Jo aquí el veig com Kiwa Hirsuta.
0: Sí, Kiwa Hirsuta, sí, és que es diu així.
1: Kiwa Hirsuta,
0: Sí. Això és un cranc que es va descobrir...
1: Pues encara és millor el nom, és més lleig encara que el nom de l'animal aquest.
0: A prop de fonts hidrotermals i destaca per les seves pinces que estan cobertes d'uns pèls, sí. Unes cedes roses i llargues.
1: És i bueno, molt lleig.
2: Perquè la gent es faci una idea, sabeu aquelles plomes que es posen en els gerros de vegades? Una
1: sí.
2: Mica, que són...
1: Sí, senyor. Doncs
2: una mica així.
1: Sí, senyor. Són les plomes
0: sí,
1: dels gerros. Que es posa al costat d'una d'un pavo real, eh?
2: Exacte.
1: Es posa el pavo real i una d'aquestes, tu.
0: Clar, però és que a més aquests pèls
1: sí.
0: Que té,
1: sí.
0: Les utilitza per cultivar bacteris.
1: Molt bé.
0: I per alimentar-se dels bacteris, parlant d'alimentació.
1: O sigui, bueno. Es crea un ecosistema, no? És com si es fa una piscifactoria en els seus propis pèls. Vayan criando aquí. Que, saps, allò de... Nen, treu-te el dit de la boca, saps allò? Doncs el cranc aquest va xuclant. De... Ara, sí. També no sé com és capaç d'articular la pinça per arribar fins a la seva boca, perquè és molt més llarg la pinça...
0: Sí. Sí.
1: Saps què vull dir? No fa l'angle. No veig jo que faci l'angle.
0: És
1: no
0: totalment que... diferent al cranc, diguéssim, normal.
1: Sí, sí. El cranc que dius, mira que bonic, no seria sí. El cas.
0: Sí, sí, sí. A més, no es pot menjar, O sigui,
1: clar. És més, no, diria, no se sap si es pot menjar.
0: És
1: perquè encara ningú l'ha tastat.
0: De la família del cranc ermità.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Però, pel que veig, és de recenta descoberta,
0: Sí, o sigui, sí.
1: Veus?
0: Per això ho he portat jo, per una novetat.
1: No, és que ens porta aquí la Marta coses... L'último grito, això el National Discovery encara no ha fet un reportatge. No els hi ha donat temps a fer.
0: De l'estiu, i jo porto uns melons.
1: No, clar.
0: Raros.
1: No els hi ha donat temps aquí a... O sigui, el cranc dels cocoters, és també el cangrejo Yeti.
0: Sí. A més, té una carència de pigmentació i els ulls atrofiats. O sigui, pobret.
1: No, clar, pel que ha de veure.
0: Clar, perquè al viure a l'oscuritat absoluta pues,
1: sí.
0: No tenen
1: no
0: coloració. I de... O sigui, més que Yeti és una mica com el vi, no? És un cranc al vi.
1: El vi, sí. El vi de la casa seria, en aquest cas. No seria el vi més car, diguem-ne. És apassionant, és molt lleig. És que sembla això, com un peluix, és com un peluix de cranc, no?
0: Perquè els peluixos donen una mica com de tendresa, no?
1: Sí, sí.
0: Aquest no.
1: És més, saps què et diria que també són aquestes pinces? El que es posa a les mones de Pasqua.
2: Sí.
1: Què és això? A les mones de Pasqua hi ha els pollets que tenen un ull mirant a cada direcció diferent.
2: Com Letizia Sabater.
1: Sí, tenen els pollets Letizia Sabater i tenen el que són les plomes aquelles.
0: Sí.
1: Doncs aquelles plomes que mai saps ben bé perquè les posen, perquè sempre dius
0: sí.
1: Ai, com hagi caigut un pèl d'aquests a la mona, lleig. Doncs que són els crancs, els pals, de les pinces del cranc aquest, tu. És horrorós. O sigui, sí. És una cosa...
0: És horrible.
1: És horrible.
2: Ai, estic llegint que el 2006 es va descobrir una segona espècie de gènere, també.
1: També sí. Tenim novetats, doncs. Última
2: hora. Però m'encanta el nom que li van posar, perquè és molt de, no sé, de reggaetonero.
1: Veure, sí...
2: Kiwa pura vida.
1: Kiwa pura vida,
0: Jo, pura vida, sí.
1: Ho porta tatuat, això. Mare meva, que també té de nom ucranià, no? Ucraïnès, no? Déu-n'hi-do. Jo estic rebent. No m'entra més informació, ja el meu cervell ja hem proposat masses coses. Anem a descansar una mica.
0: Bueno,
1: la setmana que ve tens un animal ja per la setmana vinent?
0: No, tenia un truc per estalviar aigua al dipòsit de l'inodor.
2: Ah, mira.
1: Això per la setmana vinent.
0: Pues la setmana... Tinc diverses coses.
1: Aguanteu, no feu pis fins la setmana vinent, perquè... si, clar, no, perquè és per estalviar, i després no ens ho expliques. La setmana que ve...

0: la setmana que ve sabrem com estalviar en l'inodor. D'aquesta setmana ens quedem amb el
1: tren. També parlaré de diversos estudis de materials de construcció.
0: Molt bé. Molt bé. Pues serà premiar i no xargota, en aquest cas, tot el que ens expliqui. La Marta González Felae, de qui agraïm una setmana més que vinguin nosaltres. Gràcies, Marta, i fins la propera setmana.
1: Que vagi molt bé. Bona nit a tothom.
0: I, David, t'escoltem de seguida i en el tren despertador. Fins ara mateix.
2: Fins després.
0: I l'ovació que es mereix la Marta.

abril del 2005, Hamburg, Alemanya. Un estany en un barri residencial benestant de la ciutat. I de sobte, els gripaus comencen a explotar. I no és una metàfora, no és una exageració. Els gripaus, literalment, s'inflaven com globus i explotaven. Els seus òrgans sortien projectats, la sang esquitxava... Un cop, un altre i un altre durant setmanes. Més de 1.000 gripaus morts. Alguns residents locals descrivien l'escena com alguna cosa sortida d'una pel·lícula gore, de terror, de ciència-ficció. Gripaus inflant-se, retorçant-se durant diversos minuts, creixent i creixents fins que, de sobte, pum, esclataven. Els diaris alemanys van batejar l'estany com la piscina de la mort. I ningú no tenia ni idea de què estava passant.

Les autoritats ambientals d'Hamburg van entrar en pànic. Van testejar l'aigua de l'estany. Qualitat normal. Ni millor ni pitjor que la d'altres estanys de la ciutat. Van analitzar els cadàvers dels gripaus. Van buscar virus, bacteris, fongs... Res. Cap agent patogen identificable. Van considerar tota mena de teories. Potser els cavalls d'un hipòdrom proper havien infectat els amfibis amb un virus. Potser era un fong portat des de Sud-amèrica. Potser era alguna cosa a l'aigua que els tests no podien detectar. I després algú va suggerir la teoria més estranya de totes. Potser els gripaus s'estaven suïcidant. Suïcidi massiu, per evitar la superpoblació. Perquè, segons aquesta teoria, els gripaus havien detectat que l'hàbitat estava massa ple i estaven autocorregint la situació. Aquesta teoria, per absurda que sembli, va ser considerada seriosament durant uns dies, fins que Frank Muschmann va tenir una idea millor. Muschmann era un veterinari de Berlín especialitzat en rèptils i en amfibis. Va recollir espècimens de l'estany d'Hamburg, va examinar els gripaus morts i vius i va trobar alguna cosa curiosa. Tots tenien incisions circulars idèntiques a l'esquena. Petites, prou petites per ser obra del bec d'un ocell. I després va trobar alguna cosa encara més estranya. Els fetges dels gripaus havien desaparegut. Totalment. No hi havia marques de mossegades ni esgarrapades. Així que sabíem que els gripaus no estaven sent atacats per un os rentador o una rata, que també s'haurien menjat el gripau sencer, va explicar Munchman. Clarament era obra de corbs, que són prou intel·ligents per saber que la pell del gripeu és tòxica i s'adonen que el fetge és l'única part que val la pena menjar. Corbs. Els culpables eren corbs.

Però espera, els corbs estan menjant fetges de gripaus. D'acord, això és desagradable. Però no explica per què els gripaus exploten. I aquí és on la història es torna realment fascinant. Perquè resulta que els gripaus no s'adonen que els estan picant. Els gripaus reben picades força sovint i, aparentment, el seu sistema nerviós no els avisa quan un ocell els està traient el fetge amb el bec. Així que els corbs fan la seva feina tranquil·lament. Piquen, extreuen el fetge, se'l mengen i marxen. I el gripau? El gripau segueix allà, sense fetge, sense adonar-se de res. Fins que de sobte el seu cos detecta que alguna cosa va malament i aleshores entra en mode de defensa. Els gripaus tenen un mecanisme de defensa natural. Quan se senten amenaçats, s'inflen. Fan el cos més gros, més intimidador. És el que fan tots els amfibis quan tenen por. Però aquí hi ha el problema. Els gripaus no tenen diafragma. Tampoc no tenen costelles. L'estructura que aguanta els seus òrgans interns, el seu lloc és, bàsicament, el fetge. Quan el fetge desapareix, no hi ha res que mantingui els pulmons i els altres òrgans al seu lloc. Així que quan el gripau s'infla, els pulmons s'estiren fora de tota proporció i es trenquen. I els altres òrgans simplement surten expulsats. L'estómac, els intestins, el cor, tot surt projectat per l'orifici que els corbs han deixat a l'esquena.

del gripau. És una combinació letal. Corps intel·ligents més mecanisme de defensa del gripau més anatomia sense costelles. Resultat: explosió.

bed. I això no passava només a Hamburg. També hi havia informes de gripaus esclatant en un estany prop de l'Asby, al centre de Jutlàndia, Dinamarca. El mateix patró. Les mateixes incisions circulars. Els mateixos fetges desapareguts. Els mateixos gripaus inflats i esclatats. Estava passant a diferents llocs al mateix temps. I la pregunta era, per què ara? Els corbs i els gripaus havien coexistit durant mil·lennis. Per què de sobte els corbs havien descobert aquesta tècnica? Mutschmann tenia una teoria. Els corbs són intel·ligents, aprenen ràpidament observant altres corbs com aconseguir fetges. Un corb havia descobert el truc, havia ensenyat a un altre corb i aquest a un altre. I de sobte, tota una població de corbs a la regió d'Hamburg havia après que els fetges de gripau eren un menjar fàcil i nutritiu. Era coneixement transmès culturalment entre ocells. Tradició culinària corbina, podríem dir-ne. Els treballadors ambientals locals estaven horroritzats. Heidi Meyerhofer, una biòloga, va ser citada pel diari Hamburger Morgenposten dient: "És horrible, els gripaus esclaten, les entranyes es llisquen cap a fora, però l'animal no mor immediatament, continuen lluitant durant diversos minuts." Diversos minuts, imagineu, un gripau sense fetge inflant-se, rebentant amb els òrgans sortint i encara viu, encara conscient, retorçant-se, durant minuts. És una de les morts més grotesques que es puguin imaginar. I estava passant per centenars. Els veïns del barri es queixaven. L'estany, que havia estat un lloc agradable per passejar, s'havia convertit en un escenari de massacre amfíbia. Els diaris sensacionalistes alemanys ho van cobrir amb titulars esgarrifosos. La piscina de la mort, l'apocalipsi dels gripaus, el misteri dels gripaus explosius.

Les autoritats d'Hamburg van aconsellar als residents que s'allunyessin de l'estany fins que es pogués determinar la causa. Hi havia por que fos alguna cosa contagiosa, alguna cosa que pogués afectar els humans. Perquè si els gripaus estaven explotant per un virus o un patogen desconegut, qui sabia què més podia passar? Però quan Mutschmann va presentar la seva teoria dels corbs, les autoritats finalment van poder respirar tranquil·les. No era un virus, no era un contaminant a l'aigua, no era radiació, no era un atac terrorista biològic. Eren només ocells intel·ligents amb gana de fetge. El perill per als humans era zero. El perill per als gripaus, en canvi, era considerable. Mutschmann va assenyalar que això no era realment únic. No és únic, passa en una zona urbana, i això és el que es fa espectacular. Per descomptat, és alguna cosa molt dramàtica, va dir. El que volia dir, en realitat, és que els corbs probablement havien estat fent això en zones rurals durant anys, però que ningú no ho havia notat. Perquè qui va caminant pel bosc comptant cadàvers de gripaus? Hamburg, en un estany d'un barri residencial, amb gent passejant els gossos cada dia, 1.000 gripaus morts no passen desapercebuts. El que ho va convertir en notícia no va ser el fenomen en si, sinó el lloc on va passar. Si hagués estat en un pantà aïllat, ningú no s'hauria assabentat. Però en un barri benestant d'una gran ciutat alemanya? Això surt als diaris. I aquí ve la part més irònica de tota la història. Després de setmanes de pànic, de teories estranyes, de testos d'aigua, de recerca de virus desconeguts, de debats sobre suïcidi massius de gripaus, la resposta era ridículament simple. Ocells menjant fetges. Cap pel·lícula de ciència-ficció, cap conspiració, cap patogen misteriós. Només la cadena alimentària funcionant de manera lleument més grotesca del que estem acostumats.

corbs havien descobert que els gripaus tenien fetges deliciosos i fàcils d'extreure. Els gripaus, sense adonar-se'n, deixaven que els hi extraiessin i després, quan finalment s'adonaven que alguna cosa anava malament, el seu propi mecanisme

El fenomen va durar diverses setmanes i després, tan sobtadament com havia començat, va parar. Potser els corps van marxar a un altre lloc. Potser els gripaus supervivents van aprendre a tenir més cura. O potser simplement es van acabar els gripaus a l'estany. Ningú no ho sap del cert. El que sí sabem és que la primavera del 2005, a Hamburg, més de 1.000 gripaus van morir de la manera més absurda i horrible imaginable. Rebentats per la seva pròpia resposta de por, després que uns ocells intel·ligents els robessin els fetges. I que durant unes setmanes, abans que s'aclarís el misteri, la gent d'Hamburg va pensar que estava vivint l'inici d'una pel·lícula de terror. Resulta que només era la naturalesa, sent, com sempre, més estranya i més brutal del que cap guionista podria imaginar.

0: Temps per la història. A Nits de Ràdio ja sabeu que un cop per setmana ens agrada viatjar. Tenim una tardis particular per viatjar amb el temps, que és el nostre benvolgut historiador Òscar González. Òscar, bona nit.
1: Molt bona nit. Haurem de pagar drets d'autor per la tardis.
0: Sí, totalment, però bueno, poso tardis TM i així ja s'entén que és marca registrada. A veure, amb aquesta música que estàvem escoltant, no sé jo si bueno, he hagut de mirar amb dos cantons d'on estic fent ràdio per si sortia alguna serp, perquè tenia por, però no, em sembla que és més medieval això, una mica.
1: Sí, això és medieval, i sembla, doncs, amb aquestes gaites i companyia, doncs sembla que com si anéssim a Galícia, però no anem a Galícia, anem molt, molt prop de casa nostra, aquí, a Barcelona,
0: sí.
1: A la Barcelona del darrer terç del segle XII, i ho fem a través d'aquesta tardis nostra que tenim, i amb la mà tenim una novel·la històrica que s'ha publicat enguany, que la tenim en castellà i en català. Jo he llegit l'edició castellana, però és igual, el text és el mateix. Es titula El juicio del agua, el judici de l'aigua, en català. En castellà publicat per Grijalbo, en català ara mateix no sabria dir-t'ho, però si de cas li preguntem a l'autor, que és Juan Francisco Ferrandiz. Molt bona nit.
2: Bona nit, bona nit. Responent a la teua pregunta és Rosa dels Vents.
0: Fantàstic.
1: Rosa dels Vents. Sabia jo que em deixava alguna dada.
0: Fantàstic. Doncs benvingut a Nits de Ràdio. Gràcies per viatjar amb nosaltres, perquè si la novel·la històrica té alguna cosa que la fa especial és aquesta possibilitat de conèixer no només personatges, sinó situacions, i és una manera de viatjar que ens agrada a tots i que, per sort, funciona molt bé, oi, Òscar?
1: Doncs sí, i més si de tant en tant et sorprens, perquè jo ja saps que tinc manies amb la novel·la històrica.
0: Sí. És amor a dir.
1: Espero que el Juan Francisco no s'ho prengui malament, perquè hi ha novel·les i novel·les.
0: Correcte.
1: Però quan el nostre David Morales ens va comentar que tenia la possibilitat d'entrevistar l'autor d'aquesta novel·la, El judici de l'aigua, El juicio de l'agua, però jo vaig dir, sí, per què no? Perquè a més és Barcelona, edat mitjana, finals del segle XII, i la trama era interessant. I la veritat és que, i això t'ho ha de dir Juan Francisco, que la vaig començar divendres per la tarda i la vaig acabar un dilluns. És a dir, que la vaig devorar, que és una novel·la molt, molt entretinguda, i és una novel·la extensa, són 660 i pico pàgines. És a dir, que ja t'has guanyat el meu respecte perquè m'has entretingut durant 3 dies i mig, que avui en dia, amb novel·la històrica, de tant en tant em costa bastant, eh?
2: Pues, el primer que t'he de dir és moltíssimes gràcies, perquè de veritat que els historiadors, molts tenen aquest sentiment trobat, no?, en la novel·la històrica, per una part... Tothom sap que una novel·la històrica no és història i no és el lloc on s'ha d'aprendre la història llegint novel·les. El que es proposa la novel·la és una experiència diferent, és un viatge en el temps per gaudir i, el que has dit tu, per entretindre's.
0: Mm-hmm.
2: A partir d'ahir, sí, tenim un poc més de coneixements del context o podem disfrutar un poc d'imaginar com era aquella època, millor que millor. Però la finalitat fonamental del judici de l'aigua, del juici de l'aigua, és entretindre i que la gent passi una bona estona, no? I això és el plantejament principal.
1: La primera pregunta que et faria...
0: T'he de dir, perdona, deixa'm afegir que si és difícil guanyar un Òscar de Hollywood, aconseguir un Òscar González de novel·la històrica és molt difícil, eh? Per tant, té molt de mèrit, això, eh?
2: Val. Molt bé, molt bé.
1: Bueno, no serà per tant, eh? No serà per tant. Però bueno, sí que és veritat que jo sóc bastant crític amb la novel·la històrica dels darrers anys, així que en aquest sentit, doncs aquí no tinc res a dir. Al contrari, estic molt content perquè és una novel·la que m'ha entretingut molt, però moltíssim, amb totes les andances, i mai millor dir-lo d'andances, d'aquest Robert de Tramontana. Però la meva pregunta és... Què fa un valencià escrivint sobre la Barcelona medieval?
2: Pues aquesta pregunta me la feien en la novel·la anterior, que era La terra maleïda. Aquella novel·la, jo parlava de la Barcelona al segle IX, aquella Barcelona en la frontera, en el Llobregat, és a dir, pràcticament aïllada, condenada a desaparèixer pràcticament per els continus atacs. I ahir, que va ser una història que a mi em va apassionar i la vaig voler descriure, Però el que va passar és que al llarg de la documentació que jo anava manejant, anava adonant-me que després d'aquella terra maleïda, després d'aquella Barcelona del segle IX, es produeixen una sèrie de fets també molt interessants, no? És a dir, aquells pagesos que en el segle IX van aconseguir terres a la ribera del Llobregat, resulta que pràcticament un segle i mig després eren serfs, és a dir, les havien perdut, les havien dit que cedir als nobles, i m'interessava saber no sols el per què, sinó per què a partir de finals del segle XII va produir-se una sèrie de canvis que són els que portaran després aquesta prosperitat i aquest comerç. Respondre a aquesta pregunta és la que em va a mi reconnectar amb el meu passat. Jo tinc formació jurídica, però és cert que a nivell literari jo em dedicava més a novel·la històrica, a trames, a fets històrics, però el que vaig trobar és recuperar aquell antic estudi del dret, i és el que dona resposta a molts dels interrogants de l'edat mitjana, i és un poc el que també m'agradaria explicar si anem xerrant en aquesta nit.
0: Interessant.
1: Doncs sí, perquè a més, la meva segona pregunta és, i cito textualment de la nota de l'autor, és l'edició castellana, la història del derecho es la gran ausente en los tratados generales de historia. Sin embargo, muchos eruditos consideran que nada ejerce una influencia mayor en la civilización occidental que la Biblia, Aristóteles y el Corpus Iuris Civilis. Y la pregunta, sobretot per l'Uyen, és, ¿qué es el Corpus Iuris Civilis?
2: Pues ahí está, es decir, ese es el nom que li van posar els glossadors, es decir, a l'edat mitjana, aquell antic dret dels romans, el Código Justinianeo, es decir, el dret romà que va recopilar l'emperador Justinià, ja a finals de l'imperi, recopilant tot el coneixement jurídic que s'havia anat fent al llarg de segles i condensat. Aquest dret és un dret que tècnicament és prou perfecte, podríem dir, perquè, de fet, les legislacions actuals segueixen basant-se en aquest dret. El primer que fa un estudiant de dret quan arriba a la facultat és agafar la... O sigui, té l'assignatura de dret romà. És a dir, és el dret que en el que es basa avui dia. Aquest dret, a l'edat mitjana, sobretot a l'alta edat mitjana, havia desaparegut i havia sigut substituït per un altre dret pues, consuetudinari, un dret basat en les proves, en les ordalies, de fet, als...

0: usatges de Barcelona estan en aquest tipus de proves, no? De l'aigua freda i tal. Això té una resposta que és sempre la resposta del que ens passa a la humanitat. És a dir, en una època en la que hi ha estabilitat, pues, el dret tot millora, però en una època en la que regís la violència, al final la violència acaba impregnant totes les facetes de la vida. Sabeu que en un moment de guerra ningú té assegurada la vida, és a dir, en qualsevol moment la vida, pues, una fletxa perduda acaba en nosaltres, és a dir, aquesta sensació de que tot és efímer passa al dret i, per tant, ja no cal saber la veritat davant d'un procés, el que cal és posar en mans de Déu que Déu trie, no?
1: Inclús tenir més velocitat, no? Tenir més celeritat en poder resoldre ràpid, no?
0: El que passa és que el que recupera en el segle XII, que és la cosa més fantàstica i és un poc el que els historiadors de dret es queixen, que no li s'ha donat suficient importància a la història general, és que recuperar aquest dret no suposa simplement recuperar un vell text de romans, sinó que suposa canviar la manera de jutjar i que de nou els jutges es centren en les proves, es centren en els testimonis i deixen de banda altre tipus de rituals per a arribar a una conclusió. Aquest procés ens du a una cosa molt clara i és el que diem és abogats la seguretat jurídica. I, de fet, la història es demostra que en el moment en el que aquest dret es va expandir a tota Europa, va arribar als regnes, va arribar, per supost, a Catalunya, poquets anys després ja vem com va construint-se la flota mercant, és a dir, ja vem com es produeix una expansió comercial, es produeix una evolució, i de fet, en els llibres d'història, això sol passar desapercibit, és a dir, passem de l'edat mitjana, dels nobles, del feudalisme, de sobte ja trobem les ciutats, l'increment de la burgesia i tal, però què passa? I és dir, per què es produeix aquest vot? No? Però aquest vot, en part, ve donat per el dret. No? El dret dona seguretat jurídica i quan tenim seguretat jurídica jo ja m'arriesgo a agafar el meu vaixell, omplir-lo d'àmfores d'oli i anar-me'n a una altra porta comercial. Perquè sé que tenim unes regles del joc que hem de respectar. No? I són detalls que ens han fet pues, evolucionar.
2: A la teva novel·la, tu el dret romà, els personatges l'anomenen constantment, el que és el corpus iuris civilis, l'anomenen constantment el ius comune, sí, el dret comú, perquè a diferència del, diguéssim, del dret privat. I aquesta recerca del ius comune, aquesta recerca a partir del descobriment, i no vull fer massa spoilers de la novel·la perquè el lector s'ho vagi trobant i gaudeixi amb les moltes andances que hi ha en aquesta novel·la, doncs aquest ius comune el trobem a partir del digestum justinianeu i el trobem també en aquesta diferència que hi ha entre el dret romà i el dret consuetudinari que comentaves, que és un dret consuetudinari sobretot d'origen germànic, visigòtic. Llavors, el que trobem és aquesta dicotomia entre que els nobles defensen sobretot les sordalies que provenen d'aquest dret consuetudinari, mentre que els nous sectors econòmics, especialment la burgesia, i ho expliques molt bé, i una cosa que no tapo de micro és que la novel·la està molt ben explicada a nivell de dret. És a dir, que jo soc profà en la matèria i més enllà de coses que he après als cursos d'història, la carrera, doctorat, etc. Doncs hi ha moltes coses bàsiques que potser fins i tot els que tenim una llicenciatura en història de vegades ens falta comprendre. I la veritat és que la novel·la en aquest sentit és molt didàctica en aquest sentit. Doncs això, trobem aquests nous autors, nous actors, millor dit, que són la burgesia, la naixent burgesia, que troben en el dret romà, en aquest ius comune, doncs diguéssim, aquesta seguretat jurídica, com deies, que és la que permetrà que els negocis puguin funcionar.
0: Així és. És que jo... Això va ser la resposta. Per a mi és el que vos explicava al principi. Quan estava fent la documentació em va sortir un dubte. Per a mi era resoldre un misteri, el per què... passem a eixa baixa de mitjana i comencem a caminar cap a la modernitat. I la resposta estava ahí. I la resposta la tenen dues coses. Una, eixe ius comune, eixe dret que ampararà els negocis i ampararà precisament a la classe social que impulsa les ciutats, l'artesania. I una altra cosa que també es produeix coincident en aquell i probablement relacionada, i és la pau i tregua del rei. Sí. La pau i treua és un altre concepte.

0: a més, un concepte molt, molt arraigat al dret català. Ja va començar amb l'abat Oliva, la pau i treua de Dios, no, de Déu, que va impulsar l'Església a partir del segle X, pues, tractant de protegir, pues, els monestirs, certes llocs, certa gent d'ells, i durant uns certs dies a l'any, durant uns certs moments, uns certs llocs estaven protegits. Però el que passa és que al segle XII ja això és insuficient. I es produeix un fet històric de primera magnitud, que és la pau del rei. És a dir, el rei, el comte de Barcelona, assumeix que és una tarea d'estat el aconseguir la pau al seu regne. I és la pau de la pau i treua de Fondarella, és la primera que el comte de Barcelona, el rei d'Aragó, firma ell i ofereix, no?, als seus súbdits. Òbviament, no tots els nobles van respectar, però és aquest pas, són aquestes petjades que dona la humanitat, que dius, este és el camí, no? Per tant, tenim, per una banda, com hem dit, el ius comú, aquest dret que ens empara i unes regles del joc més perfectes, ja no són costums ni coses rares, i per altra part, un poc de pau. I ja sabem que si hi ha pau i n'hi ha seguretat, doncs n'hi ha prosperitat, no? I això és el que ens passa al segle XII. Jo crec que en aquest moment es produeix un verdader renaixement de la humanitat, i jo el que he fet és donar-li forma d'aventura, forma d'història, forma de trama, per contar-ho, no? I és el llibre que teniu a les mans, evidentment.
1: Fantàstic.
2: I és que, a més, el tema de la recuperació del dret romà, que és un dels pilars, diguéssim, de la teva novel·la, un altre element molt fonamental que està constantment present a les pàgines de la teva novel·la és que estem en una societat eminentment violenta. Sí. I una violència exercida, sobretot per aquesta noblesa, que emparada en aquest dret, diguéssim, constitucional, en un dret que gairebé han privatitzat, per dir-ho a moltíssimes cometes, doncs el que trobem és aquesta lluita que hi ha, i ho comentaves també, ho mencionaves abans, aquesta lluita que hi ha entre aquesta noblesa que no vol perdre l'exercici del poder / la violència, i aquesta diguéssim, poder central, aquests fonaments del que serà l'Estat, que en aquests moments està ressorgint per tota Europa, aquest estat que després de la caiguda de l'imperi romà s'havia disgregat en principats, i que en el cas, per exemple, aquí de Catalunya, després de la conquesta islàmica, la reconquesta franca a principis del segle IX, el nomenament dels comtes francs, primer són els comtes francs i després veurem com sorgeix aquest casal de Barcelona, d'aquests comtes de Barcelona, Urgell, etc., i que portarà cap a la primacia d'aquest comte de Barcelona, que després del casament de Ramon Berenguer IV amb la princesa aragonesa, doncs serà també rei d'Aragó. Llavors trobem aquesta dicotomia que tu expliques molt bé a la novel·la entre la noblesa violenta i aquesta, diguéssim, aquest paper, diguéssim, mediador de la monarquia, de la flamant monarquia que està sorgint i que, en darrera instància, també no deixa de ser el paper del propi estat.
0: Sí, mira, ja ho has explicat molt bé. Jo volia afegir alguna sèrie de dades, ja que estem també parlant a aquest nivell. Hi ha un estudi molt, molt interessant fet a Catalunya, i és que revela una cosa molt sorprenent, i és que durant un segle, pràcticament, des de mitjan el segle XI, fins mitjan segle XII, quasi finals, a Catalunya desapareixen pràcticament les sentències. És a dir, de fet, hi ha algun cas documentat que el noble de turno, davant d'un pleit amb el monestir de no sé on, s'alçava del pleit i se n'anava tot enfadat, dient que no estava dispost a reconèixer el poder dels jutges, que els jutges depenien del comte, no?, del comte de Barcelona. Desapareixen les sentències i prolifera un altre tipus de document, que són les querimoniae, que són les queixes. És a dir, hi ha molta documentació, sobretot els monestirs, que són els que han conservat documents de l'època. Les querimoniae són queixes de pagesos, queixes, pues, d'abusos, de ràtzies, de pues d'això, que arribaven grups de nobles al mas i arrasaven tot, o de fet els agafaven i els tancaven al castell, i si no pagaven un rescat no els soltaven. És a dir, aquest tipus de violències eren els que es produeixen. Per què? Per què? Pues jo penso que un dels motius és que, a mesura que la frontera de l'Andalus va anant-se'n cap al sud, tota aquesta casta de gent, de nobles, ells vivien de la guerra, eren senyors de la guerra. Durant els primers segles,

0: dels comtes catalans tenien la guerra al costat de casa i tots els anys tenien les seues campanyes i agafaven els botins i bueno, el que replegaven del comte, però clar, a mesura que la frontera va anant cap al sud, pues ja ja han de fer més, les expedicions més complexes. Mm-hmm. I clar, per a mantindre's l'estatus, la família noble de turno, pues de vegades no tenien més remei, no, o agafaven els cavalls, agafaven les espades i anaven als masos i arrasaven, no? I aquest clima de violència és precisament el que també es trasllada al dret, no? És molt curiós com en els usatges de Barcelona, i això està, i es pot dir, els ciutadans, fins a certa quantitat monetària, no sé dir ara exactament quina, podien fer valdre el seu dret i els seus testimonis amb la paraula. Però a partir de certa quantitat, i no sembla que és molt elevada, ja calia defendre la seva veritat a bastonades, no? En una batalla de bastons, que diuen. És a dir, jo la reflexe un poc literària en el llibre, però són aquestes coses que les llibres dius, ¿será posible això? Pues sí, era possible, no? I això és el que canvia, i canviar, contar això, o sea, contar com es va fer aquest canvi, que estic segur que no va ser fàcil, perquè evidentment els privilegis que tenien els nobles, i això passa avui en dia, qui té un privilegi no el vol soltar, això no és de l'edat mitjana, això és humà, de l'humà. Pues evidentment seria una lluita, jo penso que èpica, no? Aixos estudiants que van anar a Bolònia, van tornar a Catalunya i van traure eixa llum, no?, que estava naixent, i eixa manera de jutjar, pues era la història èpica que jo pues volia anar contant, no? I ja veu que, bueno, pues sumen moltes cosetes, però per a mi eren interessants contar-les.
1: Tu el que fas a la novel·la és agafar un personatge fictici, que suposo que és fictici, encara que començo a tenir dubtes, que és el Robert de Tramuntana, que està molt ben construït, la veritat. Val a dir que la novel·la del Juan Francisco apareixen moltíssims personatges històrics, moltíssims conceptes, comentava això de la pau i treva de Fondarella de 1173, per exemple, com diguéssim, com a primera fita, apareixen monarques, de fet apareixen també monarques que no són catalans, com per exemple Alfons IX de Castella, de Lleó, apareixen també el rei Alfons II el Cas, aquí d'Aragó, i comte de Barcelona, la seva dona, la Sanxa de Castella, apareixen jutges de l'època, jutges que a més són molt coneguts pels historiadors del dret català. Sí, aquí tenim tot un tapís de personatges històrics que està aquí recolzant el personatge principal, que suposo que és fictici, oi, Juan Francisco, el Robert de Tramuntana?
0: Sí, efectivament. Jo el que volia era almenys tindre la llibertat de... Jo tracte de ser el més respetuós amb la història possible, no? Pese a que el que jo faig és novel·la de ficció, novel·la històrica, però no vull prendre'm excessives llicències. Per tant, preferia en aquest cas crear un personatge fictici per jo poder-lo manejar i dur-lo un poc cap així, cap allà. Jo, és cert, aquesta novel·la, el que la llisca veurà que és una novel·la viatgera, és a dir, es menegem per Barcelona, però anirem a Jaca, anirem a Lleó...
1: Anirem... Molt viatgera.
0: El que jo volia, el que pensava, un poc per donar-vos un símil, jo pensava en la novel·la del metge de Noah Gordon, que suposa que coneixereu, perquè és pel·lícula, és musical, a part del llibre. I en el sentit d'aquesta persona, aquest personatge que va a la recerca d'una ciència mèdica millor i va viatjant. Sí. Jo veia en la documentació que passava una cosa així al segle XII, és a dir, hi havia llocs on el dret havia millorat tècnicament, no? Sí. Hi havia llocs com, per exemple, Jaca, on dins de les muralles, nobles i ciutadans eren igual davant dels tribunals, cosa que, per exemple, en Barcelona no passava. Jo volia això.
2: És que, de fet, perdona, just el que està passant avui en dia amb moltes coses, com ha sigut el cas aquest de la vacuna del coronavirus actualment, és que la capacitat d'estar interconnectats tots els llocs del món, tots els científics, tots els investigadors, ha fet avançar molt més ràpid que si haguessin estat doncs incomunicats els uns dels altres. Per tant, això que ens estàs dient té tot el sentit del món, no? Vull dir que segur que hi havia indrets on hi havia més coneixement d'una cosa, d'una altra, i per tant algú que pogués viatjar i anar recollint informació doncs era dels més savis del món.
0: Efectivament, i això és el que jo volia construir, un personatge que anara fent un viatge iniciàtic i anaren mostrant-nos millories, no? Com es podia millorar i com es podia defendre al que estava en posició més dèbil, no? I, evidentment, aquest camí és el que d'alguna manera fa el nostre personatge, que també viatja a molts llocs de Catalunya. És a dir, al llarg de la novel·la coneixerem Olèrdola, coneixerem el castell de Montsoriu, coneixerem el monestir de Ripoll. És a dir, són trànsits, no es detenim massa en cada lloc, però sí que ens passen aventures i coses. I anem veient com va evolucionant el personatge i anem nosaltres també entenem més coses, no? I per una part, veiem aquest trànsit històric d'aquell dret més, podríem dir, més primitiu, més ritualístic, a un dret més tècnic, que és, en suma, és, en eixes paus i treva i en eixe ius comune, està l'embrió dels drets humans, perquè agafes de vegades textos sobre els drets humans, estudis i assajos, i en allò de preliminars o antecedents, que ningú ha dit, no? Salvo algun friqui com jo, ahir ho diu, no? Diu, quan diu antecedents, no, els drets humans són molt més recents, la seva construcció teòrica, però els seus precedents, és a dir, l'aroma eixe del ser humà de tractar de defendre el més dèbil ve de molt més lluny, no? I trobem aquestes coses com a antecedents, i era preciós el poder-ho traslladar a la gent i dir, senyores, que la lluita per la justícia no és una cosa d'ara, és una cosa de fa diversos segles, i de fet diu prou, ens deixen prou mal lloc a la gent a la societat del segle XXI, que hem deixat passar 800 anys i encara no hem aconseguit, no? una justícia com toca. No?
2: Correcte. Però, bueno. Sí, sí. Òscar?
1: Sí, comentaves aquests viatges que fa el personatge principal en Corrent de Tramuntana, que suposo que deu tenir moltes milles acumulades, perquè no para de moure's. No para de moure's per tota la península ibèrica. Ara, el veiem aquí també, hi ha dos centres espacials on ell viatja, que és un lloc, ja ho has mencionat abans, que és Haka, amb l'escola d'allà, l'escola jurídica de Haka, amb els foristes, i l'altre, on dediques també una gran part de la novel·la, és a Bolònia, amb l'escola de Bolònia i els glossadors. Explica'ns una miqueta què és el que et va cridar més atenció d'aquests glossadors.
0: Sí, els glossadors és fonamental en l'origen d'aquest nou dret que recupera, i també, fins i tot, en l'origen de les universitats. Ens traslladem a Bolònia, a l'Alma Mater Studiorum. Allí s'havia produït uns anys antes un fet quasi miraculós, és a dir, almenys està envoltat en llegendes, no?, com totes aquestes coses, i és que en una invasió a la ciutat d'Amalfi, que està molt prop de Nàpols, els pisanos, els de Pisa, pues, quan acumulen el tresor, arrasen amb la ciutat, bueno, qualsevol invasió, i troben una caixeta de plata. I bé, es tira allí damunt del muntó d'objectes valuosos i se ho emporten en els vaixells cap a Pisa. Quan fan recompte, el que es troben dins d'aquella caixeta és, desgraciadament, un llibre. Dic desgraciadament perquè, segons la llegenda, pues, evidentment li van fer poc cas, no? El que es van preferir més la caixeta de plata que un vell manuscrit, un vell pergamí. I allò va quedar allí olvidat a una biblioteca fins que un estudiós, un monjo, Irneri, li diuen, així n'ha quedat, descobrís que el que hi ha ahí és l'antiu dret dels emperadors romans, no? Un dret que pràcticament, tal com estava, havia desaparegut, s'havia diluït en normes, en costums, però el que era en si l'essència d'aquest dret havia desaparegut. I ell és el que crea l'escola de glossadors. Diuen que auspiciat per Matilde de Canosa, una noble italiana molt, molt important. Però, bueno, tot forma part de les llegendes. El que sí que ja sabem cert és que al segle XII trobem grups d'estudiants que acudixen a Bolònia a aprendre un dret molt estrany, molt complex, que era eixe ius comune, no? Eixe corpus iuris civili està fragmentat, es dediquen durant anys a recopilar altres parts, que també hi ha en la novel·la, no? Una part que recopila. És a dir, però el que tenim a Bolònia és, consiguem una font de coneixement. Aquesta gent es dedica durant molt de temps a glossar, bien glossar, perquè glossar és fer anotacions al costat del text original, ells feien explicacionetes en frases, aclarien alguns conceptes. Estem pensant que el llatí del segle XV no és el mateix llatí del segle XII i ells també tenien els seus problemes de traducció. I per això es diuen glossadors, perquè van glossant i tractant d'entendre pues, coses com, per exemple, que ningú està per damunt de la llei, que la llibertat és cosa inestimable, que el dret, la justícia és donar-li a cada un el que li pertoca. Tot això està en el digesto, és a dir, està en aquestes lleis, i tot això és el que ells van traduint, van ensenyant als alumnes que van acudint a poc a poc de tots els regnes d'Europa, i tot aquest coneixement tornarà a cada un dels regnes i ens portarà aquesta nova llum, no? I, bueno, pues això és dir, l'escola de glossadors de Bolonya és com un focus que, pum, s'encén en l'obscuritat d'aquella edat mitjana i ens il·lumina tots, no? A poc a poc. I això anirà evolucionant, però és l'origen, no? L'origen, i era fantàstic també un poc que el nostre personatge viatjarà allí, que, per cert, sempre ho dic, no puc evitar, coneix a una dona que li diuen Betitza Gossadini, que està estudiant, i ho dic, perquè, de fet, ho posa en la nota històrica del final, perquè és un personatge històric, és a dir, està inspirant un personatge històric que és Betitza Gossadini. Jo en la novel·la és Novella Gossadini, perdoneu. Però aquesta Betitza Gossadini, uns anys després, estudia dret i dona classes en Bolonya de dret. O almenys així està documentat, i és aquestes coses tan meravelloses que també mereixen tindre la seva novel·la, o almenys tindre una part de novel·la, no? com en este cas.
2: Que bo.
1: Sí, justament t'anava a preguntar per aquesta novel·la Gozzadini, que està basada, ho comentes a la nota final, en Batícia Gozzadini, que és un personatge una miqueta posterior, i és clar, és que és un personatge femení que sap de lleis, que sap de dret, i clar, és una cosa molt, molt, molt estranya, i com deies ara mateix, molt extraordinària en aquesta ciutat de Bolonya, aquesta Europa de finals del segle XII.
0: Efectivament, i ja podem entendre pues, que era una Betitza Gossadini, és a dir, el personatge històric que ja, com m'has dit, és un poc posterior, és de mitjan del segle XIII, però em venia molt bé perquè no se n'anem molt d'anys, i jo volia destacar les dones s'haurien pas, no? De fet, i sap, no? És a dir, el segle XI, XII, les dones tenien molts més drets que tindran després del segle XV i XVI, és a dir, però en aquell moment es va donar un fet extraordinari i jo volia també pues, que aprofitara, no sols com a argument en la novel·la, sinó que aprofitara per anar donant a entendre a la gent pues, el paper clau que han anat tenint dones al llarg de la història. No? I si bé no han pogut ser tan nombroses com han sigut els homes, però estan ahí. I sempre que hi hagi alguna, pense que també és important, no?, que la conegam i desgam els mèrits, no? Perquè, evidentment, una cosa és el capritxet d'estudiar, que podem entendre, però és que a Betitza la trobem, segons diuen les cròniques, donant classes de dret anys després, és a dir, sent professora de dret a la Universitat de Bolonya. Bé, pues, això no ho aconseguís qualsevol, no? I, bueno, pues era una cosa curiosa de manifestar i de compartir.
2: Fantàstic tot el que estem aprenent a través d'aquesta novel·la, d'aquest El juicio del agua de Juan Francisco Ferrandiz, amb qui estem conversant, i amb Òscar González. Fem una petita pausa i de seguida tornem per saber molt més de tots aquests personatges i aquest període de la història. De seguida tornem amb més Nits de Ràdio aquí a Onda Cero Catalunya.
3: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
5: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Seguim a Nits de Ràdio i ho fem a la secció de història que sempre ens porta l'Òscar González. Avui tot parlant de la novel·la El juicio del agua, una novel·la de Juan Francisco Ferrandiz que ens està explicant en top detall doncs les peripècies, el context de la històric d'on es basa la novel·la i la vida i obra dels seus personatges, oi, Òscar?
1: I aquest Robert de Tramontana, que acumula mitges, com deia, el veiem...
0: Té la Platinium, té la targeta Platinium, té.
1: Aquest senyor pot volar on vulgui perquè té mitges acumulades per tot, per diverses vides. Doncs en molts dels seus viatges, perquè el Robert de Tramontana no para quiet, és un cul inquiet allà perseguint les fonts del dret romà d'aquest lluç comú, el veiem, per exemple, viatjant a Lleó, i a viatjar a Lleó el 1188, que és l'origen de les primeres corts pràcticament europees, les primeres corts europees i el prototip del que seria el parlamentarisme, que serà a Lleó allà 1188, a les primeres corts, i després el tenim també, i això també és curiós perquè tu el que fas és que en Robert de Tramontana sigui el que trobi per primera vegada aquesta Donatio Constantini, que Lorenzo Valla denunciarà com una falsificació tres segles després, gairebé tres segles després, però tu ja el poses allà com a la mà que té aquest document

0: en aquella època podia ser molt poderós.
1: Pues això respon a un text, una tesis doctoral que jo vaig tindre a les mans en italià, que em va costar horrors poder-la desentranyar, i el que concluïa aquell estudiant era que és probable que la falsificació fora feta a Bolònia, saps? Fora feta... No sabem exactament en l'època, però una de les versions fora feta a Bolònia és evidentment que era una falsetat, però és cert també, a mi em va vindre molt bé fer servir això, perquè precisament el descobriment d'eixe dret va provocar un conflicte i de fet, jo em decante per el jus comune, per el dret civil, però hi ha un altre vessant del dret, que és el dret canònic, que també té una explosió en aquella època. I és que ho veus, és a dir, quan compares i ho estudies, el dones compte. En el moment en el que es troba un dret que antigament va ser fet per un emperador, ahir qui trau pit és l'emperador del Sacro Imperi i els reixos, perquè diu, mira, és a dir, això ens justifica i es legitima. I estem en una època en la que es lluitava per el domini del món, era el conflicte entre el papa i l'emperador, no? Qui estava per damunt, no? Qui tenia que coronar aquí. I per tant, en aquest moment l'Església es veu un poc de dir, mare meu, així, estava jo imposant-me, no? El poder espiritual estava imposant-se sobre el terrenal i ara de cop repens surt un dret més perfecte, emès per un emperador, és a dir, i ells pues, van... És a dir, aquest conflicte estava, no? I a més anirà recorrent també el segle XII, el segle XIII, i a mi venia bé un poc, no? Perquè que apareguera aquest document, és a dir, forma part de la trama per això, perquè segons es creu, aquest document va estar copiat allí, no? O el van fer en algun taller d'allí, i jo, tota la trama és ficció, això ho dic, però bueno, aquest document, com bé saps, va existir, segles després es sabia perfectament que era fals, però bueno, la Iglesia va estar jugant durant un temps, no?, amb la possibilitat de ser la heredera de l'imperi romà, no? Si això haguera sigut així, pues evidentment l'Església haguera estat per damunt de tot, saps? De manera indiscutible i per tota la eternitat. Mm-hmm. Això era una cosa que, bueno, que va donar molt de joc i dona pa molt, no? En l'edat mitjana, sobretot en aquells segles.
0: I és que la novel·la del Juan Francisco planteja moltíssims escenaris, moltíssims temes. Hem comentat aquesta recuperació del dret romà, el tema de l'escola de Bolònia, els foristes de Jaca, i tornant al tema de la violència, aquesta violència nobiliar en aquesta Catalunya del final del segle XII, doncs el que trobem també és la idea de fons dels mals usos, de la violència que fan servir els nobles contra els serfs de la gleba, que els obliguen a adherir-se a la terra, mai millor dit, i que no podien redimir-se, i trobem aquesta violència endèmica que també és molt interessant com la planteges al llarg de la novel·la.
1: Sí, efectivament. Ahir solem tendir, no, sobretot un poquet per aquesta sensació humana de buscar el maniqueisme, no? Sembla que els nobles ho feien per pura crueltat. No és real. És dir, els nobles el que tractaven era de protegir la seva font d'ingressos, no? Per tant, d'alguna manera tenien que tindre aquesta gent agafada a la terra i en unes condicions pues, prou complicades per a poder abandonar-les, no? Sobretot el que va ser a la Catalunya vella, no? D'ahir els mals usos i el que passa precisament en aquella època, que també reflexa en la novel·la, no és perquè les remences, això durarà, com sabeu, més segles, és a dir, però sí. Passa una cosa que és una cosa jurídica i és la possibilitat de redimir-se. Aquesta possibilitat de pagar-li al noble i anar-se'n cap a la ciutat de Barcelona, això és una cosa també, això és un joc jurídic, per dir-ho d'alguna manera, a veure si em sé explicar, és a dir, fins a aquest moment... Per els documents que jo estava estudiant, és a dir, sols era potestat del noble l'obrir la mà i dir, te'n pots anar, o sigui, si em pagues, però a partir d'aquest moment, n'hi ha una sèrie de sentències, sobretot venen d'Itàlia, curiosament, i jo jugo un poc en això, en les quals, considerem els jutges, li donen la raó al serf, de dir, si pagues, tens dret a anar.

0: No és el mateix que dir si el senyor vol i pagues, tens dret a anar-te. Ese canvi, aquesta possibilitat de poder pagar i que el noble pues, bueno, tinguera que acceptar-ho o almenys tinguera la justícia en contra, és un canvi també històric, no? Molt tímid, molt petit, però que obrirà la porta a que poquet a poquet els remens es puguen, molts d'ells, anar-se'n, no? Després ja anys, segles després, vindran les guerres de remensa, vindrà... N'hi haurà molt més conflictivitat, però almenys aquesta possibilitat va començar a donar-se, no? I era un poc el que jo volia contar, no? Com, malgrat la situació en la que estaven, es van produir una sèrie de cosetes que permetien certa esperança, no? De llibertat o de poder buscar-se la vida a altres llocs amb més prosperitat.
1: I també hi ha un tema que planteges, així, potser una miqueta de passada, no, amb no amb tant detall, però també el planteges, que és, i també ho mencionaves abans, que és aquesta noblesa que en el regnat d'Alfons el Cas, doncs, diguéssim, no hi ha grans avançaments en les conquestes contra els musulmans, doncs, clar, alguna cosa han de fer, per dir-ho en poques paraules, clar, com focalitzar aquesta violència, aquest ofici de les armes, pels quals ells es consideren que són els velatores, dintre del triple ordre medieval clàssic dels velatores, els que fan la guerra, els oratores, els monjos i eclesiàstics que preguen a Déu, i els laboradores, els treballadors, els camperols que conreen les terres i de les quals és part de, és diguéssim, és el fruit de la riquesa d'aquests velatores. Doncs hi ha un tema que són els tornejos de cavallerescos que dona la sensació que són tornejos cavallerescos que tu planteges aquí a la novel·la, gairebé clandestins.
0: Sí, per a mi va ser revelador un assaig que vaig llegir de microhistòria ja fa un temps, que era Guillem el Mariscal, sí, que va ser un guerrer anglès, és a dir, que anava per estornar, un campió, podríem dir que va ser un campió, no? I aquest assaig detalla molt bé tot aquell món cavalleresc. I era sorprenent, perquè era un festeig que es feia i en certs llocs era clandestí, perquè arran d'Europa, sobretot a França, estava molt de moda, era pràcticament com la Champions League, és a dir, allò, quan hi havia un partit, quan hi havia un torneig, allò congregava moltíssima gent. De fet es feia com apareix en la novel·la, n'hi havia alguns que pues, el noble organitzador pues, triava una aldea, no?, per fer-ho més emocionant, perquè hi hagueren cases i hi hagueren, saps, i lluitaven, bevien, jo què sé. Però evidentment en la zona de la península ibèrica els reixos no volien. No volien perquè, clar, nosaltres teníem l'Àndalus davant i ja estava la croada contra l'Islam, no? I aquests campions que anaven a aquests tornejos, pues, moltes vegades acabaven lisiats, no? Perquè ahí, pues, pues lluitaven, caien del cavall, s'arreaven jugaven amb armes, i així solien ser clandestins, no? I en aquest assaig es deixa caure, pues, això, molts jocs que es feien de manera un poc clandestina, però a mi el que jo volia representar en aquesta escena era un poc com els nobles, en el segle XII, anaven a la seua, no? I ells tenien no sols els seus privilegis, sinó també el seu, com siguem, el seu esquema mental o el seu món ideal o idealitzat en el qual ells es movien, no? Una de les coses que crida molt l'atenció és totes les novel·les cavalleresques, quan es parla d'ajudar al dèbil o de socorrer a la dama en apuros, en realitat mai estan parlant del dèbil, estan parlant d'altre noble un poc més dèbil, no? És a dir, ells se ho guisaven i se ho menjaven entre ells, i els serfs, és a dir, els pagesos, eren simplement els proveïdors dels aliments, els agricultors, no? Entonces, jo també volia un poc, en aquesta novel·la, que anem a parlar de justícia i de drets, que vegueren més privilegiats un poc pues, com es movien i com pensaven, no? És a dir, a mi no m'agrada jutjar aquella actitud des del punt de vista d'ara. Pense que cada un és fill del seu temps, ells arrastraran aquestes coses, sí, com nosaltres, sí, també arrastrem les nostres, sí, no? Probablement d'ací 5 segles veuran coses que estem fent ara i diran, mare meua, quina gentola, no? Sí. Quina gentola. És a dir, que és així. Simplement sí que resulta curiós al lector del segle XXI

0: totes aquestes coses, no? Com aquests tornejos, aquesta vida que ells duien, i evidentment, per a mantindre aquesta festa, per dir d'alguna manera, d'anar cap a si, lluitar, les armadures, els escuders, feia falta molta pasta, molts diners. Si no anaven a les guerres, aquests diners d'on eixien? Pues, evidentment, pues, dels pagesos, d'arramblaren el que podien, de pujar impostos, d'exigir mitjançant els mals usos tot el que podien, parts d'herències, i era així, i és a dir, eren depredadors que dos segles abans eren herois, eren els que van crear els estats catalans, i dos segles després pues, són un poc rèmores que estan ahí, i, però bueno, és el pas del temps, no? Mm-hmm. Per sort, un poc el que compta és la vinguda de nova gent que vol canviar les coses, no? Entre ells, pues, este personatge que és Robert de Tramontana.
1: Com l'oient barra lector pot, diguéssim, ser conscient del que estem parlant des de fa una estona, doncs són molts temes els que apareixen a la teva novel·la. També, per exemple, i així ho mencionaré una miqueta passada, el tema, per exemple, de la cultura trobadoresca, d'aquesta companyia roja, d'aquesta trup gairebé teatral d'espectacles, d'entreteniment, amb la poesia, amb diguéssim, esports també una miqueta així, amb el tema dels ganivets i companyia. Doncs veiem aquí que hi ha una cultura també que va viatjant pels camins de Catalunya i d'altres territoris de la península ibèrica en aquesta època, doncs que també mostra, diguéssim, altres elements i que també estan molt presents en la teva novel·la, com és això de la poesia trobadoresca, els entreteniments, el teatre, diguéssim, són com una mena de fonaments de teatres, companyies teatrals en moviment. O sigui, jo, llegint aquesta companyia roja, estava constantment pensant en la teva novel·la, en aquella pel·lícula del Fernando Fernán Gómez de El viaje a ninguna parte, amb aquesta trup de còmics, perquè també aquesta companyia roja no deixen també de ser això, ballarins, còmics, etc. Max, fins i tot.
0: Així és. Jo em vaig enamorar de Salomé en un article que es titulava Salomé en el camino de Santiago. Jo em vaig quedar sorprès, però em va cridar el títol i al llegir-lo pues, era un estudi en el qual anaven eixint les representacions, als capitells de les esglésies romàniques d'un personatge que és Salomé, no? I l'historiador el que expressava era que, pese a que s'inspirava en aquella Salomé bíblica, no?, de la que va demanar el cap de Sant Joan, després de ballar davant d'Herodes, però en el que representava probablement era a joglareses que passaven ballant i bueno, pues, anaven deixant un poc aquest sabor, no?, en la gent i en l'imaginari col·lectiu i això pues, va anar traslladant-se a la pedra i anaven apareixent ahí. I a més, en aquestes figures que ballen en les mans així a les caderes o pegant la volta, la melena en terra, saps? És que estan als capitells, no? I jo volia també un poc que s'acostaren per crear aquest viatge a l'edat mitjana, que s'acostaren també a aquest món, no?, més desenfadat, aquest món de rodamons que anaven i que formaven part, no? Contar també perquè hi havia, no?, hi havia soldaderes, hi havia joglareses, no eren prostitutes, ojo, és a dir, eren ballarines que cantaven, creaven poesia i anaven recorrent per ahir les terres en companyies i jo volia també que s'aproparen, no? I d'alguna manera jo en la novel·la estem parlant, no sé si els lectors estaran assustant-se un poc, no? Dir, mare meva, aquesta novel·la
2: no, és un tractat. Jo crec que al contrari, és quants al·licients per poder viatjar, no?
0: El que jo vull que és que crear una diversió, no? Que el lector es divertisca llegint, no sé, cal també no sols anar a llocs on s'estudia, no sols vores en jutges, sinó també vores a una joglaresa, les primeres experiències sexuals, és a dir, ells de fet s'enamora, de fet ell s'haguera quedat amb els joglars, no? Però bueno, la vida i el destí li tenien reservades noves sorpreses, no? Però ell arriba un moment en què, clar, es veu allí tanta, per dir-ho d'alguna forma, tanta festa, tant de que ella que era preferida, no? A més, sent joven sol, pràcticament, en aquell moment de la novel·la. Però era això, jo volia també reflectir molts ambients, no? No sols quedar-me en la part, com si diguem, erudita, sinó també gaudir d'aquest viatge, perquè al final la vida es composa de moltes coses, no? Cal parlar-te a volta de justícia, de drets, però també cal divertir-nos i cal sentar-se amb gent i

0: lliures i, cal, i el nostre personatge ho fa, no? Mm-hmm. I és això el que trobarem al llarg de certs moments de la història, com es relaxa tot i ell, pues, ho respira, no?
1: Fantàstic. Doncs

0: Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dimecres 3 de juny i a la ciutat volem treure pit de Catalunya, i és que som la comunitat on es realitzen més trasplantaments de ronyó, més de 1.300 l'any passat. De tot plegat en parlarem avui, que és el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí al meu costat, Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Gerard Sant, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Anna Utiel, bon dia.
3: Bon dia.
1: Vinga, tinc ganes de saber més coses del papa. Robert, expliquem curiositats del papa.
2: Més et diré que... sí.
4: Habemus papam. Leonem decimum quartum.
0: Lleó 14. El papa visita Catalunya.
2: I per què es diu Leonem decimum quartum?
1: Això és el que vull saber.
2: En llatí es diu així, en català es diu Lleó 14, o Leon 14.
1: És complicat dir-ho en llatí.
2: Leonem decimum quartum. Hauríem de parlar en llatí un altre cop, penso, no?
1: No.
2: I dir allò de rosa, rosa, rosa.
1: Fins aquí, eh?
2: Fins aquí, ja està.
1: Vinga, i per què es diu?
2: Escolta'm, a veure, per saber, per anar pel món...
1: Alea jacta est.
2: Clar, per anar pel món hem de saber totes les frases que ens ha deixat la història de Roma.
1: Carpe diem.
2: Carpe diem.
1: És que m'ha vingut una altra.
2: No, carpe diem, perdó, no vull escombrar cap a casa, però els diumenges fem un programa en aquesta casa, a les 6 del matí, ja que té un lema que es diu Mens sana in corpore sano. Frase acunyada pel poeta romà Juvenal al segle II.
1: No tenim temps avui i a sobre me l'estàs omplint.
2: El papa Robert Prevost, que es diu Robert Prevost, va triar el nom de Lleó 14 per vincular el seu pontificat a la doctrina social de l'Església i per marcar un compromís amb la justícia laboral a l'era digital. Ha volgut fer una picada d'ullet al seu antecessor en el que fa, pel que fa als noms, que és el papa Lleó 13, que va ser Vincenzo Gioacchino Pecci, un italià nascut el 2 de març del 1810 a Carpineto, una ciutat situada al sud de Roma. Va ser escollit el 1873, papa, i des de principis del seu

0: Pontificat va haver d'enfrontar importants canvis polítics i socials de l'època. El principal, la segona revolució industrial, la gran revolució industrial. Va rebre el nom de Papa dels Pobres, dels Obrers. Defensava la redistribució de la riquesa per als més necessitats i feia suport als sindicats de l'època, era sindicalista. Mira. El Papa Lleó XIII...
1: Cap...
0: Sí.
1: El Papa sindicalista.
0: Era el cap de l'Església Catòlica fins al 1903. Va establir les bases del pensament social catòlic modern, sobretot amb la seva encíclica Rerum Novarum.
1: Era més
0: llatí. Renovarum, que abordava els drets dels treballadors i el capitalisme a les portes de l'era industrial, de la revolució. Revolució com la que estem vivint en l'actualitat, però aquesta en l'àmbit digital. I aquí és on es fixa Robert Francis Prevost, que busca aplicar un enfocament humanista i ètic per protegir la dignitat humana davant la revolució tecnològica i de la intel·ligència artificial. A més, vol cridar l'atenció sobre el futur del treball i la bretxa digital al món modern.
1: Doncs molt interessant com canvien, les èpoques i els papes,
2: sí,
1: i la seva visió. És sorprenent. Ja sabem una miqueta més sobre el papa que ens visitarà d'aquí res.
2: Està molt bé aquestes pindoletes.
1: Sí, està molt bé, està molt bé. He pensat que podríem canviar la pregunta del dia, Gerard.
2: No.
1: Quin sobrenom tens?
3: No? Ah, home, seria
1: maravillós. No hem caigut.
3: Si fossis papa, ho apuntarem un dia.
1: O si tu tens algun sobrenom, que et diguin d'una manera... No sé.
2: Aquesta setmana ja no la podem fer, perquè... Clar, divendres no, perquè hi ha el dilema, demà no, perquè...
1: Canvia-la, ara, en directe.
2: No, perquè avui jo crec que està xula la
3: setmana que ve
2: la
3: farem.
2: Vinga. Avui jo crec que sí, la deixem per la setmana vinent. I és que avui aprofitem un dia mundial per fer la pregunta del dia. Quin dia es celebra avui, entre molts d'altres? Doncs el Dia Mundial del Corredor.
1: Com canvia la pregunta? Depèn de qui la fa, eh?
2: Exacte, només per la música. Aquest dia del corredor és la cançó Running Wild de Airborne. Aquest dia del corredor es celebra per homenatjar els milions de persones arreu del món que surten a córrer per fer doncs, el seu exercici diari o setmanal, depèn del temps que tinguem. I avui, doncs, preguntem pel vostre exercici habitual. I com que hi ha mil maneres d'exercitar-se, doncs, volem saber què feu vosaltres per mantenir actiu el vostre cos.
1: Almenys sana,
3: incorpore sana. Exacte, per aquí fa uns dies en Pitu Sitges, en aquell programa que t'he mencionat.
1: En bones mans, de diumenges de 6 a 8.
2: La pregunta, feu exercici habitualment? Si és així, quin exercici feu? Sortiu a córrer? Sou més de sortir a caminar per fer allò de les 4.000, 5.000 passes diàries que es recomana?
3: És un mite.
1: No són 10.000?
2: No, 4.000.
3: En 3.500 en tens prou.
1: M'ho dius en sèrio?
3: Sí.
1: Una pressió que tinc jo cada dia d'arribar als 10.000 passos?
3: Sí.
1: En sèrio, vull dir?
3: Sí, és un mite. 4.000,
2: 2.000...
1: M'acabes d'alegrar el dia.
3: Que sí?
2: 2.000 entra en sedentarisme, o sigui, encara que facis 2.000, ets sedentari,
1: bueno,
2: i a partir de 4.000, 5.000 ja comença a ser acceptable. És el mínim recomanat.
1: Aleshores, bien, tu.
2: Doncs feu això, o potser preferiu anar al gimnàs, o fer pilates o ioga. També hi tenim els esports, el pàdel, tan extès avui en dia, o el tennis, o les sortides en bici del cap de setmana. En definitiva, que hi ha tantes maneres d'exercitar-se que volem saber, doncs, quina és la vostra. Respostes amb notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Feu exercici habitualment? Si és així, quin exercici feu? 676-760908.
1: Mira, avui em toca pilates, a mi.
4: Oh, mira.
3: Hem de dir que ara que arriben els mesos de més calor, és molt important no sortir a fer running a les 3 de la tarda amb la calorada.
1: L'altre dia...
3: Hi ha gent per tot.
1: No, escolta'm, l'altre dia vam posar un partit de Montfilla a les 12 del migdia, diumenge.
3: És que
1: ja era horrorós, però al costat hi havia pistes de pàdel amb gent fent pàdel a les 12 del migdia. Amb la calorada que feia, dic, cabran rodons.
2: Jo he jugat partits de pàdel amb camés, els cubicles. Sí, els vidres i tot fan de... Sí, amplificació de
3: pàdel. No és menor el que estem dient. L'exercici físic que provoca un escalfament del cos, més del que ja té, sisplau, no el faci a les 12 del migdia al passeig d'aquell del poble que té, que no...
1: Anna, tu què?
4: Jo m'he tornat a apuntar al gimnàs.
1: Molt bé.
4: Un nou intent de la meva vida. I he anat unes quantes setmanes seguides, aquesta de moment encara no hi he anat. No ho suporto, no m'agrada fer esport, no és el meu, però després et sents bé, això és veritat.
1: Sí.
3: Lliberes endorfines, et sents molt millor.
1: Les endorfines. Doncs vinga, i vosaltres, quin esport feu, quin us agrada, notes de veu, el 676-760908. Catalunya és la comunitat de tot l'estat que més trasplantaments renals porta a terme. Els hospitals catalans van fer l'any passat 1.350 trasplantaments d'òrgans, una de les taxes més altes del món, amb 167 operacions d'aquest tipus per milió de població. Són dades que posem de relleu avui, que és el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits.
0: Una jornada que ha de servir per treure pit, per mostrar l'orgull del país que som. Això sí que és marca Espanya. Aquest país és líder mundial en donació i trasplantaments per 34 any consecutiu. 34 anys sent líders. El darrer, el 2025, s'han portat a terme 6.335 trasplantaments. Es fan 8 donacions diàries i 17 intervencions al dia. I tot gràcies a un sistema, a un engranatge que funciona com un rellotge suís.
1: Jaume Tor, director de l'Organització Catalana de Trasplantaments. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: En un dia com el d'avui és molt important explicar això, explicar a la ciutadania que som un país generós, no?
5: Sí, sí, exacte. I sobretot és un dia per honorar els donants, perquè si això és possible és perquè hi ha moltes persones i les seves famílies que han accedit a dir sí a aquesta donació i, per tant, és el dia de l'any que els hem de posar a la primera línia de l'agraïment i del reconeixement.
0: Els donants són molt importants. Recentment hem conegut alguns casos que són molt destacables respecte a això que deia vostè i que ens ajuden a veure la importància de la donació. Parlem en primer terme del cas de la Carme, una dona que va poder recuperar la cara gràcies a un trasplantament de teixits històric al món després de la donació d'una altra dona que va sol·licitar la prestació d'ajuda per morir. Tot plegat es va fer al Vall d'Hebron, on és cap de la unitat de cremats, el doctor Joan Pere Barret, que explicava aquest procés fent una petició i una reflexió.
6: Avui m'agradaria doncs, que les seves cròniques versessin sobre la història de la donant, sobre la coordinació de trasplantaments, els coordinadors, no?, que fan una tasca diària silenciosa i anònima, donant confort a famílies en el pitjor moment de la seva vida i vida a d'altres que estan esperant un òrgan per poder reanudar la vida que estan perdent.
1: I això és el que volem intentar fer avui, aquest un petit homenatge a tots els donants, com deia el senyor Tort. Senyor Tort, què important és la donació de teixits, no?
5: Bueno, i la de teixits parlem poc, perquè és un tant més desconeguda, però numèricament és molt més gran que els òrgans. De pensar que aquí només a Catalunya l'any passat vam tenir vora 3.000 donants de teixits i que ja van haver-hi quasi 16.000 malalts que es van beneficiar d'aquests teixits. O sigui que al final l'impacte sobre la salut dels teixits és enorme. Si bé no hi ha una vida en joc normalment, però clar, que millora la qualitat de vida és de moltíssima gent.
0: Fixin-se que fins i tot es fan donacions de tendons que serveixen per tractar persones que tenen problemes amb els tendons, esportistes, no, per exemple, senyor Tort?
5: Sí, sí, esportistes n'hi ha molts. Sí, de tendons diguem-ne que no donem l'abast, que tants com se n'entenen de les donacions, tots tenen de seguida sortida amb pacients de moltes patologies, però hi ha molta també patologia esportiva aquí.
1: Tot plegat ho dèiem...
5: El més conegut dels teixits habitualment és les còrnees, els ulls, que és la donació més important. Veu que a Catalunya cada any se'n fan més de 1.000 de còrnees. Per tant, i clar, es necessiten més de 1.000 donants.
1: Clar.
5: Per això, en parlem poc del teixit, però l'impacte és gegantí.
1: Tot plegat, dèiem, en començar a funcionar gràcies a un sistema molt ben articulat i també gràcies a una consciència col·lectiva molt elevada, però amb tot, senyor Tort, encara queda camí per recórrer, hi ha marge de creixement?
5: Sí, hi ha molt marge de creixement, amb teixits molt, perquè és una donació, diguem-ne, més senzilla que la dels òrgans. Els òrgans, ja ho hem vist sempre, que hem d'anar molt de pressa, els òrgans tenen una duració molt limitada fora del cos humà i és molt específic, un donant molt concret, per un receptor molt concret. Els teixits tenen una altra velocitat, tenim 24 hores després de la defunció per tenir els teixits, després es processen al banc de teixits i, per tant, i això ens permet, sobretot aquest temps després de la mort de la persona, que es puguin fer donacions en molts altres llocs. no només als hospitals que tenen programes de trasplantament, sinó que es pot fer donació de teixits a molts llocs. Sí. I, per tant, aquí molt marge de créixer. I amb els òrgans, bé, estem en un nivell molt òptim a Catalunya i a Espanya, però creiem que sempre es pot millorar una miqueta.
0: Recordem que les donacions s'han de produir en l'àmbit hospitalari perquè hi ha la mort.

0: mort s'ha de produir a dins del centre hospitalari per poder mantenir aquests òrgans que deia el senyor Tort, tenen una vida curta, una vida curta després per implantar-se en altres persones, els pacients receptors, no? Com convenceria vostè una persona, senyor Tort, que ens estigui escoltant, que es debati sobre si donar els seus òrgans o no pel fet de fer-ho?
1: Bé, l'element més bàsic, si hi ha elements de caràcter, diguem-ne, moral, de dir que siguis una persona que vulguis fer un bé a un altre, desconegut. Però després hi ha un element, si tu vols, molt prosaic, però que és real, que és que aquests òrgans s'autodestruiran, diguem-ne. No serviran per res, s'enterraran o s'incineraran. Llavors, pensar que puguin funcionar amb una altra persona que està malalta i que li puguin donar uns anys de vida molt bons que en principi no té, home, jo crec que falten pocs arguments per dir que val la pena.
2: Totalment. Ens quedem amb aquest missatge. Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Transplantaments, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
3: Això és la ciutat.
2: Els amants del jazz i de la música en general, perquè la Fundació Catalunya La Pedrera torna amb una nova edició del Talents Jazz, un festival de música amb el que la Fundació reforça el seu compromís amb el talent i amb la creació musical i que es podrà gaudir tots els divendres fins al proper 31 de juliol. Per saber-ne tots els detalls tenim amb nosaltres el Jordi Feixa, que és el coordinador d'aquest projecte. Jordi, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
2: Com definiries l'esperit del Talent Jazz i què representa avui per als joves músics emergents?
5: Sí, mira, el projecte Talent Jazz surt d'una idea de la Fundació Catalunya La Pedrera, quan, sobretot arrel de la pandèmia, ens vam donar compte de que qui ho passaria més malament eren els músics joves, no? Els estudiants, els que encara estaven a la seva època acadèmica i tenien que fer els seus primers passos a lo que és el món laboral, el que és a poder tocar en directe als jocs. Sí. Aleshores, el que volem és que sigui un festival que sigui aquest trànsit entre l'aula i l'escenari en viu, no? I pensem que just és el moment en el qual han de sentir-se segurs de que poden, no?, desenvolupar-se la seva carrera professional, que puguin desenvolupar el seu talent i que puguin desenvolupar la seva música. Per tant, pensem que aportem un gra de sorra petit, si tu vols, però important i per donar un cop d'ànim, no?, també a aquests joves músics.
2: A més, tenim novetats aquest any. Neix la primera Big Band Talent Jazz. Com va sorgir aquesta idea i què aporta
5: bueno,
2: el festival?
5: T'hem de dir que és una de les coses que més il·lusions fa des de la Fundació Catalunya La Pedrera. No és gens fàcil, perquè les tres escoles tenen les seves dinàmiques i tot i que han treballat amb alguna vegada en projectes en el qual han estat implicats les tres escoles, és la primera vegada a Barcelona que treballen d'aquesta manera tan conjuntament. Què vol dir? Que hem creat una Big Band amb alumnes de les tres escoles, hem creat una Big Band amb directors de les tres escoles, un per cada escola, i a més hem volgut que l'assaig es faci a una de cada d'aquestes escoles. Per tant, això fa que sigui un projecte 360 graus, que impliquin el que significa treballar amb altres músics d'altres escoles que després probablement al món, no, quan ja siguin músics consolidats, treballaran junts perquè no intenten. Però aquest és un primer pas. Jo crec que a nivell de ciutat jo crec que és un esdeveniment d'aquestos que, sobretot a nivell musical, que quedarà marcat al calendari, no?
2: Imagino que no ha de ser fàcil fer que aquest festival sigui realment una plataforma de projecció per a aquests joves, no? Com ho feu? Com ho aconseguiu des de la Fundació?
5: Sí, jo crec que això hi ha un tema, crec d'inici, que és molt important, que és que treballar-los amb l'ecosistema musical. És a dir, nosaltres no és que la Fundació té una idea i treballa sol i diu, anem a fer això, sinó que treballem escoltant què és el que ens demana el propi ecosistema musical i el que ens demanen les pròpies institucions musicals. Per tant, això ja és una garantia d'èxit, perquè no és un projecte que neix del no-res, sinó neix d'escoltar i de veure que aquests músics estan molt bé, és a dir, treballar o estudiar a una escola de música superior és

0: una cosa, és un lloc on els protegeixen molt, on aprenen moltíssimes coses, però també han de començar a veure que això s'acaba, no? Que són 4 anys, clar, i que després s'hauran de buscar la vida doncs, tocant en directe. Per tant, donar els primers passos, perquè amb aquest festival no només és que els programem, sinó que també els significa doncs, afrontar un concert en directe davant un públic que ha pagat una entrada per vindre'ls a veure, també a gestionar, perquè tots els músics cobren, en què siguin estudiants, tots cobren, i tots, per tant, ja han d'aprendre que han de fer factures, que han de ser o autònoms o a través d'alguna associació de músics. Per tant, ja els preparem, és un aprenentatge també per cap a aquesta vida, professional. I després també és un altaveu, no? El fet d'haver tocat amb un festival tan important com és el Talent Jazz, per ells, pel seu currículum, també és un prestigi. Per tant, també ens agrada molt donar visibilitat amb aquests noms i que se sentin a gust. Per tant, jo sempre ho dic, aquest és un festival viu que va creixent en funció de les necessitats del sector.
1: Descobrir aquests joves talents ja és un pla fantàstic. Proposem el llaç vermell, perquè és clar, en un escenari únic com és la Pedrera, una nit d'estiu,
0: Totalment.
1: No es pot demanar més. Per què és tan especial que has vist que en directe un concert com aquest?
0: Primer perquè la música en directe sempre una cosa excepcional, jo sempre ho aconsello, i el jazz en concret. Jo crec que la gent escolta discos a casa és molt important, però quan tu tens davant teu, a més amb l'escenari del Terrat, primer que és un lloc magnífic, un lloc únic al món, no? El Terrat de la Pedrera és únic al món, jo crec que és, i aquí basta que ho diguem nosaltres, però és probablement el terrat més especial del món. A sobre tens els músics molt a prop, i el que és sentir, no? Veure un noi o una noia tan joves amb aquest talent tocar davant teu també és una experiència total. A més, quan vens al Talent Jazz, tens accés a una part de l'edifici que pots fer una visita, és a dir, tens el temps primer d'entrar, visitar una mica les golfes, visitar el terrat, després una copa de cava per acompanyar o sucs o aigua, el que cada un que vulgui, i tens unes vistes meravelloses de tot Barcelona. L'horari és a les 8, és a dir, obrim portes a les 8, el concert és cap a les 8:40, tens aquest moment en el qual el sol comença a caure i aquest, no, aquest sunset, aquesta vespre preciós que dona llum a la terrassa. Per tant, pensem que l'experiència és completa amb tot, i a sobre serveix per donar visibilitat amb aquests, no? quan ve algú amb aquests músics, quan ve algú espectador i veu la qualitat d'aquests músics, queda meravellat, no? De dir, sempre que ve el concert i molt públic s'apropa dient, uau, que bé que toqueu, perquè moltes vegades són composicions pròpies, vull dir, no és simplement els estàndards, sinó que veuen de la tradició del món del jazz, però també aporten ja música que ells ja comencen a composar, comencen a relacionar-se amb fer les seves pròpies propostes. Per tant, és un moment molt, molt, molt especial.
1: Ja us heu consolidat, com una cita imprescindible a l'estiu aquí a la ciutat. Quin impacte creus que està tenint el Talent Jazz en l'escena cultural i musical d'aquí de Barcelona?
0: Sí, jo primer, el més bonic és primer l'acceptació que té el públic, no? Jo crec que tot barceloní i barcelonina sap que quan s'apropa l'estiu, com hi ha uns festivals, no? Com hi ha el Primavera Sound i el Sonar, saben que hi ha el festival Talent Jazz a la Pedrera, saben de que l'esperen. És un lloc que moltes vegades aprofiten per si ve gent de fora a veure'ls, anar junts, anar plegats amb aquesta experiència. Des de les escoles també ja el veuen com una cita, no? de fi de curs dels seus estudiants, imprescindible. També serveix, perquè a vegades parlen de talents només d'estudiants, però també hi ha alumni, el que diguem, amb aquells alumnes que ja han acabat el curs però encara estan lligats una mica amb l'escola i que també els donem una oportunitat. Per tant, es treballa molt. Els 11 concerts que tenim són de molta diversitat, ja que són alumnes propis, ja que són residències d'altres músics consolidats que treballen conjuntament amb alumnes. Hi ha altres que són alumnis, és a dir, que ja han acabat però que comencen a fer el seu primer disc o el segon disc. Per tant, pensem que s'ha consolidat a nivell de cita per escoltar el que serà el present i futur del jazz de Barcelona.
1: Doncs ja sabeu, els divendres fins al proper 31 de juliol tenim una cita al Talent Jazz. Jordi Feixa, coordinador del Talent Jazz de la Fundació Catalunya La Pedrera, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i qualsevol cosa us convidem.
2: A Onda Cero, la ciutat.

0: veure qui és el que ens porta les portades de les principals revistes del Cor amb el David Serralló. David, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé, tu?
2: Ah, no l'escoltem.
0: Ui, David, no t'escoltem.
1: Veu un dos.
0: Ara sí, David.
1: No, que deia que tot el bé que es pot estar suant.
2: Sí, clar, fa molta calor.
0: Bueno, aquí l'estudi fa una mica de fresqueta, eh?
3: Sí, que s'està bé, tu.
0: Amb l'aire...
1: Sí,
0: una mica s'està...
1: Vosaltres esteu bé.
0: Sí. Vinga, què porten avui les... Comencem.
1: Sí. Topa Flores aclara com se encuentra tras l'alarma por su salud. Bueno, és que, escolta, els anys van passant, eh?
0: És veritat que ho vam dir aquí la setmana passada, que estàvem preocupats per l'estat de salut de la Pepa Flores... Entenc que està bé.
1: Sí. Bueno, com a mínim els aclara els temes aquests, perquè clar, sempre és complicat. Ojo, perquè pronto també ens porta l'último per a depilar-se en casa. Trobo que sí, que sempre pot estar bé.
0: Molt útil.
1: Sí. No, sempre estan bé aquestes coses. I atenció, perquè tenim un d'aquells d'Igual cuando lo leas, perquè tenim Iker Casillas, primeres fotos con su nuevo amor.
0: Home. Ah,
2: és una
0: bé.
2: Mica... Iker Casillas sí. Se ha tragado a sí mismo un poquito.
0: Una mica.
1: Sí. Bueno, és que també els anys van passar.
3: El futbolista que es deixa una mica i normalment després de la carrera s'acaben deixant, doncs es nota molt.
1: Sí, totalment. Bueno, el que passa és que, bueno, és una mica el nostre Leonardo DiCaprio, també.
2: Bé,
1: també tenim, Guillermo i Kate cuenten su divertido día a día con sus hijos.
2: Bueno, divertido.
1: I una cara de Jesús.
2: T'he de dir que el Louis, el petit, el Louis és molt divertit, eh? A mi em cau molt bé, és el meu preferit. I llavors hi ha la Charlotte, que també és molt, molt simpàtica.
3: Sí que de vegades denunciem que el titular no casa amb la foto, però aquí sí que s'estan partint la caixa tots, eh?
1: Sí. I, bueno, podria ser un anunci d'un dentista,
3: sí,
1: eh? Perquè surten
3: tant.
1: Tots així somrient amb unes dents que... Bueno, jo m'he hagut de posar ulleres de sol per poder... Sí, totalment. I atenció, Felipe VI, un rei cada dia més cercano i espontàneo.
2: Vaja. He de dir que... No sé per què li fa... O sigui, li sobraria la barba i li deixaríem només els bigotis, però cada dia...
0: Què dius?
2: No, dic a Felipe VI...
0: No!
2: Felipe VI, si li treus la barba, només deixes el bigotis, Alfonso XIII bastante, eh?
0: Sí, però no, això ja no es porta. No.
2: Per què no?
3: El bigoti, only bigoti, està tornant,
0: gens.
3: El mustre.
0: Ui, doncs no m'agrada gens. No.
2: Per mi cada vegada és més Alfonso XIII.
0: Bueno, fixa't clar, que té. Seran família.
1: Alfonso XIII, home, Déu-n'hi-do. Sí, bueno, en fi. Doncs escolta, anem amb setmana, que aquí, sí, aquí tenim boda. Boda de la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero.
4: Hombre, Rocío, señoras y señores, me alegro, buenos días.
0: Buenos días,
1: nos alegramos.
0: És igual que la seva mare, aquesta noia.
1: Sí.
0: És clavada, tu.
1: Sí.
0: Que fort.
1: Sí, per sort.
0: Això és el que s'ha tallat ara.
1: Aquí tindríem un problema.

0: La boda, el casament l'haurà obert així, Carlos Herrera, o no? Quan entra allà amb la seva filla.
1: Sí.
2: Hola, buenos días, buenos días, España.
1: Sí. Se casan, buenos días. Sí, pues Rocío Cruzet se casa en Nueva York con el financiero Charlie Sheen.
0: Sí, podría ser Charlie Sheen.
3: Charlie Sheen,
1: ¿eh? Ostras. No. Sí, dos hombres y medio. Sí.
4: Suposo que deu tenir ja la vida bastant solucionada ja d'entrada. Rocío Cruzet ja té la vida solucionada bastant. Imagino que el seu pare li deixarà una herència bastant considerable el dia que falti, que esperem que falti molt per això.
0: Clar, doncs, però abans d'això... No contenta amb això.
4: No contenta amb això, es casa amb un senyor.
3: I per què es diu Cruzet?
4: Perquè la seva àvia es deia Cruzet, és a dir, Carlos Herrera es diu Carlos,
3: si
4: Herrera
3: no porta... Cruzet. Però això es pot fer, posar-te el cognom que tu dones la gana?
4: És un nom artístic, ella es diu Rocío Herrera, però el que passa que com a nom artístic, que ell és model, es diu Rocío Cruzet.
3: Ai, mira, aquestes tonteries a mi em posen...
4: Bueno, doncs a mi sembla maco, recordar la teva àvia, al final.
3: Sí, però és que no és el cognom de la teva àvia, és el cognom del seu pare, vull dir, que les dones no tenim cognom, sempre són cognoms d'homes. Ja està, la meva reivindicació feminista del dia. No riguis, Ismael Aparra, no riguis. Però hem de reivindicar aquestes coses. Això és masclisme, són micromasclismes.
1: Bueno, a la foto també...
3: Mira, David Cervelló, fem una cosa.
4: Penjarem la línia.
3: Penjarem la línia.
4: I tornarem a agafar-la.
3: I tornem a connectar perquè s'està tallant tota l'estona.
4: Recordeu que estem a setmana, on estem veient en portada a Mariló Montero, la exdona de Carlos Herrera, amb la seva filla, Rocío Cruzet, que s'ha casat a Nova York amb un empresari que es diu, amb un financer que es diu Charlie Sheen.
3: I veiem el Carlos Herrera molt content, ballant amb la seva filla. Suposo que quan van anar a l'església al convit va dir això de a los carromatos,
4: perdó,
3: no?
4: Home, sí, hem de dir que en aquesta fotografia, molt important això, en aquesta fotografia que hi ha en portada on Carlos Herrera balla amb la seva filla de fons, hi ha la nostra companya, que a aquesta hora està en directe a Onda Cero Madrid 98.0, Pepa Gea, que és la parella actual de Carlos Herrera amb qui està casat. Sí, ja es van casar a Nova York, per cert.
3: Mira, potser era el mateix lloc que la seva filla.
4: Té una cosa amb Nova York que no sé què passa.
3: Doncs que és una ciutat ben maca, tu.
4: Pepa Gea, que si volen la poden escoltar a través de l'app, però no ho facin, perquè és millor aquest programa.
3: Home, sí, amb tots els respectes a la Pepa,
4: Sí, clar, però, home, per favor.
3: Aquí. David, t'escoltem ara?
5: Sí. Venga, no sé què passa. He de posar més monedes al mòbil. Que no és que el meu va amb monedes. I doncs això que us deia, que també veiem a Pepa G. Doncs escolta, meravellosos, tu. Guapíssims tots. Exclusiva també setmana, l'escapada a Galícia de Sara Carbonero i su novio.
4: He dit que m'ha emocionat molt quan va recordar l'altre dia la seva mare, li van entregar un premi i ella va recordar la seva mare. Ho està passant francament malament.
3: Sí. És que... És dur, perdó, una mica.
4: Ojo, novi de Sara Carbonero,
3: Sí, sí, ben guapo, tu.
5: Sí, no? Bueno, doncs escolta, molt
3: Ríete bé. Ríete tu de Casillas,
4: Sí, sí, home. Canviaste el oro por el... Com es deia, la Shakira, allò? Canviaste el...
3: Un Seat por un Ferrari...
4: Sí, l'oro por el cobre. No és que s'ha canviat el cobre per l'oro.
3: Això no ho diu, la
4: cançó. Sí, que ho diu.
3: No, el oro por el cobre...
0: No, deia algo de cotxe, de...
4: Sí que ho diu.
0: Por un Twingo, no? O algo així, o per un...
3: Un Casio por un Rolex.
5: Sí.
3: Oro por cobre... Busca-ho, que no surt la cançó. Vinga, segueix, David.
5: Bueno, també tenia exclusiva les làgrimes de Jules Janeiro, o Janeiro, com vulgueu dir-li.
0: Janeiro, Janeiro.
3: Ah, però és la filla del Jesulí.
4: Sí.
3: Ui, per què plora?
4: Penso, un nom tan maco com Julia, per què s'ha dit Jules?
3: Bueno.
5: Sí.
4: És que no entenc.
0: També és un nom artístic, sí.
5: És com un toro, no? Bueno, no... Bueno, pues això. I també tenim el Papa León XIV, tots els detalls de su visita a Espanya.
4: Per favor.
3: No em diguis que ve el papa, no ens havíem enterat. Ai, molt bé, molt bé. No, tots els detalls aquí han de fer-ho.
5: Sí, i tant. Bueno, anem amb Hola, tu. Hola, Hola, què tal?
3: Hola.
5: Entrevista exclusiva con la princesa Charlene de Mónaco.
3: La princesa triste, una mica.
5: Sí, no sería así. Nos habla de su pasión por el deporte, sus retos y sus obligaciones como princesa.
3: Bueno, ¿provee a España con el papi?
0: Sus obligaciones como princesa, m'agrada.
5: Sí,
0: obligacions institucionals.
3: Home, jo no li canvio per les meves obligacions, que no està aquí.
0: No, jo tampoc.
5: Sí, sí. Aquí tenim, veiem més de la romàntica boda de Rocío Cruzet i Charlie Sheen, a mi m'agrada dir-ho així, en el corazón. En el corazón de Manhattan.
3: Saps a qui em recorda aquest senyor? El Howard Wolowitz de Big Bang Theory, però en ros.
4: No? Un futbolista, com es deia aquest?
3: El que diu que posar-se crema solar és dolent. El Marcos Llorente, jo crec que dius aquest.
0: O el Chigrinsky. És una mica Chigrinsky.
3: Chigrinsky no sap quin és, Robert.
5: És una mica, sí.
4: Sí, sí.
5: Sí, sí, totalment. Bueno, doncs escolta, que facin...
3: Que siguin feliços, tu.
5: Cosets i, sí, crucigrames i tot el que vulguin. Bueno, també tenim Pau Gasol amb la paraula. Cal. Sí, sí, sí. Me gustaría que el legado de mi fundador superior a mi legado com... Aquest noi, tu, que este...
3: Home, doncs el seu llegat com a... Sí, sí. Com a jugador ja és ben gran.
0: Molt gran, ha de ser la fundació, com perquè el seu llegat sigui... Totalment. Sigui més gran.
5: No, però...
4: Tenim serioses comunicacions avui amb...
0: Complicacions
4: amb la comunicació amb en David Cervelló, que no sé què li passa avui. No posar les monedes
3: encara. No posar les monedes i clar, crec que acabarem repassant nosaltres les revistes. David, t'escolto?
5: No.
3: No, no t'escolto. No. T'escolto fatal. Intentem recuperar la connexió i, si no, Robert, què veiem a Lectures?
4: Doncs mira, la nostra amiga, tothom canta. M'encanta la portada de Lectures perquè Mercedes Milà, avui és la protagonista, la portada de Lectures, diu Mercedes Milà, sincera e il·lusionada, doy gracias porque ahora estoy muy bien. Per què diu això? Ha ofert una entrevista en un podcast que presenta Carlota Corredera, que es diu Menudo Cuadro,
3: sí.
4: I ella ha explicat que ho va passar molt malament a l'etapa final de Gran Hermano, per això va deixar Gran Hermano.
3: Va estar molts anys.
4: Amb una depressió molt gran... Ella me diu, i això que ganava, atenció, 60.000 euros per programa.
3: Què dius?
4: Però els diners no ho són tot, no ho Míriam. Tot. Això no. Es demostra amb el que
3: la salut és el més important, deixa't
4: els diners. I estem amb el seu gos, el Milo, no es diu? Es diu...
3: Milo.
4: Es diu, no, Scott.
3: Ah,
4: Scott es diu, perquè va fer un programa a Movistar Plus que es deia Scott i Milà, i l'entrevistador era el gos.
3: Ah, que bo.
4: Sí. I és l'Scott amb la Mercedes Milà, i en aquesta portada ens explica que ara està bé després d'aquests moments de depressió.
3: David, ara sí, va. Intentem per tercera vegada.
6: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
6: No, ara he pagat amb Visa.
3: Ah! Clar, sí. A veure si així aguanta més, tu. Escolta, la Dua Lipa es casa, o s'ha casat, vamos.
6: Sí, sí, sí, s'ho han passat dua pipa, s'ho han passat meravellosament bé. És que, a veure, tu imagina't a casa, O sigui, la Dua Lipa es casa amb Callum Turner. Callum i Dua, tu imagina't quins noms. Saps allò que fiques a la targeta, no? Sí. Callum Dua.
3: A la bústia, no?
0: Sí, la targeta de boda devia ser divertida,
4: A mi m'agrada molt com va ella de núvia,
3: Dels anys 20, no?
4: Sí, m'agrada molt.
3: Sí, sí, sí. Molt guapa.
6: No, no, està molt bé això per evitar si vols que et donguin dos petons. Saps allò que estan passant?
4: La Pamela, sí, molt ben
6: vist.
4: Escolta'm que...
6: No, ningú s'acosta.
3: No.
4: Estava comentant jo que la portada la protagonitza Mercedes Milà, Merceditas, que ganaves 60.000 euros per programa en Gran Hermano. ¿Lo has dicho?
7: Los chicos y chicas de la casa, 60.000. I poca son,
4: t'imagina't. Bueno, ella ho ha dit a l'entrevista, diu, i poco és per a lo que jo dava a l'empresa. Que això
3: home,
4: és...
3: Això és veritat,
4: sol passar,
3: Això és veritat. Vinga, Alexia Putellas. Sí,
0: sí. Ai, Alexia.
3: Que marxa.
6: Sí, sí. El emotivo adiós de la reina. Escolta, total. Que emocionant ha estat tot aquest procés i que bé que ho ha dut, amb elegància.
0: Sí, sí, tant.
6: I
0: tant. Molt comiat.
6: Això, molt bé.
3: Ilan Wintour.
6: Totalment. I així és. Sí, Anna Wintour. Anem a fer un Wintour? Doncs tu imagina't, la mujer más poderosa de la moda, tu.
3: Que es diu ràpid, això, Aquesta és la que
6: sí,
3: està basada...
6: La mujer más poderosa de la moda, sí.
3: La pel·lícula...
0: El diablo se viste de Prada,
3: no?
6: Sí.
3: Molt bé.
6: Sí, sí.
3: Vinga, 10 minutos, què tenim?
6: Parlant de Prada, sí, 10 minutos tenim Mbappé i Esther Expósito, Passión en Ibiza, tu.
3: Ja s'ha recuperat del tot, ja pot tornar a viatjar amb l'Expósito.
4: M'encanta la banda sonora, aquesta posant Isma de la Parra de fons, Estic molt emocionat ara mateix. Aquesta és la que ens va portar a Eurovision, al darrer festival a França.
0: No té ni idea, l'Isma.
3: Ha filtrat per cançons franceses i aquesta és la primera que li ha sortit.
4: No m'ho puc creure que hagis fet això, Isma. Doncs és el darrer tema que França va portar a Eurovision.
3: Amb lo content que estava el Robert, que pensava que havies pensat en ell, tu. Ai, de veritat.
0: Que lesionat se'l veu a Mbappé, eh?
3: Sí, eh?
4: Va anar un noi que s'assembla a l'Mbappé.
3: Ah, sí?
4: Sí.
6: Molt, molt. Doncs Escumanos 3 Expósito, que a més aquests dies està molt en el candelabro, eh, que en deien, perquè
4: expuesta,
6: estava a la caseta
4: no?
6: del... Sí, sí. Està expuesta, sí senyor, perquè, clar, se la va veure...

0: ballant d'una forma molt recatada. Sí.
1: A la casita, no estava així.
0: Sí, anava jo movent-se una micona i clar, tot això que, bueno, en fi. El mateix dia, deia molta gent, deia Mbappé, el mateix dia que guanyava un altre Champions, tenia l'Ester Expósito ballant amb el Bad Bunny.
2: Sí, sí,
0: vull dir,
2: dues,
0: la tarda,
2: dues derrotes.
1: I fent-li ojitos a l'altre,
3: La casita, la casita aquesta del Bad Bunny és la casita dels ricos.
2: El francès
3: no?
2: Tuvo una mala tarde.
1: Bueno, tinc molta cosa.
3: No hi ha gent pobra, no, aquesta casa?
1: No, no, no. Si no ets algú, no hi vas. Escolta, ens has tornat a colar la Mia, la revista Mia, aquesta setmana.
0: Sí, perquè m'hi estic afeccionant.
1: Sí, ja ho he vist.
0: Mia, plan cuerpo, sí, plan cuerpo de diet. I posen a Paz Padilla. Bueno.
3: No, perdona. Posen a Paz Padilla.
1: Per un altre tema, la posen.
3: Posen a Paz Padilla després
0: de... Ja, bueno, clar, però...
3: Després de 10 hores i mitja de retoc digital per part del retocador d'aquesta portada, perquè clar, te diuen que és en Wintour també, també te lo crees. Saps què vull dir?
0: Està bé, no, però m'agrada perquè tracten temes variats, com per exemple, tot el que debes saber sobre el DNI electrònic.
3: Ah, mira, sí, molt
0: sembla bé,
3: mira,
0: tot això.
1: Això sí que és informació útil, tu.
0: No el... Sí. I també, sí, tacos d'alga nori i arroz. A mi m'agraden aquestes coses, tu, perquè...
1: Ens portes un tàper d'alga nori,
3: amb el titular de Paz Padilla, sí, que diu, considero que ahora soy mejor persona que antes. Abrazo más, soy más bondadosa, incluso con gente que no conozco. L'Anna Utiel va anar a una presentació que hi havia a la Paz Padilla i diu que la va abraçar només veure-la. Sí. Dic, carinyo mío, mi amor, i la va abraçar.
1: Doncs això s'ha de vigilar, vull dir, tampoc normalitzem abraçar gent que no coneixes. Exacte. David Serralló, t'escolto, potser, al Nits de Ràdio.
0: Esperem que sí, una abraçada
1: molt forta.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
5: Onda Cero t'acompanya cada matí amb l'actualitat de Catalunya. Más de uno Catalunya, a les 7 i 20 i 8 i 20.
6: Salvador Illa aposta per la inversió públic-privada en infraestructures. El cap de l'executiu ha anunciat més de 3.000 milions d'euros per enllestir obres en matèria de mobilitat, com el desdoblament de la C-55 o la finalització de la línia L9 del metro. Marcos Díaz, bon dia.
7: Bon dia. El cap de l'executiu ha reivindicat el paper clau del sector privat per preparar la Catalunya del futur en els propers 6 anys.
6: A Sant Feliu de Llobregat encara engega la recta final. El projecte supera el 85% d'execució i el túnel amb via i catenària ja està per sobre del 90%. Ricard Jiménez, bon dia.
8: Bon dia, Montse. Un pas clau pels usuaris de Rodalies que guanyaran en fiabilitat i seguretat, però també pels veïns.
6: A3Player ha presentat aquest dilluns als cinemes Movie Bosque de Barcelona 33 dies, la nova sèrie de Carles Porta, inspirada en la fuga real de dos reclusos de la presó de Lleida l'any 2001.
5: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
10: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Tot i que nosaltres duem unes quantes hores acompanyant-vos, explicant-vos mil i una històries, com per exemple les que han vingut del dimecres, perquè estem passant del dimecres al ja dijous 4 de juny de 2026. David Morales, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tot i que ja portes per aquí una estona comentant-nos històries, visquent tot el que... totes les reflexions que hem fet avui, totes les propostes que hem fet avui, sobretot a l'hora de... si ara heu de fer dinars o sopars així de... doncs de veure-us uns quants... Jo li vaig donant voltes, això dels tàpers i tot això, perquè jo... el tapereo, que li han dit, sí. Perquè en lloc de fer tapeo, doncs directament al tàper, perquè, escolta, cadascú... Això és com l'electricitat, no? Això és com l'aigua, no? Que cadascú pagui en funció del que ha gastat, no? I a partir d'aquí, doncs, d'allò, perquè si no sempre... Així un verdaderament menja o beu allò que vol, no?, en aquell moment, perquè si no ja hem vist que es generaven molts problemes, i és el que hem comentat avui la tertúlia dels dimecres, que si us l'heu perdut, la podeu recuperar d'aquí unes hores quan pengin el podcast del programa d'avui. Però si hem de presentar en societat el 4 de juny, David, què podem dir? A veure...
1: Doncs mira, el 4 de juny concretament és el Dia Mundial de la Fertilitat.
0: Ah,
1: també. De dies mundials tenim aquest. Nacions Unides sí que va posar un dia que és el Dia Internacional dels Nens Víctimes Innocents d'Agressions. I després, bé, a Hong Kong, a la Xina i als Estats Units tenen dies per recordar les protestes de la plaça de Tiananmen.
0: Ah, sí? Ostres. El tanc aquell, que no l'oblidarem mai, aquella situació. Jo venia reflexionant ara això que deies. El dia de la fertilitat, que algú sigui molt fèrtil, és un avantatge o és un inconvenient? Perquè, clar, depèn de com, saps? Es veia com un avantatge perquè, clar, la gent volia tenir fills, però ara avui dia... no és tant això. O sigui, algú que sigui poc fèrtil quasi és un avantatge que té, no? De dir, no, jo és que l'escopeta no, saps? O no ho sé. No sé com...
1: Clar,
0: no sé.
1: És que tot depèn d'allò de todo depende del color del cristal con que se...
0: Sí, no, clar.
1: Aquí tindríem la mateixa, el mateix cas.
0: Bueno, en qualsevol cas, doncs, que qui ho vulgui ser, doncs que ho pugui ser, no? I que per això també els avenços científics, doncs, hi ajuden, a que això pugui ser d'aquesta manera. Dies mundials internacionals ja els tenim.
1: Dies nacionals als Estats Units.
0: Home, doncs anem a veure...
1: Ja sabeu que m'agrada comentar-los, sí, perquè tenen dies ben curiosos. Mira, avui celebren un dia que jo aniria a Estats Units només per celebrar-lo, perquè és el Dia Nacional del Formatge.
0: Veus, això està bé. I és un formatge diferent, depèn de l'estat, de Massachusetts, de Wisconsin, de Florida...
1: Jo crec que no, Jo crec que cadascú bàsicament tria pels seus gustos, ja no per l'estat on es troba, sinó pels gustos.
0: Molt bé.
1: Tenem també que és el Dia del Corgi. Dels gossets, els corguis.
0: Ah, sí. Això la reina en tenia molts, de corguis,
1: sí.
0: Oi que sí?
1: Sí, la reina d'Anglaterra en tenia moltíssims. Es va fer una pel·lícula, els corguis de la reina, de fet.
0: Els corguis, mare meva. Sí.
1: De fet, també...

0: Bé, si és el dia d'un gos, també és el dia d'abraçar el teu gat.
1: Ah, mira, perquè no es posin gelosos, eh? Que ben repartit està tot, sempre.
0: Sí. Això sí, es deixen, perquè ja sabeu que sí. Hi ha alguns gats que són bastant escarpets.
1: Sí, totalment, sí.
0: Tenim també que és el dia nacional de la llum de la lluna.
1: Ah, que és bonic això, eh? Mm. Luz de luna, eh?
0: Sí.
1: Mítica sèrie, també. Déu-n'hi-do, bueno, és bonica la llum de lluna. A més, aquest any que hi haurà un eclipsi que la lluna taparà el sol. Hi haurà un dia d'aquests, eh? Que tots els que hem sigut molt fans del Tintín, per nosaltres és un fet insòlid, és el que li va salvar la vida en una de les històries. O sigui que fabulós aquest esdeveniment que podrem veure, crec, a l'agost, eh?
0: Sí.
1: En fi, ens queda algun dia?
0: Sí, un parell més. Mira, vinga. Tenim que és el Dia Nacional del Conyac. I
1: de la beguda, eh? No del familiar.
0: Acabat amb C.
1: Sí. No, bé, dius, és que jo em porto bé amb el meu cunyat. Bueno, i amb el cunyat que encara millor es porta, vull dir, perquè depèn, a vegades si els fa molt llarg el sopar o el dinar, en fi. Bueno, i què més tenim?
0: Doncs, mira, tenim que és el dia, atenció, de la solterona.
1: Val.
0: Però, com a curiositat, clar, jo volia saber això de solterona,
1: sí?
0: Si era correcte en català, perquè, clar, sonava una mica estrany. I és veritat que el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans no el recull,
1: val.
0: Però sí que els portals del que és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals l'accepten com una cosa així una mica més col·loquial.
1: Val.
0: Però com hauríem de dir això de solteró o solterona en català? Concu o conca?
1: Concu o conca?
0: Sí, això és solteró en català, o, sigui, o solterona en català.
1: És un concu o és una conca? La conca de Barberà, llavors en aquest cas seria la que no es casava allà?
0: Sí, exacte. Molt després bé. Hi hauria alguna altra opció, que seria, per exemple, per dir solterona, Fadrina Vella.
1: Ai, Fadrina Vella m'agrada molt. Però Vella amb B baixa o amb B alta?
0: En aquest cas amb B baixa.
1: Amb B baixa, sí, clar.
0: Però sí, curiós, perquè són aquelles expressions que les tenim ja més que internalitzades i ens surten directament, doncs.
1: Si
0: voleu saber això, com és, concu, conca o Fadrina Vella.
1: Sí, fantàstic. Fadrina Vella m'ha encantat, em sembla meravellós. Doncs això en quant als sants, els dies, i ara toca els sants, a veure com ho tindríem, això.
0: Doncs mira, avui és Santa Noemí, és San Francisco Caracciolo.
1: Caracciolo, eh?
0: Caracciolo, sí.
1: Sí. Està bé, això. Si tens cara de l'entrenador de futbol de l'Atlètic de Madrid, és Caracciolo, avui. Sí. Simeone.
0: Santa Ruth, San Alejandro, San Nicolás, San Trano, San Quirino de Sisac, San Petroc de Cornwall, San Gualtero de Servillano, San Metrófano de Bizancio i San Optato de Milevi.
1: Optato de Milevi, eh? És que, clar, és molt
0: això
1: sonor.
0: Això sona a element químic,
1: sí,
0: o
1: senyor.
0: Alguna cosa així.
1: Sí, senyor. Cada 8 hores s'ha de prendre Optato de Quilemi. Com has dit que?
0: Optato de Milevi.
1: Optato de Milevi. O sigui, cada 8 hores, eh? Fas el favor. Tu imagina't que has d'escriure el nom amb lletra de metge. Optato. Et donen qualsevol medicina, qualsevol altra. Impressionant. Fantàstic, aquests sants d'avui. Anem a viatjar en el temps. Anem a veure què passava, què era notícia, tot just fa un segle, per tant, estem viatjant a un 4 de maig de 1926. Doncs a veure, què ens passava fa tot just un segle?
0: Mira, avui tenim una crònica des de Berlín, que ens parla de la vida de l'estudiante alemán.
1: Ostres!
0: Com era la vida de l'estudiante alemán fa un segle? La vida de l'estudiante alemán difiere notablemente de la de todos los demás estudiantes europeos. En Francia, y especialmente en el barrio latino de París, el estudiante, una vez que ha salido de las aulas, gusta de discutir de política, de colaborar en revistas literarias de vanguardia y de divertirse sencillamente. El estudiante español de Santiago de Compostela, Salamanca o Madrid distribuye sus ocios en jugar a los naipes, bailar y hacer la corte. Para el estudiante británico...

passar tal dia com avui, 4 de juny del 2017. Manchester s'uneix en un emotiu concert benèfic anomenat One Love Manchester. Dues setmanes abans, el 22 de maig del 2017, una explosió a l'exterior del Manchester Arena, just després d'un concert d'Ariana Grande, va sacsejar la ciutat. L'atemptat reivindicat per l'Estat Islàmic va deixar 22 morts, molts d'ells joves, i 116 ferits. L'atacant Salman Abedi, un britànic de 22 anys d'origen libi, va detonar una bomba casolana plena de metralla a la sortida de l'estadi. L'impacte va ser devastador. Però Manchester no es va rendir. Ariana Grande, visiblement afectada, va suspendre la seva gira mundial Dangerous Woman Tour i va prometre tornar per honrar les víctimes. El 4 de juny, menys de dues setmanes després de la tragèdia, Ariana Grande va organitzar One Love Manchester a l'Old Trafford Cricket Ground. L'esdeveniment, amb 55.000 assistents, va reunir artistes com Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Katy Perry, Take That, Niall Horan, Little Mix, Pharrell Williams, Robin Williams, Liam Gallagher... Abans de començar, Marcus Mumford va demanar un minut de silenci en memòria de les víctimes de Manchester i Londres.

Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 4 de juny del 2017, que Manchester es va unir en un emotiu concert benèfic anomenat One Love Manchester per recordar les víctimes dels atemptats terroristes i recaptar fons per als afectats. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Segur que us ha passat, que esteu pensant, doncs, a veure, uns anireu uns dies d'escapada, no?, i esteu en una popular pàgina d'aquestes de reservar hotels o així, i de cop i volta, just per allò que tu buscaves i just pels dies que buscaves, de cop i volta et surt una pantalleta que diu hay 560 persones buscando lo mismo que tu. I llavors tu et poses nerviós i no saps per què, no saps per quines raons. Ràpidament has de buscar i has d'aconseguir i has d'agendar ja aquella reserva. I és que hi ha molts processos que entren dins del per què anem a una determinades webs, per què comprem a determinats jocs, i tot això té molt a veure, doncs, amb aquesta connexió que tenim, que va molt més enllà de l'eficiència. I per això, de totes aquestes tècniques, la gent que en sap, doncs, les estudia i les pots analitzar. I hi ha uns estudis recents que ha fet la UOC que ens revelen, que ens expliquen algunes d'aquestes estratègies, i per això en volem parlar amb una de les persones que ha fet aquesta recerca, que és la Imma Rodríguez. Imma, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Ella és catedràtica dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigadora del grup de recerca digital Business. I és que, clar, aquí el que veiem d'un dels estudis que heu presentat, que porta un nom meravellós, és que m'ha encantat en anglès, i necessito dir-ho una mica a l'opuncet, de dir el pumping up customer value with convenience OIE and personalization strategies in e-retailing, no? Això del e-retailing m'ha agradat molt, perquè, clar, vol dir que el que sempre s'havia estudiat del retail, no?, del punt de venda, de l'empresa, del lloc, clar, ara es trasllada a webs, no? I el que durant dècades, no?, es pensava de dir, escolta, com poses això a les estanteries? Què poses a l'aparador? Quins productes poses més a prop de la caixa? Tot això que estava molt estudiat, ho hem passat a la web, i per tant també hem canviat totalment les estratègies, no?
1: Sí, algunes es conserven perquè són molt importants a tot arreu, perquè funcionen, perquè tenen conseqüències en el comportament de les persones, en les decisions que les persones prenen com a consumidores, i altres, en canvi, són noves.
0: Clar, aquestes que són noves, aquestes que tenen que veure, doncs, amb per què anem a unes determinades web i unes altres no, d'aquest estudi principal n'heu dit que n'hi ha com dues que serien les que destaquen més a l'hora d'una forma possiblement conscient e inconscient, perquè potser no, perquè, clar, per exemple, no, quan t'havies de desplaçar físicament a un lloc, doncs hi havia més elements, com el fet de que la botiga estigués a prop, per exemple, no, o que tinguessin més gènere. Eren molts els condicionants, però, clar, a la web estem tan a prop d'una botiga que està aquí al costat com que està a Nova Zelanda, vés a saber, no? Per tant, hi ha estratègies més específiques, i una d'elles heu vist que és el que l'anomeneu les estratègies de conveniència, és a dir, la facilitat de la compra, oi?
1: Així és, que és una estratègia que de fet prové dels entorns físics, és una estratègia que ha funcionat en moltes botigues, en moltes cadenes de la gran superfícies comercials, i que sobretot en la comercialització de productes de gran consum. Uh-huh. Què passa? Les persones consumidores ens trobem que hi ha aquests productes del dia a dia, sí, aquests productes que s'han de renovar pràcticament cada setmana o cada mes a les nostres llars, aliments, productes d'higiene, productes uh-huh. de neteja. Aquests productes, comprar-los, bueno, no sempre ve de gust. Clar, per moltes persones això és una tasca. I és una tasca, és una obligació en la que es vol invertir poc temps. De manera que els establiments comercials, pues, siguin les botigues físiques o l'e-commerce o les botigues online, ha d'ingeniar-se-les perquè aquestes tasques, aquestes obligacions, siguin el més lleugeres possibles, suposin les menors incomoditats possibles. Uh-huh. I d'aquí la paraula de conveniència, no? Uh-huh. Que en realitat és una traducció de l'anglès que no hauria, no és la millor, no és la traducció traducció literal de l'anglès, però no seria la més adequada, seria de comoditat.
0: De comoditat, però de facilitat, no?
1: Facilitació, exactament, de facilitació. Llavors, traslladat això a les botigues online, en què es convertiria, doncs, en botigues amb un assortiment enorme de productes on puguis trobar realment, encara que tinguis unes preferències molt, molt específiques, allà trobes aquesta cosa tan especial que estàs buscant i molt ràpidament, d'una manera molt efectiva, i la reps a casa també ràpidament. La compra és segura, la compra és fàcil, la compra és senzilla, és intuïtiva. Això seria una estratègia de conveniència o comoditat portada en l'entorn online.
0: L'altre que té que veure amb la personalització, hi ha molta connexió, perquè, per exemple, el que són les webs, per exemple, tipus Amazon, no? Per exemple, que també l'has estudiat com un cas d'èxit en el llibre que vas escriure, doncs, clar, tenen unes tècniques que estan molt ben pensades. Primer perquè determinats productes, aquests que ens comentaves, no? Que ens comentava l'Imma, de que potser no són els que et fa més il·lusió, no? Com aquella cosa de col·leccionisme que vols, no? Vull dir que és una cosa més mundana, anem a dir així. Doncs el fet de que et faciliti, el fet de que puguis fer com que et renovi cada X temps, no? Que cada X temps tu vagi enviant, per exemple, en lloc de fer una compra, doncs que es vagi ja afegint, com si diguéssim, d'automatització. I per altra banda, el fet de tenir tant a la vista, doncs allò que ja has comprat prèviament, i que per tant, com que ho veus allà de seguida, és com molt més fàcil fer el clic i dir, mira, això i allò que venia a buscar, no? Una mica.
1: Sí, sí.

0: Sí, és així. Has posat l'exemple d'Amazon i ja has mencionat que apareix en un dels meus llibres. Efectivament, jo acostumo a considerar que Amazon, al ser el pioner o un dels pioners en aquest camp i haver-ho fet bastant bé des del sí. punt de vista marketingià, des del punt de vista d'entendre què és el que necessitava el consumidor i proporcionar-lo, doncs s'ha convertit un estàndard. Al final... les coses que fa o que ha fet Amazon i la manera en què les ha portat a terme s'han convertit en un estàndard, una referència per moltes altres botigues. Mm-hmm. De manera que és difícil desmarcar-se o oferir menys prestacions, oferir menys agilitat, oferir menys informació que la que pot aportar una botiga com Amazon, que pràcticament, a més, ho ven tot.
1: Sí, gairebé
0: tot allà.
1: Exactament, que és una mica el que ens passava abans quan anàvem uns grans magatzems, no? Que ens desplaçàvem allà perquè sabíem que podríem trobar de tot, no? I ara, doncs, aquests grans magatzems doncs, estan de forma online. I, per tant, com que tenen informació de nosaltres, és que nos espien el telèfon. No, escolti, que sap el que ha comprat. Per tant, com que sap el que ha comprat, li és molt intuïtiu saber què et pot oferir, no? I allò tan fantàstic i que també, doncs, fan d'allò de dir... La gente que ha comprado esto también ha comprado a veces lo altre, com volen dir. Això em sembla que a tu t'agradarà. Clar, totes aquestes tècniques et donen la sensació, i per això m'interessa molt tots aquests estudis que heu fet, Imma, el fet de que el que estan fent és com que t'estan atenent, és a dir, que t'entenen, que saben el que vols. És com tenir una persona en el supermercat que t'estigués acompanyant tota l'estona. Reina, agafa aquesta llangonissa que t'agradarà, que és molt bona, que això sempre ens agrada. Que és una mica això?
0: Així és, exactament. Es captura tant... Anem donant, en els nostres moviments online, anem donant tantes petites informacions contínuament
1: sí.
0: que amb això es pots construir una història sobre la nostra trajectòria com a persones consumidores.
1: Un model, no?, que es diu.
0: Un model de, de comportar sobre el nostre viatge de compres. I a partir d'aquí, doncs, utilitzar aquesta informació amb la finalitat d'oferir allò que, en principi, sembla que seria el que més t'hauria d'agradar o el que més necessites. No? Si l'encertes en l'anàlisi d'aquesta informació, vincules al client. Efectivament, te'l guanyes.
1: Exacte, se sent escoltat i, per tant, doncs, al marge de que puguis encertar més o menys, no?, amb aquella proposta que li facis, doncs et sents reconegut i fins i tot és una manera més d'allò de deixar-te portar, no?, una mica allò d'obrir a veure què m'ofereix, no?, que potser acabes doncs, comprant una mica com passen els bazars, no?, que entres i sempre acabes comprant una cosa que no sabies que necessitaves fins que l'has vist, no?, i de cop i volta sigui un gatet que mou el braç o sigui, unes tisores amb les puntes d'una determinada forma que et va bé, que et queda bé, doncs, a la cuina on sigui, no?, per tant, això és normal que sigui així. A mi sempre m'havia fascinat de tot el que té a veure amb el neuromàrqueting, amb la neurociència, no?, de diferents estratègies de fidelització que, clar, veig que segueixen funcionant i que possiblement es combinen, no?, amb tot això que heu anat estudiant, com poden ser, doncs, lo típic d'acumular punts. Clar, jo, per exemple, que compro sabatilles d'atletisme a diferents webs, clar, la que al final m'està donant més punts, més d'això, i acabo anant més perquè tinc més tendència a dir, mira, així m'estalvio uns diners per les properes. Tot això està molt pensat, però és que és efectiu per l'empresa, però també pel client, no? I això és el que heu vist que és important que sigui així.
0: Sí. És quelcom que en anglès es diu un win-win, sí. Tots guanyen, no? Uh-huh. I aquesta és la idea. Una de les coses que hem comprovat en aquests estudis, que es basen en unes mostres... considerables de persones consumidores en dos països diferents, als Estats Units i a la Xina, doncs mostren efectivament això. Sí.
1: Mm-hmm. Per tant, és important que aquests mecanismes que fa que nosaltres connectem d'alguna manera, ja sigui per acumular punts o per descomptes que ens fan, no? A mi em fa sempre, mm-hmm. sempre m'ha fet molta gràcia aquest d'això de que connectes i just un dimarts a les 7:22 a la tarda, diu, just en una hora i 20 minuts terminen los descuentos. I dic, home, ja és curiós que un dimarts, just aquestes hores, hi hagin el descompte. Bueno, tot això són tècniques

0: que es poden fer servir per motivar-te, no? Com el que dèiem, no? Queda només una habitació per aquests dies. Ostres, va, correm i va, m'hi llenço, no? És a dir, que tot això fa que ens impliquem i que ens llencem molt més quan en determinades situacions ens ho pensaríem molt més a l'hora de comprar. Una mica com passa amb el supermercat, no? Allò de si vas a fer la compra abans o després d'haver dinat, no? Per exemple.
1: Sí, sí. Val a dir que les compres per impuls sempre han existit. Sempre hem comprat coses impulsats per la... Coses no planificades, eh? Compres que hem decidit en el darrer moment quan ja ens trobem a la pròpia botiga. Compres per impuls sempre han existit. Tot i així, si comparem la compra online amb la compra física en establiments físics, és en els establiments físics on la compra per impuls té una importància més gran. En termes generals, ara estic generalitzant.
0: Sí, perquè és interessant.
1: Perquè
0: sí.
1: Totes les excepcions possibles, però en termes generals, comparativament, les compres online són compres relativament més planificades i on hi ha menys sorpreses, on hi ha menys impulsos del darrer moment. Això no vol dir que també es puguin produir, i tu has mencionat recursos, estímuls que funcionen i funcionen molt bé per fer-ho.
0: Clar, al final, clar, d'això que ens explica l'Imma, clar, quan no estàs en una tienda física sempre és més fàcil allò d'agafar-ho, no? Allò de poder-ho agafar sempre pot funcionar millor. El que passa és que, clar, no? aquests packs o aquestes ofertes o aquesta fidelització ajuda això que vosaltres en els estudis parleu molt del engagement, no? Aquesta paraula que vindria a ser d'alguna manera la connexió. Com la podríem definir, el que ens porta doncs, a tornar, no? a una botiga online o una pàgina i confiar en ella.
1: Sí, és difícil de traduir l'engagement, traduir aquest terme al català o fins i tot al castellà, també. Presenta moltes dificultats, perquè en anglès vol dir moltes coses, engagement, i les seves traduccions no capturen, diguem, tot el poder, tota la capacitat, tot el que reuneix aquest terme, no? Podríem traduir per compromís, ho podríem traduir per implicació, però és una mica més que tot això. Què és l'engagement? L'engagement és un estat psicològic que té propietats motivacionals, és a dir, que impulsa la persona a fer coses, de manera, a més, sostinguda en el temps. No és quelcom instantani. Vale? I té, a més, diverses dimensions. És a dir, és bastant complexa. Té diferents facetes. Té una faceta cognitiva. És a dir, té una faceta d'esforç mental. De que en aquesta marca o en aquesta botiga o en això m'hi esforço. I dedico temps. Vale? Té una faceta emocional, afectiva. D'estimació vers aquella marca, vers aquella botiga, una sèrie d'emocions de caràcter positiu que desperta el pensar en aquesta marca o el pensar en aquesta botiga. I té una faceta de comportament, d'esforçar-te per aquella marca. No només de tornar a comprar en aquella botiga o tornar a comprar en aquella marca, sinó també de parlar bé d'aquella marca quan demana opinió, o de fer algun esforç addicional per aquella marca. Si em demanen participar en una enquesta, bueno, doncs vaig a contestar aquesta enquesta perquè això m'ha agradat, però en això crec que haurien de millorar i potser aquesta informació els hi ve bé saber, no? Per exemple.
0: Que bo.
1: Doncs això, tot això és l'engagement, no? L'engagement no és, com a vegades es considera, d'una manera molt, molt restrictiva, molt limitada, que és fer clic en una cosa. Engagement no és fer clic. L'engagement és molt més que tot això. El que passa és que és molt difícil de mesurar l'engagement, no? I a vegades, bueno, una manera ràpida és dir, bueno, si m'ha fet clic és que està enganxat. Està enganxat. Bueno, no necessàriament, L'engagement és molt més que això. És quelcom que fa que una persona se senti vinculada en el sentit positiu, connectada en el sentit positiu vers un establiment comercial, i que fa que pugui mantenir aquest vincle en el temps. I llavors, en els nostres estudis, el que mostrem és que quan aconsegueixes que les teves iniciatives comercials despertin, aixequin engagement, doncs hi ha un retorn, hi ha un retorn per al negoci.
0: Per tant, aconsegueixes aquest compromís. Algun cop he llegit, he escoltat, que un cas molt, molt clar és el de Apple, no? que la gent està disposada, surt, m'invento, el 14, surt el 15, sí. I la gent vol el 15, sense haver mirat quasi les prestacions que tingui, no? Mentre que els que som d'ordinador normal, doncs si hem de mirar, doncs m'ho invento, entre un Dell, un Samsung o el que sigui, doncs ens anirem mirant les propietats que té, no? Entrarem molt més en el contingut perquè una o l'altra ens pot ser més igual, no? Per molt que t'hagi funcionat una, i això sempre és un factor que et faci, doncs que tinguis més ganes de seguir, perquè aquest m'ha anat bé, no? I l'experiència també és important. Aquí hi ha molts processos que fer que l'experiència, que fer que l'entorn sigui gratificant, és també important, no? És a dir, que estiguis a gust, doncs, imagino, doncs, amb els colors, amb el tamany de lletra, no ho sé, amb moltes coses que diguis, mira, més fàcil i m'ho passo bé, és una experiència que gratificant el fet de comprar-ho independentment de que em costi més o menys diners, no?
1: Així és a dir, a part d'aquests elements més utilitaris, d'aquestes estratègies més funcionals utilitàries de les que hem vingut parlant, aquesta conveniència, no? o comoditat o personalització en la informació que jo proporciono, que el que fa en definitiva és facilitar-te la compra, hi ha altres aspectes com aquests que menciones, que més que facilitar-me la compra, el que fan és que la compra en si mateixa, per si mateixa, sigui més entretinguda, sigui més divertida, sigui més agradable, i, bueno, doncs m'ho passo bé comprant.
0: Per tant, és una experiència, no? Igual que ara es diu que el que més es ven és l'experiència, no? En si, o fins i tot passen els macrofestivals, no? Que al final, més que escoltar millor o pitjor la música, estar més o menys davant, el que vols és estar, doncs, amb la teva gent i viure-ho, no? I això és important. Una última pregunta que volia fer, perquè, clar, d'aquest estudi que heu fet i degut a l'època en la que estem, la intel·ligència artificial treballa, és a dir, les empreses i el que expliqueu, doncs, a nivell de docència, necessiten, els és una eina interessant, la intel·ligència artificial, per deduir, per trobar aquestes pautes, aquestes conductes de compra?
1: Moltíssim. És una eina molt, molt útil per comprendre millor, d'una manera més completa, més precisa, més robusta, el comportament dels consumidors, el per què compren això o no compren això, el que els interessa, què no els interessa. És una eina molt, molt potent per analitzar moltes dades i processar-les de manera adequada, efectivament.
0: Doncs ja sabeu, si us voleu dedicar a l'empresa, si voleu saber de vendes, si voleu saber què farà que el vostre producte pugui ser un èxit o no acabi d'entrar, doncs hi ha molts factors que cal conèixer i que estiguin, doncs, que sigui del que es tingui en compte, que no es miri cap a una altra banda, perquè això al final doncs és així. Jo sempre poso l'exemple d'escolta, Imma, el tema dels huevos Kinder aquests que donaven petits funcos dels Stranger Things. A casa, de cop i volta, entrava amb moltes ganes de menjar una xocolatina que no havíem menjat en temps. Vull dir que, clar, tot això està molt pensat, lo de les cosetes aquestes. Un altre dia en parlem, perquè és un món que m'apassiona, el com, fins i tot, sabia de supermercats que treien aquests productes a una determinada hora perquè sabien que els nens sortien de l'escola. Vull dir que fins a on podem arribar, és meravellós el món del màrqueting i poder-lo comprendre millor amb la Imma Rodríguez, catedràtica dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Moltíssimes gràcies, Imma, i fins la propera.
1: Gràcies, un plaer. Una abraçada.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

va passar tal dia com avui, 4 de juny del 1984. Bruce Springsteen publica Born in the USA. Quan Bruce Springsteen va publicar Born in the USA, no només posava al mercat un nou disc, construïa un fenomen global. Amb més de 30 milions de còpies venudes, es convertiria en el gran èxit comercial de la seva carrera i en un dels àlbums més emblemàtics dels anys 80. A primera vista, el disc semblava una celebració del somni americà. El títol, la portada amb la bandera dels Estats Units i el to aparentment triomfal d'algunes cançons apuntaven en aquesta direcció. Però sota aquesta superfície, el contingut era molt més complex. Springsteen havia desplegat un retrat crític de la societat nord-americana, especialment de la classe treballadora i dels veterans de guerra. El tema que dona nom al disc, Born in the USA, n'és el millor exemple. Sovint interpretat com un himne patriòtic, en realitat explica la història d'un veterà del Vietnam que torna a casa i es troba amb l'oblit i la indiferència. Aquesta dualitat entre forma i fons va generar múltiples lectures, algunes fins i tot contradictòries.

Hola, sóc l'Esther Torres i sóc organitzadora professional. Avui us volia parlar dels beneficis de ventilar casa vostra. Sempre diuen que les àvies són sàvies i la meva en temes d'ordre i neteja ho era molt. Els divendres per la nit era el dia que em quedava a dormir a casa seva. Recordo aixecar-me els dissabtes d'hivern i tenir un fred que encara després d'anys recordo. Casa seva estava situada al Raval de Barcelona, en un últim pis d'un edifici antic, típic de la zona, sense calefacció i sota terrat. La combinació perfecta per convertir casa seva en un iglú urbà. Però si amb això no tenia prou, havia que afegir que tenia totes les finestres de casa seva durant una bona estona obertes. En aquell moment no en tenia res, no imaginava com després de tenir un iglú urbà volia afegir més fred. I com que sóc una mica cotilla, vaig preguntar-li el motiu d'aquesta obsessió per ventilar. La contesta va ser molt clara. Ventilar la casa allargarà la vida de tot el que viu en ella. Encara que en el seu moment no vaig entendre res, amb els anys he pogut comprovar quanta raó tenia la meva àvia, com totes les àvies. Ventilar tota la casa nostra, com a mínim 10 minuts diaris, si vivim sols, i una mica més de temps si som més convivint, aporta grans beneficis a tot el que viu en ella. Un benefici, per exemple, un bon sistema de ventilació ajudarà a expulsar l'acumulació de contaminants, bactèries, humitats i olors desagradables, ja siguin corporals, de les nostres mascotes o de la cuina. Un segon benefici, els nostres interiors d'armaris faran més bona olor. Moltes vegades la falta de ventilació de casa nostra fa que dins d'ells hi hagi una olor pesada, doncs té molt a veure la ventilació de la casa. El tercer, evitarem la creació de condensació que ajudarà que els nostres mobles i objectes de casa nostra no es deteriorin. La nostra salut també es beneficiarà. Evitarem mals de cap, al·lèrgies, asma, erupcions cutànies i sinusitis derivades de la falta de ventilació. I per últim, una casa ventilada és molt menys sufocant i aclaparadora. Doncs ja veieu, feu cas a les àvies i aireu casa vostra si voleu millorar la vostra vida i tot el que viu en ella. Si voleu saber més, hauríeu d'entrar a la meva web, estertorres.com, i allà tindreu més informació.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dijous 4 de juny de 2026. Però abans d'acabar és un bon moment perquè expliquem alguna història que ens faci reflexionar sobre el que és l'ésser humà, amb les seves virtuts i amb les seves limitacions o excentricitats. A veure, què has trobat avui, David? A veure.
1: Mira, avui tenim notícia legal que ens arriba des d'aquí, des de les nostres fronteres, i que, sincerament, posa els pèls de punta del que una mica els tecnicismes poden arribar a fer. Parlem d'un cas en el que el propietari d'una clínica mèdica de Madrid tenia una treballadora que treballava a la recepció de la seva clínica. El cas és que la clínica estava situada en el mateix immoble on viu aquest senyor amb la seva dona, el mateix establiment, separats únicament per una porta amb clau. Tot va fer sospitar al propietari de la clínica que passava alguna cosa amb algun dels seus treballadors. I és que semblava que faltava alguna cosa a casa seva. Fins que un dia, a través d'unes càmeres de vigilància, va poder veure com la seva treballadora, la recepcionista d'aquesta clínica, entrava a les dependències de casa seva, travessant sí, aquella porta que era amb una clau, entrava a la seva habitació, remenava els calaixos de les tauletes de nit i, finalment, aconseguia trobar diners i se'ls emportava. Què va fer aquest senyor? Va acomiadar a la treballadora. Ara la qüestió sí, és que ells van negociar i van dir que, bueno, que l'acomiadava, però que, a canvi, ella acceptava el comiat, però que no la denunciaria. La cosa va quedar així, havia incorregut en una conducta greu, però ella ha decidit impugnar el comiat en via judicial.
0: Ai, ai, ai.
1: I el cas és que el tribunal ha reconegut que el comiat és improcedent. Per què? Perquè el conveni col·lectiu exigeix que s'obri un expedient contradictori per tramitar el comiat. No es va fer d'aquesta manera i, per tant, consideren que és improcedent el comiat. De manera que han imposat una indemnització de més de 21.000 euros per la treballadora.
0: Ostres.
1: I a sobre l'hauran de readmetre.
0: No sé què els farà més mal de les dues coses. Impressionant, eh? I, bueno,
1: per un defecte de forma, sí, en sí, realitat. Al sí, final, sí, tenir una persona que t'ha robat a casa teva, perquè al final comparteixes la ubicació amb el teu negoci, i acomiadar-la, a més amb motius greus, i que els tribunals acabin dient que això, per un defecte de forma, doncs el comiat és improcedent.
0: A mi em perdonaran, eh? Però qui no té formes és qui no entén la situació, no? És a dir, les normes estan per facilitar el que es pugui, que vulgui imparar la llei, lo normal, lo que hauria de ser, no? La lògica. Quan la llei contradiu la lògica, s'hauria de poder invocar no només a una persona, perquè hi hagués un criteri, no?, comú, a uns quants experts, unes quantes expertes que diguessin, escolta, en aquest cas es pot entendre que hi hagi aquest defecte, doncs es pot acceptar.
1: Mira,
0: perquè
1: jo et diria,
0: sí,
1: que més enllà de demanar l'opinió d'experts, potser l'opinió de tres persones del carrer,
0: sí, sí,
1: seria molt millor que no pas gent que li dona moltes voltes a aquests defectes de forma.
0: Que interessant això que dius, David.
1: Perquè qualsevol persona del carrer diria, és que això és completament injust. Com ha de readmetre i com ha d'indemnitzar a una persona que li ha robat, bueno, que ha abusat de la seva confiança.
0: Sí, sí, sí.
1: Però la llei ja sabem que funciona d'aquesta manera.
0: Interessantíssim les reflexions que podem fer sobre tot això i com, en el fons, entre tots volem un món millor, no un món pitjor. Vull dir, un món més just no pot ser això. Un món més just ha de ser precisament el que dèiem, no? Per això, fins a cert punt, aquests tribunals populars, no?, dels Estats Units tenen la seva lògica, també, eh? O sigui que, en fi, em sembla que és un tema que no es debat simplement en 10 minuts, vull dir, es tracta de... han d'haver molta gent que digui la seva, no? Però em sembla molt, molt interessant. En fi, nosaltres tornarem aquesta propera matinada, perquè ens agrada acompanyar-vos a les matinades, així que us esperem a partir de 2:15, com sempre, i fins a les 6. David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir del dijous. Va, anem a pel dijous 4 de juny de 2026. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
3: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
7: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
6: A Lleida, a terra, Banda Neon.
7: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
6: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
7: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
6: I Tarragona impulsa el talent emergent.
7: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

0: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
1: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
0: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
2: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Fuera el frescor de la primavera. Dentro, nuestras aguas termales. El contraste que tu cuerpo estaba esperando.
5: Escápate a Segura Balneario. Un entorno de relax con tratamientos termales que revitalizan tus sentidos. Ahora es el momento ideal.
4: Tu balneario en Cuencas Mineras de Teruel. Reserva en segurabalneario.es.
6: Del 5 al 7 de juny viu la Fira Multisectorial de Cambrils. Gaudeix d'un cap de setmana ple d'activitats, espectacles, música i gastronomia. No et perdis 50.000 metres quadrats d'exposició amb les millors ofertes comercials i de serveis, el mercat d'artesania pel barri antic, la zona agrícola del territori, la popular Fira de Firetes i molt més. Ens hi acompanyes? És bo si és a Cambrils. Més informació a firacambrils.com. Organitza Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cambrils.
7: La brúixola amb Lola Sorribas.
8: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
9: Molt bona tarda.
8: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
9: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
7: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
8: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
9: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
7: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Comencem l'agenda amb el Festival Espurnes Barroques. Celebra la seva novena edició del 9 de maig al 7 de juny en diversos municipis de Catalunya Central, amb una programació inspirada en el món dels somnis. El festival combina música barroca, patrimoni, gastronomia, tallers i activitats culturals en espais singulars del territori. Seguim amb l'exposició Records. La vida a través del cinema domèstic reflexiona sobre la memòria i les filmacions familiars, des de les càmeres antigues fins als mòbils actuals. Es pot visitar del 3 de desembre al 7 de juny al Caixa Fòrum Barcelona, amb entrades a partir de 6 euros. El meu riu és verd i blau. La visita familiar, visita dels menuts, permet de redescobrir l'entorn de Montnatura Delta de l'Ebre, amb activitats com observar flamencs, conèixer històries i practicar tradicions del Delta. Es fa els dies 6 i 7 de juny a les 10:30 del matí, amb preus de 14 euros per adults, 6 per infants. La Fira Castellet Medieval celebra una nova edició transformant el nucli de Castellet i la jornada en un escenari ple d'activitats amb espectacles, tallers, artesania i ambient medieval. L'esdeveniment és gratuït i ofereix una experiència cultural per a tots els públics. Per acabar, us porto al concert de Carles Casas Diu Llach dins del Mediterranean Guitar Festival. Reinterpreta l'univers musical de Lluís Llach amb una mirada íntima de Carles Casas. L'actuació amb la participació de Camerata Venezia ofereix una proposta emotiva i delicada amb entrades a 10 euros.
7: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona.

0: mentre el PSOE afronta la seva crisi judicial. De seguida, amb més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
1: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dijous amb dos accidents actius a la xarxa viària catalana. Un el trobem a la carretera GI-552, que talla la calçada des d'aquesta matinada a l'altura d'Arbúcies, en sentit sud, i obliga a obrir desviaments senyalitzats. També tenim un segon accident, en aquest cas de la AP-7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, on talla un carril de circulació fa una estona en direcció Tarragona, provocant fins a 2,5 quilòmetres de retencions. Si parlem precisament també de retencions amb intensitat, parem atenció en tot el vessant Besòs, on ja hi ha retencions amb tot el nus de l'activitat que, de retruc, doncs afecta el primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat. La ronda litoral també pateix retencions a hores d'ara des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès encara tenim cues també des de Montornès del Vallès fins a Barberà, i a la C-58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona. També tenim retencions d'entrada des del Llobregat per la A2 i la B-23 des de Pallejà i Molins de Rei. Per la C-32 també hi ha lentitud en sentit nord des de Gavà i el Prat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Temps que arriba amb un canvi marcat, i és que al matí el cel serà variable o ennuvolat i a partir del migdia començaran els ruixats. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del territori, que, atenció, localment poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. Les temperatures es mantenen amb màximes de 30 graus a Girona i Lleida, 27 a Barcelona i 26 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Catalunya és l'oasi de Pedro Sánchez en la travessia judicial que envolta el PSOE, i el president, des de Barcelona, vol seduir l'independentisme amb les cartes de l'amnistia i el finançament autonòmic. Ens ho explica Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Amb el PSC governant les principals institucions catalanes, Sánchez a Barcelona juga com a casa. Tot i haver perdut el suport de Junts a Madrid i la majoria al Congrés, ha tancat les jornades del segle d'Economia traient pit dels pactes d'investidura amb els sobiranistes.
4: Ha habido acuerdos, y yo quiero reivindicarlo, ya sea con otras fuerzas progresistas o también con fuerzas nacionalistas y o independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está sentando bien al conjunto del Estado.
3: I per exhibir davant els empresaris una estabilitat política que no té, s'emplaça el 2027 per presentar els pressupostos generals. I amb ànims de recuperar la confiança de Junts i Esquerra, s'ha compromès a treballar pel retorn de Puigdemont i l'aprovació del finançament autonòmic pactat amb Junqueras abans que acabi la legislatura.
0: Mentrestant, l'oposició i els socis exigeixen Salvador Illa que comparegui en el Parlament sobre els casos de corrupció que esquitxen el PSOE. El president de la Generalitat ho descarta perquè considera que ja s'han donat totes les explicacions. Marcos Díaz, bon dia.
5: Bon dia. Salvador Illa nega cap irregularitat en el govern o en el PSC, mentre que l'oposició el burxa per la seva relació amb Zapatero. Són Mònica Sales, de Junts, i la resposta del president.
6: És que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
5: Els socis també demanen explicacions, però són més indulgents.
8: Apartin les pomes podrides, totes.
9: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. No tot és lawfare. Per tant, li demanem que els insti a donar explicacions com més aviat millor.
5: Eren Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Jessica Albiac, dels Comuns.
0: A tot això, sàpiguen que els pressupostos de la Generalitat superaran avui la prova de foc del Parlament amb els suports d'Esquerra i els Comuns. El govern i els seus socis parlamentaris tombaran les esmenes a la totalitat perquè els comptes segueixin la seva tramitació. Aquests seran els primers pressupostos efectius de Salvador Illa, però els segons que porta a la Cambra Catalana. Recordem que l'executiu va retirar el primer projecte a mitjans de març per la negativa d'Esquerra a aprovar-los. Els comptes d'enguany preveuen una despesa superior als 49.000 milions d'euros.
2: Más de uno Catalunya.
0: Aquest migdia acaba el termini perquè els docents puguin posicionar-se sobre el preacord tancat entre els sindicats majoritaris de la vaga i el Departament d'Educació. La proposta inclou un augment salarial de 450 euros mensuals l'any 2029 i la incorporació de 6.400 dotacions per reforçar l'escola inclusiva. USTEC i el sindicat Professors de Secundària han fet campanya pel sí, mentre que la CGT, la Intersindical i COS pel no. Aquest dimecres a la tarda hi havia participat un 40%. 44% del cens. Si la proposta no és avalada pel col·lectiu docent, els sindicats aposten per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny. Canviem de qüestió. L'estiu torna a posar en evidència la fragilitat alimentària de molts infants a Catalunya, i és que segons l'ONG Educo, més de 300.000 nens i adolescents no tenen garantit un àpat saludable diari quan s'acaba el curs escolar. Actualment, més de 214.000 alumnes reben aquest ajut durant el curs, però desapareix durant els 80 dies de vacances. N'ha parlat en declaracions a la Brúixola la directora general adjunta de l'entitat, Guiomar Tudó.
10: La beca menjador suposa, en molts casos, l'únic àpat saludable al dia que aquests nens i nenes tenen garantits durant el curs escolar. Més de 100.000 infants, sobretot de secundària, tot i viure en famílies vulnerables, no tenien garantida aquesta beca menjador perquè en els instituts no hi ha aquest servei de menjador.
0: A més, l'estiu també impacta en el benestar emocional dels infants en situació de vulnerabilitat, perquè un de cada tres infants a Catalunya no pot anar de vacances ni una setmana a l'any. Informació en format més breu. 14 persones han quedat detingudes per formar part presumptament d'una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana en una urbanització a Cambra del Camp, a Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions amb més de 5.000 plantes i també s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors. Més coses. El Tribunal Suprem ha citat a declarar com a investigat el pròxim 15 de juny a Félix Alonso, diputat dels Comuns i exalcalde d'Altafulla. Se l'acusa d'un presumpte delicte de prevaricació administrativa per l'adjudicació directa de contractes en la seva etapa com a batlle d'aquesta localitat del Tarragonès. Els exconsellers Salvador Milà i Joan Ignasi Helena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera també estan sent investigats en el marc d'aquesta causa. I un últim apunt, sàpiguen que les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, als esports. José Agustín Gómez, bon dia.
11: Bon dia. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente confirmava ahir que Lamine Yamal no jugarà a l'amistós d'avui a Coruña contra l'Iraq. Leo Messi és guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, segons el jurat, per la seva excepcional trajectòria esportiva i la seva formidable i continuada tasca solidària per promoure l'accés a l'educació i la cura de la salut dels nens més desfavorits. El Joventut cau a Vitoria contra Baskonia 85-71 al primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Divendres es disputarà el segon a Badalona. I aquesta tarda, a les 7, al Palau Blaugrana, el Futbol Club Barcelona rebrà com Múrcia el segon partit de la seva eliminatòria. Després de guanyar abans d'ahir el primer, en cas de tornar a superar els murcians, els blaugranes es ficaran en semifinals. El Club Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo després de guanyar de nou en el partit de tornada del Club Natació Atlètic Barceloneta, en aquesta ocasió 11-13.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
12: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
14: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
15: A 6:30 de la mañana en Canarias es una muy buena hora para escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
16: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
17: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
16: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
17: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: 14 persones han quedat detingudes en el marc del dispositiu policial contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a la urbanització Mas del Plata, Cabra del Camp. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes. En total s'han fet 15 entrades i escorcolls. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors. La dona i l'home acusats de participar en l'assalt al bingo de Tortosa el 19 de setembre del 2022, on va morir una treballadora i van ferir un client, s'han incriminat mútuament. En la seva declaració, tots dos han negat que coneguessin el pla i que sabessin que hi havia armes als vehicles amb què havien vingut des de Navarra fins a la capital del Baix Ebre. La investigada ha assegurat que la víctima no la va reconèixer durant l'atracament i que no va fer res perquè l'altre processat li disparés un tret al clatell. Per contra, l'home ha afirmat que mai ha robat en cap casino i que no hi va participar. El tercer implicat ha declarat que coneix així a la dona perquè li venia droga i s'ha desvinculat de les tasques de vigilància del local. 3 minuts per les 8 del matí, 3 minuts per Mas de Uno amb Carlos Alsina.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
5: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
7: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assegureix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
8: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Sweat, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat. Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
1: La ciutat. Amb Míriam Frank.
9: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
10: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
11: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
12: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
9: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les dues, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
13: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
14: Alsina, la hora.

Elena i Joan Herrera, exlíder d'Iniciativa Catalunya Verds, tots tres investigats pel mateix cas en altres òrgans judicials. Entre la resta de testimonis hi ha dos Mossos d'Esquadra, dos tècnics de la Direcció d'Anàlisi i Investigacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya i la interventora de l'Ajuntament d'Altafulla. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, a través de DIF, ha licitat un contracte relacionat amb els treballs del canvi d'ample del tram Castelló-Vinaròs, canviador de la Boella del Corredor Mediterrani. Aquest contracte comprèn els treballs tècnics d'assistència i subministrament de petit material per al canvi d'ample dels aparells de via per desenvolupar el canvi d'ample ibèric a internacional. En total, s'actua sobre una longitud de 450 quilòmetres de vies aproximadament, incloent-hi la via doble del tram, les vies desviades i el ramal a Tortosa. El pressupost de la licitació és de prop de 8 milions d'euros. L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat les obres de construcció

0: nivell de Salou i serà de titularitat municipal. Les instal·lacions comptaran amb zones pavimentades per a l'estacionament i maniobra de vehicles retirats i una tanca perimetral. A més, el projecte incorpora sistemes moderns de control d'accés, lector de matrícules, videovigilància, enllumenat LED i una oficina d'atenció al públic equipada per al desenvolupament de les tasques administratives i operatives del servei. I un programa grupal de teràpia cognitivo-conductual a l'atenció primària redueix a la meitat el consum de medicaments per a l'insomni, així com la gravetat d'aquesta condició. Així ho determina, si més no, un estudi desenvolupat per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i professionals de l'atenció primària i la Comunitat de Tarragona. El treball s'ha fet amb 97 pacients atesos a l'atenció primària i mostra, segons els seus impulsors, que la intervenció va aconseguir una reducció clínicament rellevant dels símptomes d'insomni. Després de completar el programa, els participants van passar de 18 a 13 punts en l'escala que puntua l'índex de gravetat d'aquesta afecció. I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
3: Hay gente que cree en las energías. Otros simplemente las crean.
4: Hola, hora de levantarse. O no, igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8. En Canarias tienen la venia para seguir una horita más en la cama, va.
3: Empieza el día con la buena energía de Julia Otero en Julia en la Onda. Los sábados y domingos, a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: La Ciutat, amb Miriam Frank.
5: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
6: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
7: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
8: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
5: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a La Ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
9: Las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Salou Reus, busca'ns! Pim pam pum petards, t'estem esperant!
1: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
2: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
4: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: La brúixola amb Lola Sorribes.
7: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
8: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
6: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
9: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
10: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
6: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
11: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
12: Claro, visto así.
11: Onda Cero, tu radio.
13: Noticias en Onda Cero.
14: Son las 10 de la mañana, son las 9 de la mañana en Canarias. Hay noticias a esta hora con David Gabás y empezamos por la primera reacción del ministro Marlaska al sumario del caso Leire. Ha negado que la cúpula de su departamento tratara de influir en las investigaciones de la UCO, David.
15: Le han preguntado a su llegada a la reunión de ministros de Interior en Luxemburgo. Niega haber conocido ninguna maniobra por parte de los mandos de la Guardia Civil sobre los agentes de la UCO. Marlaska ha defendido también la honestidad de la directora del cuerpo, que según recoge la propia UCO en el sumario, se reunió hasta en 3 ocasiones con Leire Díez. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
16: Marlaska niega cualquier tutela desde su ministerio sobre la UCO.
17: La tutela es evidentemente dejarles trabajar.
16: Si se reunió el año pasado con los jefes de la UCO fue para decirles que apoyaba su trabajo. Les pidió, eso sí, neutralidad y profesionalidad, como también hizo la directora de la Guardia Civil, que estuvo en esa reunión y alguna otra.
17: Ella se reunió con ellos para manifestarles también su apoyo absoluto.
16: Nada de presiones.
17: Se las hubiera conocido, no las hubiera tolerado.
16: Grande Marlaska reconoce que está preocupado por las informaciones que están saliendo.
17: Si no me preocupara, no estaría con los pies en el suelo.
16: Pero niega en todo momento malas prácticas.
15: Una vez conocido el sumario, poco a poco se va teniendo acceso a su contenido. También a los audios grabados a los miembros de la supuesta trama, como este en el que Leire Díez habla con un interlocutor para intentar sacar algo contra la jueza del caso de los ERE.
18: Vamos a lo de los ERE, porque es lo que tiene Mollar. Tiene cuestión Mollar. ¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito 4 cosas

0: un mensaje a la nación en el que asegura que los enemigos del país, tras ser derrotados en el campo de batalla, buscan sembrar la división interna y acabar con la moral de los iraníes. Mensaje de Mokhtar Hamenei, que llega después de que Trump afirmara hace unas horas que el acuerdo de paz estaba cerca.
1: La negociación ella misma va muy bien. Si alguna vez pasa algo, quizás no acabe en nada, pero si ocurre, será durante el fin de semana.
0: Dato económico de la mañana, los desahucios repuntaron en el primer trimestre del año un 38% respecto al mismo periodo del año anterior. Son datos que ha dado a conocer el INE y que sitúa en 3.328 el número de ejecuciones hipotecarias, una cifra que con todo es casi un 4% inferior respecto al trimestre anterior. Son las 10 y 3, 9 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña, la actualidad en 2 minutos.
3: Què tal? Bon dia. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer tràmit parlamentari perquè puguin aprovar-se definitivament a principis de juliol. Els comptes preveuen una despesa gairebé de 50.000 milions d'euros i la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha desgranat aquestes grans xifres i ha agraït els suports d'Esquerra i els Comuns per fer possible els primers comptes de la legislatura. Amb els pressupostos al Sarró, la consellera ja mira cap a la propera parada, que és el finançament singular.
4: Necessitem aquest nou model de finançament. I per això jo faig una crida, doncs, sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi. Que pensem en el país, que pensem en els ciutadans, en aquests més recursos que arribaran a Catalunya.
3: Habitatge, educació o sanitat són algunes de les principals partides pressupostàries. Canviem de qüestió, s'han localitzat dos cossos sense vida a la província de Lleida, un a les aigües d'Utxesa, a Aitona, i l'altre al riu Segre, a Lleida. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, els cossos corresponen a un home i a una dona respectivament, i segons la policia no presenten signes aparents de criminalitat, i ara s'espera l'autòpsia per poder-los identificar. El cadàver d'Utxesa podria portar dies a l'aigua, un fet que dificultarà la identificació, mentre que la dona trobada al Segre hauria mort el mateix dia. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i comproven les llistes de persones desaparegudes. I un últim apunt en plana local. Sàpiguen que Barcelona limitarà l'any vinent les llicències de les bicicletes d'ús compartit de plataforma i potenciarà el bicing, segons ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a Catalunya Ràdio. L'Ajuntament denuncia que a la ciutat hi ha 3.500 bicicletes de sharing i que des del gener del 2025 s'han imposat 5.500 sancions per un mal ús.
5: Síguenos en OndaCero.es.
6: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Compartir.
1: Apoyar.
0: Tiempo.
1: 130 millones.
0: Amigos.
1: Risas. Lugares.
0: Momentos.
1: 130 millones. En 130 millones caben muchas cosas. El viernes 5 de junio con Euromillones, bote mínimo garantizado de 130 millones de euros. Y además del bote, el millón que sí o sí toca en España. Euromillones. No hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
3: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Del 5 al 7 de juny arriba la Reus Viu el Vi, la fira de les denominacions d'origen de la Cambra de Comerç de Reus. Tasta els millors vins del territori, maridats amb els productes gastronòmics més gustosos i gaudeix d'un ambient festiu i familiar al Parc de Sant Jordi. Música, tallers i la tradicional vermutada dels matins de dissabte i diumenge. Vine a la Reus Viu el Vi i gaudeix del sabor del territori. Del 5 al 7 de juny al Parc de Sant Jordi.
6: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
7: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
8: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
10: Pim, pam, pum, petards! Tenim tots els petards que et pots imaginar! I els millors preus! Traques, trons, coets, pots d'estalvi i un munt d'articles més! Disposem de lots preparats de tot tipus! Infantil, adult, familiar i de venda ràpida, perquè no t'hagis d'esperar! Pim, pam, pum, petards! Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim, pam, pum, petards. També per tota la província, a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Comarruga, Altafulla, Cambril, Salou, Reus. Busca'ns. Pim, pam, pum, petards. T'estem esperant.
11: Del 5 al 7 de juny viu la Fira Multisectorial de Cambrils. Gaudeix d'un cap de setmana ple d'activitats, espectacles, música i gastronomia. No et perdis 50.000 metres quadrats d'exposició amb les millors ofertes comercials i de serveis. El mercat d'artesania pel barri antic, la zona agrícola del territori, la popular Fira de Firetes i molt més. Ens hi acompanyes? És bo si és a Cambrils. Més informació a firacambrils.com. Organitza Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cambrils.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
13: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella d'Am.
14: S'acaba la tonteria, avui traurà l'artilleria.
12: A Lleida, a terra, banda neon.
13: El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
12: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
13: Les imatges de l'exposició conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
12: I Tarragona impulsa el talent emergent.
13: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la mostra de teatre jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies

0: Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Benvingut a Lideratges, Nacho. Com estem?
1: Bon dia, Ariadna. Molt bé, molt entretinguts amb aquest tema.
0: En una època en la que tenim IA, no? La intel·ligència artificial, potser també la podia aplicar a l'administració i agilitzar una mica tots aquests tràmits, no?
1: De fet, ja s'hi recolza molt l'administració en la intel·ligència artificial. També és veritat que el mercat de treball es veurà afectat a curt termini per la intel·ligència artificial. Les empreses encara no estan implantant tots els beneficis que té aquesta tecnologia, i quan quedi implantat hi ha moltes feines que quedaran tocades.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a La Brúixola i avui posem el focus en la infància.
4: Per parlar d'un problema cada vegada més present però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
3: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar.
2: La Brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
4: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
5: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no?, lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla, eso luego vendrá com un boomerang.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
7: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
6: sí?
7: Haces xaca-xaca-xaca-xaca-xaca, sí? I llavors, quan el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
6: Jo la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
7: Ja, no se compta las calorías.
6: Exacte.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: La vida de los dos cascos azules españoles no está en peligro.
1: Y sepan que ha muerto en París la ilustradora y cineasta franco-iraní Marjane Satrapi, a los 56 años, autora de la novela gráfica Persepolis, fue reconocida en 2024 con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña, la actualidad en 2 minutos.
3: Què tal? Bon dia. L'oposició ha tirat per terra els pressupostos pactats entre el govern, Esquerra i els comuns, Junts per Catalunya i el Partit Popular, consideren que no revertiran la crisi educativa, sanitària o d'habitatge, sinó que instal·laran Catalunya en la decadència. Són els pressupostos del tripartit per col·locar els seus. Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
4: Perquè els pressupostos són la suma de 3 fracassos. El primer, la incompetència del PSC. El segon, les renúncies d'Esquerra. I el tercer, els extremismes dels comuns.
5: I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
3: Des de Vox, el seu torn, qualifiquen els pressupostos com el pagament en diferit d'Esquerra per l'amnistia. Canviem de qüestió. Nestlé i els sindicats han arribat a un preacord per rebaixar l'impacte de l'ERO a Catalunya. Finalment, l'empresa passa d'acomiadar 177 treballadors a 119, una reducció d'un terç respecte a la seva primera proposta. La gran majoria de les afectacions es concentren a Esplugues de Llobregat, amb més d'un centenar de casos, mentre que Girona i Reus en registren molts menys. L'acord també millora les indemnitzacions i es recol·locaran unes 60 persones per reduir el nombre dels acomiadaments. Ara bé, tot i el preacord, el conflicte sindical no es dona per acabat i es mantenen les protestes a l'espera que la plantilla validi definitivament l'acord. I un últim apunt, sàpiguen que el govern i la comunitat educativa esperen aquest migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord d'educació signat el passat 29 de maig entre el departament i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. Tot i defensar el pacte, USTEC ja ha advertit que aposta per una vaga indefinida si guanya el no.
6: Pedro, pasando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño, en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con 4 pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
7: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.

0: Patatas y Jolusa, amamos las patatas.
1: ¿Sabes que mientras escuchas la radio puedes investigar el cáncer aunque jamás hayas pisado un laboratorio? Porque colaborando con Cris contra el cáncer impulsas la investigación. Dona en criscancer.org y únete a la generación que cura el cáncer, la generación Cris.
2: Próximo destino, Zaragoza.
3: El sábado 6 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Parque Macanazón de Zaragoza, con motivo de la Feria de la Garnacha 2026, y para descubrir todos los atractivos de una ciudad reconocida este año como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. El sábado 6 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera con Carlas Lamelo. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
5: Del 5 al 7 de juny viu la Fira Multisectorial de Cambrils. Gaudeix d'un cap de setmana ple d'activitats, espectacles, música i gastronomia. No et perdis 50.000 metres quadrats d'exposició amb les millors ofertes comercials i de serveis, el mercat d'artesania pel barri antic, la zona agrícola del territori, la popular Fira de Firetes i molt més. Ens hi acompanyes? És bo si és a Cambrils. Més informació a firacambrils.com. Organitza Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cambrils.
6: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
7: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
6: Centro Médico Roma, todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
8: El tema de l'habitatge està complicat, però al Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
9: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
11: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
12: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
13: I avui parlem també d'un repte cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.
14: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
13: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és cofundador de Brumic.
15: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava, ni es comunicava, ni dormia. Parlant amb la família, van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca. Pràcticament va sentir com si estigués allà i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, la brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
16: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem.
4: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
16: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat. Però què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
17: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
18: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
17: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
18: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías? Ay.
19: Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde Alsina?

0: i el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
1: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
0: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
1: I Tarragona impulsa el talent emergent.
0: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: I ho farem amb una persona que des d'aquí ens connecta amb Ucraïna, la Sasha Molotkova, és periodista ucraïnesa, professora també a la Universitat Abat Oliva Seu. Sasha, què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Tu tens una filla, oi?
5: Sí.
4: De quants anys?
5: 8.
4: Com li parles d'Ucraïna?
5: No solo le hablo de Ucraïna. La llevé a Ucrania porque yo quiero que mi hija entienda que primero es medio ucraniana, el sentimiento ucraniano que llevo yo, la pertenencia a mi país, a mi nación y la lucha esta que yo siento que yo tengo que formar parte de esto, pero como no puedo estar ahí porque al final priorizo que mi hija necesita una madre viva, pero cuando puedo la llevo ahí. Ella, por desgracia, tiene que saber qué es vivir en una guerra, porque os puedo asegurar que es el futuro de Europa.
6: També vas explicar que la teva mare s'havia convertit en una experta en missils, perquè a través d'una aplicació del mòbil podia saber en quant de temps podia fer la compra.
5: Por ejemplo, mi madre estaba en un dentista y había una alarma, ¿no? Y ellos miran y piensan que, vale, para este tipo de misil tenemos 20 minutos de margen. Entonces acabamos la maniobra con dentista, porque nos da 5 minutos, y luego tranquilamente bajamos al refugio.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
7: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
8: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor.
9: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...

0: físiques, amb proves mentals, perquè el cap-treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que, allò que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem l'agenda amb el Festival Espurnes Barroques. Celebra la seva 9a edició del 9 de maig al 7 de juny en diversos municipis de Catalunya Central, amb una programació inspirada en el món dels somnis. El festival combina música barroca, patrimoni, gastronomia, tallers i activitats culturals en espais singulars del territori. Seguim amb l'exposició Records. La vida a través del cinema domèstic reflexiona sobre la memòria i les filmacions familiars, des de les càmeres antigues fins als mòbils actuals. Es pot visitar del 3 de desembre al 7 de juny al Caixa Fòrum Barcelona, amb entrades a partir de 6 euros. La visita familiar, visita dels menuts, permet de redescobrir l'entorn de Mont Natura Delta de l'Ebre, amb activitats com observar flamencs, conèixer històries i practicar tradicions del Delta. Es fa els dies 6 i 7 de juny a les 10:30 del matí, amb preus de 14 euros per adults, 6 per infants. La Fira Castellet Medieval celebra una nova edició transformant el nucli de Castellet i la jornal en un escenari ple d'activitats amb espectacles, tallers, artesania i ambient medieval. L'esdeveniment és gratuït i ofereix una experiència cultural per a tots els públics. Per acabar, us porto al concert de Carles Casas Diu Llach dins del Mediterranean Guitar Festival. Reinterpreta l'univers musical de Lluís Llach amb una mirada íntima de Carles Casas. L'actuació amb la participació de Camerata Venezia ofereix una proposta emotiva i delicada amb entrades a 10 euros.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Bueno, esto es la utilidad de lo inútil.
1: Sí, sí.
0: El espíritu de Nucho Ordine, que
1: hay un libro buenísimo.
0: Hay un cultureta por ahí que quiere hablar de ese libro pronto.
1: Es buenísimo.
0: Estoy, tengo noticias.
1: Ciencia básica al final. Sí. ¿Para qué sirven las cosas? ¿Para qué sirve el amor, la poesía? Porque sí, nos gusta y compartir. ¿Y la radio? ¿Para qué sirve la radio?
0: Pues para plantear retos matemáticos cada jueves.
1: Ahí está, vamos a plantear el reto. Que este tiene una utilidad, que es tenéis un libro de premio, si lo acertáis, y también estimuláis vuestro cerebro. El siguiente reto va de la PAU. Estamos en una clase que tiene 32 alumnos.
0: Sí.
1: 3 de cada 4 dice que odia las matemáticas. Esto me lo he encontrado bastante frecuente.
2: Sí, es una estadística basada en la realidad.
0: Una experiencia propia, sí.
1: 3 de cada 4 odia las matemáticas. Y 3 de cada 4 de ellos, de esos, acabarán estudiando una carrera donde tendrán que usar la estadística. Las matemáticas. Coincide el porcentaje, ¿no? La proporción.
0: 3 de cada 4 y 3 de 4, sí. ¿Cuántos?
1: De esos, ¿eh?
0: ¿Cuántos?
1: ¿Cuántos alumnos acabarán reencontrándose con las matemáticas dichosas que odian? Pues...
2: O sea, hay 32. 3 de cada 4 dicen que las odia y luego 3 de cada 4 van a estudiar algo donde tendrán...
0: 3 de cada 4 de los 3 de cada 4.
1: De los 3 de cada... Eso es, eso.
0: Ah, vale.
1: Es una muñeca rusa.
0: Son 32 alumnos. 3 de cada 4 odian las matemáticas y 3 de cada 4 de estos 3 de cada 4... acabarán estudiando una carrera donde usarán la estadística. Bueno, es 609-83-1034, 609-831034. Adiós, Santi, que tengas buen día. Mañana a las 6 en punto 5 en Canarias. Ha dicho Santi, de acuerdo, hasta mañana. Mañana a las 6 en punto 5 en Canarias empezará de nuevo este programa con el ingeniero Montes, que levanta la persiana, con Ondarreta, con el resto del equipo. Gracias por su confianza. Ahora empieza la programación local y regional. Hasta mañana. Adiós.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
3: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
4: Avui és dijous, 4 de juny, i la ciutat està en directe des del SIL, el Saló Internacional de la Logística, organitzat pel Consorci de la Zona Franca. Una cita important per a un sector que s'ha tornat visible i indispensable, especialment després de la pandèmia, i que avança a marxes forçades. Un sector que, en definitiva, mou el món. De seguida parlarem amb algun dels professionals que es donen cita aquest any, i ja en són 28, al SIL. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
3: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
4: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic, i avui al meu costat Gerard Sanz. Què tal? Molt bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia.
4: Nosaltres estem al SIL, però a l'estudi central d'Onda Cero tenim el Robert Calvo. Robert, bon dia.
6: Bon dia, bona hora. Què tal? Com esteu?
4: Montse Valls, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Què tal, nois? Us trobem a faltar, eh?
7: I nosaltres
6: a vosaltres.
7: Moltíssim.
4: Hi ha una gentada aquest any al SIL, impressionant. Sí.
7: No, s'escolta un rebombori, la veritat, que s'escolta molt d'ambientillo, eh?
4: Estem ben acompanyats. Avui no farem cançó ni pinduleta del papa, ja que estem fent aquest programa especial. Jo sé que a la Montse li agrada.
5: El SIL s'ho mereix, ja.
4: Saber aquestes curiositats de la visita del Sant Pare d'aquí una setmana a Catalunya.
5: Demà hi tornem.
4: Demà hi tornem.
7: Vale, vale. Amb poc esperar.
4: Parlarem moltíssim d'aquesta visita. Però el que sí que tenim avui és pregunta del dia, Gerard.
5: I tant, doncs, mira, ja que la intel·ligència artificial és la gran protagonista en aquesta 28a edició del SIL, i a més està cada cop més consolidada entre la societat, ja que ha acabat arribant fins i tot als domicilis, avui preguntem sobre la IA, i és que ha crescut i millorat tant que avui dia la pot utilitzar qualsevol persona. Hi ha qui la utilitza per escriure mails de feina, per consultar informació. De fet, ara a Google, quan busques qualsevol cosa, el primer resultat que et surt és fet per IA. També hi ha qui retoca fotos o fa muntatges demanant-li a la IA, que ens estalvia haver d'utilitzar qualsevol programa destinat a aquesta finalitat. Home, i tant. Comença per Robert i acaba per Calvo. I en un moment, doncs, ens ho fa. I fins i tot hi ha qui ha creat un artista virtual com la Raida M. Raise it up, pass it around, hey, queixo va ser l'entrevista Míriam, a l'Àngel Fabregat, la persona que hi ha darrere de la Raida M, que compta amb milers de seguidors. Fixa't fins on arriba la IA. En definitiva, que la intel·ligència artificial té moltes aplicacions, i el que volem saber de vosaltres avui, de la nostra audiència,

0: és si utilitzeu la IA per alguna d'aquestes finalitats. Vinga, va, respostes a través de notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Feu servir la intel·ligència artificial, perquè la feu servir. 676-760908.
1: A veure, Montse, et pregunto tu primer.
2: Vale.
1: Tu fas servir la intel·ligència artificial en el teu dia a dia?
2: A veure, tant com per dir cada dia, potser no, però sí, la tinc una mica bastant incorporada a la vida, la veritat. També amb el tema això de... Bueno, a la feina és més de fonts, coses, no sé, o sigui, una mica més abstracta, per dir-ho manera, però sí que és veritat que m'he acostumat a l'hora de les comissions de festes del barri, a l'hora de demanar idees per fer decorats, com podem reciclar al màxim, amb quins materials es poden fer servir, nosaltres molts cops preguntem de volem fer això. Així que actua com si fossis un dissenyador professional especialitzat en el reciclatge. Llavors, com faries aquest decorat amb tot el màxim de material reciclat, per exemple? Amb coses així sí que ho fem servir. I després també el que li demano molt és quan he de marxar cap de setmana que em faci la llista de la motxilla per assegurar-me que no em deixo res.
1: En sèrio?
0: Ah, mira. Mira, això no ho sabia.
1: Però has de fer tu la llista.
2: Sí, jo em faig com primer una llista, però després potser em recorda, no sé...
1: La roba interior, Montse, que te l'has deixat.
2: No, però a vegades també et posa de si fa servir lentilles, les lentilles i el líquid, tal, que són coses que al final, com faig servir el dia a dia i ho tinc per casa, no hi caic després de... T'ho has d'endur expressament en un estutxet, tal. Llavors això m'ajuda a recordar-ho, la veritat.
1: Mira, és una versió que no havia fet servir.
0: Una ajuda a la memòria i un bon conseller, no? Una bona consellera.
1: Però a mi em fa por que perdem la memòria, eh?
2: Ja, amb això.
0: Laia
1: per aquestes coses diàries.
2: Ah, i també la vaig fer servir per fer una cançó, un èxit rotund, que es diu Omnicanalitat.
3: Omnicanalitat, home.
1: Mira, podríem haver posat aquesta.
0: Ha quedat pel record, ja.
2: Gràcies al Jota, ho ha recordat ell.
1: Sí. I per paraules de cançó no fa servir la IA? Rotllo, quines cançons porten aquestes
2: paraules? És que m'ha mentit tantes vegades amb això.
0: Sí. Aquí
2: no
0: puc fallar, aquí falla.
2: No. Però hi ha una pàgina web que es diu lyrics.com, lyrics.com, que ajuda també a buscar...
0: Aquesta va molt bé.
2: A buscar cançons.
1: Robert Calvo, tu t'has fet íntim de la IA.
2: Home, sí, s'abracen i tot.
3: No, és que a banda de... Jo estic d'acord amb una cosa que dius tu, Miriam, que és que no sé si perdrem la capacitat de pensar tant com d'imaginar. És a dir,
1: a mi
3: m'està ajudant tant a trobar solucions o idees, aquelles que no m'arriben a mi al cap, que no m'he d'esperar el cervell a vegades. Vull dir, sé que si li pregunto a la intel·ligència artificial em donarà una resposta, millor o pitjor, però me la donarà. I sempre m'oferirà algun tipus de... això, d'idea, no? I potser penso, ostres, i si deixo de perdre la imaginació, la capacitat d'imaginar, de pensar, d'embogir, per exemple, imaginant coses. Això és una cosa que crec que ens pot passar. Però d'altra banda, a mi em sembla al·lucinant que cada dia, com diuen els joves ara, m'exploti el cap amb alguna cosa... Sí, m'exploti el cap amb alguna cosa que li demano. Per exemple, en el tema de les cançons, jo vaig pagar durant un temps una IA musical perquè per provar fins on podia arribar amb la versió premium, no? I clar, és que et pot fer coses que només és capaç de fer...
1: I m'has enviat una d'aquestes cançons?
3: Coldplay, no? Doncs t'ho fa la intel·ligència artificial.
1: Totalment. Doncs avui és el que us estem preguntant, ja que estem al SIL, al Saló Internacional de la Logística, i la intel·ligència artificial doncs és un dels grans protagonistes. Gerard, tu fas servir molt? Tu no gaire?
0: Jo, mira, no massa, però sí que és veritat, per la seccioneta aquesta que tinc a l'entrada del programa, la cançó del dia, jo penso el tema, penso la notícia i tal, i li dic, escolta, ja... Aviam, recomana'm una cançó per parlar de tal. Però sí que és veritat que falla més que una escopeta de fira. Vull dir, la majoria és... I li dic, ja no existeix aquesta cançó. Ostres, disculpa, ha estat un error de producció. I dic, vale, i al final acabo tirant jo. Però sí que és veritat que de vegades agafo moltes idees. I de vegades a l'hora de preparar una entrevista, no, evidentment, no em fa les entrevistes, però sí que està molt bé perquè... et permet agafar idees, et fa propostes de pregunta que potser tu no havies pensat i dius, mira, doncs tiraré per aquí. L'acabes fent tu, però agafes la idea.
1: Jo crec que aquesta és la clau, agafar idees, però sisplau, seguim pensant nosaltres, perquè si no, malament rai, cap a on anirem a parar. I vosaltres feu servir molt la intel·ligència artificial a la vostra feina o al vostre dia a dia? Feu la maleta juntament amb la vostra assistent virtual, com fa la Montse? Doncs ens ho podeu explicar amb notes de veu al 676 76

0: 0908 i les anirem escoltant durant aquest programa especial que estem fent des del CIL. Mentrestant, Montse, no sé si l'actualitat l'has fet amb intel·ligència artificial avui.
1: No, això ho hem de...
2: Això és artesanal.
1: Sí, el nostre toc, si no, malament.
0: No es pot fer l'actualitat amb la intel·ligència artificial. Vinga, la repassem.
1: Som-hi.
0: I comencem explicant que els docents de l'escola pública han rebutjat de manera clara el preacord d'educació.
1: Sí, el 65,1% dels participants han votat no en la consulta organitzada pels sindicats i han participat més de 60.000 mestres i professors en un 61% del cens, una participació molt superior a la de la votació del primer acord. Recordem que el preacord incluïa millores salarials de més de 600 euros mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexenis, més professionals per a l'escola inclusiva i noves places de catedràtics. Tot i això, la majoria del col·lectiu ha decidit rebutjar-lo. Ara els sindicats, tant els que els van signar com els que s'hi oposaven, hauran de redefinir les mobilitzacions i, de moment, es manté la vaga de demà divendres a tot Catalunya. Vostè que aposta per una vaga indefinida a partir de dilluns, coincidint amb la visita del Papa i les proves d'accés a la universitat, mentre que la CGT prefereix mobilitzacions puntuals. Per la seva banda, professors de secundària demanen més temps per decidir.
0: I expliquem també que des de les 9 d'aquest matí està en marxa el pla sobre pressupostos que avui superaran el primer tràmit parlamentari i seguiran el seu curs fins la seva aprovació definitiva a principis de juliol.
1: Els comptes tiraran endavant amb els suports d'Esquerra i els Comuns. Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa preveuen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros que tenen l'habitatge i els serveis públics com a eixos principals.
0: Doncs, seguint aquest ple sobre els pressupostos, tenim el nostre company, el Marcos Díaz. Marcos, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Míriam. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït la responsabilitat dels socis per avantposar Catalunya, diu, a les trinxeres. Ha reivindicat els pressupostos com una eina imprescindible per garantir les polítiques públiques, però també ho és remarcar el finançament singular. Alicia Romero, en aquest sentit, ha fet una crida a Junts i Partit Popular.
4: Espero sincerament que, malgrat les discrepàncies polítiques legítimes que tenim tots, no posin pals a l'arròs els avenços que beneficien el conjunt de Catalunya. Necessitem recursos. Ajudi'ns a que aquest nou model de finançament s'aprovi.
3: L'oposició, en canvi, ha sortit en tromb en contra dels pressupostos, considera que no reverteixen cap dels problemes que té Catalunya sobre la taula, ni tampoc el dèficit fiscal. Són Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
5: Perquè els pressupostos són la suma de tres fracassos. El primer, la incompetència del PSC. El segon, les renúncies d'Esquerra. I el tercer, els extremismes dels comuns.
6: I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents. Molt dolents per Catalunya.
3: La CUP, en canvi, vota en contra perquè els considera... realment.
0: Marcos Díaz, gràcies per aquesta connexió abans que pengis. Què, tu fas servir molt la intel·ligència artificial en el teu dia a dia?
3: No, la tinc incorporada, la intel·ligència artificial, en el meu dia a dia, ni en el... ni mensualment. No la faig servir, tot i que també crec que sí que l'hauria d'anar incorporant progressivament perquè al final... és a dir, és d'utilitat i...
0: Sí.
3: Ni que sigui a nivell de feina, a nivell laboral, si no saps manegar la intel·ligència artificial, arribarà un dia que seràs un analfabet.
0: Doncs ens hem de posar les piles en aquest sentit.
2: Jo me l'imagino... IA, com es canvia un bolquer, no?
3: Sí. No.
0: Al principi és una mica així,
3: Sí, al principi... Quants mil·lilitres per... Quants cullerades necessites de fórmula per fer 120 mil·lilitres? Sí. Aquestes són les preguntes que ara fem encara a Google, però bueno, com que la primera resposta te la genera l'intel·ligència artificial, doncs això, perquè no s'adorm la nena? Què li pot passar?
0: Ja veuràs, quan li hagis de donar medicació... Escolta, la nena pesa tant quan li haig de donar tal medicament. Ja m'ho explicaràs. Marcos Díaz, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: I acabem explicant, Montse, que Nestlé i els sindicats han arribat a un preacord per rebaixar l'impacte de l'ERO a Catalunya.
1: Sí, finalment l'empresa passa d'acomiadar 178 treballadors a 119, una reducció d'un terç respecte a la seva primera proposta. La gran majoria de les afectacions es concentren a Esplugues de Llobregat, amb més d'un centenar de casos, mentre que Girona i Reus en registren molt menys. L'acord també millora les indemnitzacions i es recol·locaran unes 60 persones per reduir el nombre dels acomiadaments.

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dijous 4 de juny, dia en què, ja ho sabeu, el no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació ha guanyat en la consulta als docents. Resultats: 39.502 vots. No. Això és un 65,1% del total. El sí ha recollit un 34,9%, uns 21.184 vots. Una diferència, doncs, d'uns 18.400 vots aproximadament pel no més que pel sí. Una consulta impulsada pels sindicats USTEC, CGT i la Intersindical, i on han participat 60.686 docents d'un total de 99.305. Això equival a un 61% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a finals de curs. USTEC i professors de secundària signants del preacord han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. Recordem que la consulta s'obria dilluns al migdia i s'ha tancat fa un parell d'hores aproximadament, s'ha tancat aquest dijous al migdia. A partir d'aquí, doncs, anem a veure, per començar, demà, jornada de vaga que ja estava decretada i que, per tant, seguiran tots els sindicats, a excepció de Comissions Obreres i UGT, que havien firmat a banda un acord amb el Departament d'Educació. I després l'interrogant, a partir de la setmana vinent. A sobres de la taula, el que proposava USTEC, sindicat majoritari en aquest àmbit, en l'àmbit educatiu, sindicat que havia acordat amb el Departament, havien arribat a aquest preacord, és a dir, que ells al llarg d'aquesta setmana han estat pel sí, però que també deien, si al final els docents voten que no, malgrat que el propi sindicat havia arribat a un preacord amb el Departament d'Educació, apostaven per, a partir del 8, vaga indefinida. Veurem, de moment el que tenim segur és demà vaga general en el sector de l'ensenyament a tot Catalunya. I a partir de la setmana vinent, més jornades de vaga. Veurem si són indefinides o no. Recordem també el que s'havia dit prèviament a que s'assolís el preacord, que és que no acabaria el curs amb normalitat i tampoc començaria el curs 2026-2027 amb normalitat fins que

0: no s'arribés a un acord amb el Departament d'Educació que contentés a totes les parts i que els docents validin. De moment, el preacord signat entre el Departament i els sindicats majoritaris, invalidat pels docents en la consulta que han tingut lloc aquesta setmana. També us expliquem que el Sindicat de Treballadors ha rebutjat els acomiadaments anunciats per DAU que afectaran 138 persones de les 732 que treballen a les seves plantes d'arreu d'Espanya. El president del comitè d'empresa de DAU, David Navarro, ha denunciat que la multinacional no els ha presentat de moment cap memòria que justifiqui la reducció de la plantilla i ha dit que encara no saben quants empleats estaran afectats als centres tarragonins, on treballen 687 treballadors del total de la plantilla de la química a Espanya. Navarro ha exigit més transparència i ha explicat que per ara no hi ha calendari d'inici de les negociacions. Aquí no sobra ningú, diem zero acomiadaments, ha afirmat.
1: No sabem, sabem que són 138 persones que afectaran a tota Espanya. Sabem que majoritàriament serà Tarragona, perquè 687 persones aproximadament entre Tarragona Nord i Tarragona Sud som el gruix dels treballadors de DAU a Espanya. I bueno, nosaltres rebutgem aquesta medida totalment. De fet, ahir ens ho van anunciar, però no ens van presentar cap tipus de justificació, cap memòria, cap tipus d'explicació d'on surt aquest número. I rebutgem aquesta medida totalment.
0: Per cert, parlant del sector de la química, ja ha entrat en funcionament la xarxa d'ascensors químics als polígons nord i sud i també al port de Tarragona. N'hi ha un total de 432. Els dispositius estan ubicats entre els polígons químics i els nuclis urbans per poder detectar fuites tòxiques que puguin afectar greument a la població. Els sensors detecten diverses substàncies tòxiques que poden produir accidents amb núvol tòxic que afecti l'exterior de les empreses. Els aparells s'han instal·lat als municipis de Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Tarragona, Vilaseca, la Canonja i Reus. Els sensors poden detectar substàncies com l'òxid d'etilè, el sulfur d'hidrogen, el diòxid de sofre, el clor i l'amoníac. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'EMET, Juan Carlos Piña.
2: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores augmentarà la nuvolositat a la província de Tarragona amb probables ruixats dèbils. Les temperatures diurnes avui pugen, excepte a l'extrem sud, on no es preveuen canvis. Màximes que se queden als 31 graus a Tortosa, 28 a Gandesa, 27 a Reus, 26 a Tarragona i 25 al Vendrell. Demà divendres tindrem intervals de núvols, disminuint la nuvolositat durant la jornada i les temperatures seguiran baixant lleugerament amb màximes previstes de 27 graus a Tortosa, 25 a Reus i Gandesa, 24 a Tarragona i al Vendrell. És una informació d'EMET.

0: anem a parlar una estoneta de vins i anem a parlar de premis, que és una cosa que ens agrada molt a Anna Casabona. Anna, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Setmana passada fèiem referència a la Fira de la Déu Tarragona, que celebrava el cap de setmana a la plaça Corsini, a la plaça del Mercat, i vam dir que com a prèvia de la fira, doncs un clàssic són els premis de la Déu Tarragona. Vi blanc 100% macabeu, vi blanc aromàtic, vi blanc sec, vi rosat, vi negre, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bueno, ara comentem, perquè òbviament tenim aquí els premiats. Tu, en aquest cas, no has format part del jurat, a diferència d'altres edicions.
1: Aquest any no he pogut.
0: No, només et faltava.
1: No.
0: Amb l'horari i amb l'agenda que tens.
1: Les agendes.
0: És que... Ella sola s'embolica, comença a fer coses, i clar, després... Doncs,
1: I no arribem.
0: No podem arribar a tot. A veure què et sembla, aquests noms que el llanço. Vi blanc 100% macabeu, el primer premi per Naïf 2024 de Cava Vives Ambrós. Citem també el segon premi, que és Acàcia 2024 de Vin Sunyer.
1: Bueno, ja sabeu que la macabeu és la varietat insígnia, no? Sí. de la Déu de Tarragona. Tenim la gran sort de tenir vinyes

0: molt velles de Macabeu, i a més aquí amb aquesta varietat, tot el que és l'Alt Camp, el Tarragonès, dona un perfil molt, molt peculiar, i és degut precisament a la proximitat al Mediterrani. Vam fer un estudi i vam veure que, degut a aquesta proximitat al Mediterrani, a aquesta influència de les marinades carregades de iode que venen des de la platja, no? Doncs els raïms dels macabeus de la Via de Tarragona, doncs, sí, té aquesta peculiaritat, un punt salí, un punt mineral, doncs, que els fa diferents, sumat amb aquesta antiguitat de moltes de les vinyes. Llavors té tot el sentit del món que hi hagi aquesta categoria expressa només per macabeus. I aquí pues, tenim dos cellers boníssims de la DO, que un és, per una banda, a Montferri, Caves Vives Ambrós, com ja has dit, i per l'altra banda tenim més per avall,
1: sí.
0: Tirant cap a terres de la Ribera de l'Ebre, tenim, exacte, Sunyer, dos grans macabeus, o sigui que molt bé. Mm. Jo no hi era, però dono el meu vistiplau.
1: Vinga, vi blanc aromàtic. Primer premi, la Perdiu Coixa 2025 del celler Pallarades, i el segon premi, Mims Blanc 2025 del celler Molí de Roer.
0: Vale, una altra vegada tornem a tenir un premi de la part més de
1: Camp de Tarragona,
0: Tarragonès,
1: i un altre de l'Ebre.
0: Exacte, sí. Camp de Tarragona i un altre més de les terres de Ribera de l'Ebre. I la veritat és que de tots dos estupendos, Pallarades és també un celler per descobrir. A més, ja veieu que fiquen noms divertits, etiquetes molt divertides, si les heu vist, i a més, amb un bon contingut. I Mim, doncs, ja és un clàssic. De fet, em sembla que la Noemí la van portar al programa, eh, que sí?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Vam
1: venir amb el Sol i Serena, que és el teu, podríem dir...
0: El meu vidols de sí. Capçalera.
1: Sí, sí, sí. És dels vins que normalment quan parlem de vidols sempre surt el Sol i Serena amb l'Anna. I vam parlar aquell dia, doncs, això del Sol i Serena, el Mims Blanc no, però bueno, quedat segon premi dins de la categoria vi blanc aromàtic. Després tenim...
0: Vi blanc aromàtic, que són aquests raïms, doncs, normalment moscatells, sí. O... Bueno,
1: com,
0: sí, que aquí a Tarragona doncs,
1: molt d'estiu, no?
0: Coses molt interessants. Molt d'estiu, molt de sopars informals a la fresca, sí, sí.
1: Vi blanc sec, el primer premi per Macabeu de Ginestà 2025 de Vin Sunyer, i el segon premi Mas Amfres Blanc 2025 de Mas Amfres. A Vin Sunyer ja repetim, el segon premi el va guanyar amb el 100% Macabeu, va guanyar un segon premi, i amb el blanc,
0: exacte,
1: sec s'han portat el primer, amb aquest Macabeu de Ginestà.
0: Exacte, que entenc que a part de Macabeu hi deu haver alguna altra varietat no aromàtica i per això ha entrat en aquesta categoria, però bueno, ja veieu que la toquen bé, quan parlen de Macabeus, no?
1: Sí, sí.
0: I Mas Amfres, que n'hem parlat ja alguna vegada, perquè de coses quan vam parlar dels premis del Tim Apkin,
1: sí,
0: que justament havia donat molt bones puntuacions, amb un celler que està a Reus, entre Reus i Riudoms, que és Mas Amfres, o sigui que ne sentirem a parlar, ja ho veureu.
1: Després tenim el vi blanc de Criança, que té un primer premi pel Chardonnay de Müller 2025, òbviament del celler de Müller, i un segon premi ex aequo per l'Avi de la Pipa, celler Pallarades, i per Llims Blanc del grup fruiter de Benissanet.
0: Bueno, seguim repartint, i evidentment un celler tan clàssic, tant de la Via Tarragona com de Müller, havia d'aparèixer. I, com no, amb el seu Chardonnay amb barriques, que han fet un gran treball amb estudi, doncs, quin tipus de barriques funcionen millor, treballen en francès, americana, dels països de l'est, vull dir, molt bé.
1: Deixem els blancs i obrim rosat. Bueno, obrim i tanquem, perquè així com el blanc hi ha quatre categories, del rosat només hi ha una. Vi rosat, primer premi, Mims Rosat 2025, Molí de Roer, repeteix, i el segon premi per Cavall de Seda 2025 del celler cooperatiu de Vila-rodona. Perquè el rosat, moltes vegades ho hem parlat, que no li acostumem a donar potser la bola que tocaria.
0: Exacte, no se'ls hi dona la importància que se'ls hauria de donar, perquè són vins difícils d'elaborar i en canvi se'ls hi té poca estima, podríem dir. Però, evidentment, del Mims Rosat n'hem parlat més d'alguna vegada en aquest programa, i bueno, ja veieu que aquí torna a sortir el Pallarades.
1: Sí, sí, sí. No vaig comptant, cellers, però hi encara falten alguns que es repeteixen amb la qual cosa. Hi ha uns quants cellers que van sortir d'allà amb tres o quatre guardons. Vi negre. Primer premi, Crinel Negre 2025 de Padró i Família, que encara no havia sortit, i el segon premi, Temptació 2025 de Vinícola de Nulles.

0: Exacte. Ui, perdona, que he dit Pallarades. Abans era una altra cooperativa.
1: No, Celler Cooperativa de Vila-rodona.
0: Exacte, abans era Vila-rodona. Fixeu-se que aquí a Tarragona les cooperatives tenen un pes molt important i fixeu-se que ja comencen a sortir. Vila-rodona, ara has comentat, quines dos, perdona?
1: Són Padró i Família i Vinícola de Nulles.
0: Ah, això, bueno, Padró, que és
1: cellers clàssics, sí.
0: Exacte. Sí, sí, Padró Abràfim, exacte. Bueno,
1: que Vinícola
0: és més conegut poder pels vermuts, però veieu que també fan bons vins.
1: Sí. Després una categoria que és vi negre criança, el primer premi se'l va dur al vi Tuit 2021 de Cava Vives Ambrós, i el segon premi al Sirà de Müller, del de Müller, que també repeteix. Sí, a partir d'aquí jo crec que repeteixen tots, tots els que anirem dient.
0: Em sembla que ara poder, sí. A veure, i qui més ve?
1: Comencen a repetir. Mira, comencem. Licor dolç. Aquesta t'agrada. Vaig pel segon premi, Sol i Serena, Molí de Roer. Jo no sé, cada any en la categoria de vi de licor dolç el Sol i Serena surt. O primer o segon?
0: Sí, sí, és que és un gran vi.
1: Sí, sí, sí, de Molí de Roer. I el primer premi enguany ha estat per Mistela de Vila-rodona, del celler cooperatiu de Vila-rodona.
0: Vale. Segon premi per Vila-rodona.
1: Sí, molt bé. I espera't, perquè també ve un tercer premi per Vila-rodona, perquè el vi de licor sec se'n va emportar el primer premi amb el vi ranci de Vila-rodona, del celler cooperatiu. És a dir, que el celler cooperatiu de Vila-rodona s'han portat tres mínim, no?
0: Tres premis. I, bueno, i evidentment en aquestes categories dels vins dolços i vins rancis, demostrant doncs, que ja fa molts anys que estan sempre sobresortint. I bueno, me n'alegro que aquest any doncs mira, s'ho han emportat tot, molt bé.
1: Sí, i vi escumós, última categoria. Primer premi, Reina Violant Reserva de Müller. Segon premi, Estruc 2024 de Vinsunyer.
0: Mira, tornem a tenir aquí a Vinsunyer, també sí. Va repetint.
1: Sí.
0: I bueno, i ara direu, com que vins escumosos a la Vila Tarragona?
1: Això t'anava a dir.
0: Perquè ja sabeu que la majoria de vins escumosos de Catalunya estan emparats sota la denominació d'origen Cava, però també hi ha unes quantes denominacions d'origen que accepten fer emparar vins escumosos, també de mètode tradicional, com el Cava, però emparats per la denominació d'origen, i en aquest cas, a Tarragona. I sí, sí, de Müller ja és un clàssic, que sempre va guanyant coses, i bé que s'ha estrenat
1: amb els escumosos, o sigui que... i Vinsunyer amb l'Estruc. Sí. L'altre DO d'aquí del territori que també fa escumosos és Conca, no?
0: A Conca de Barberà trobarem... alguns sota la D.O. Cava, alguns sota la D.O. Conca de Barberà. I, de fet, a Tarragona també passa el mateix, perquè, per exemple, Vives Ambrós sempre destaca dintre de la denominació d'origen Cava. O sigui, quan tu ets un celler i fas vins escumosos, tens l'opció d'escollir estar en una banda o a l'altra.
1: Però segurament això a molta gent li xoca. D.O. Tarragona, escumosos...
0: Sí, és que ens agrada complicar-ho,
1: És això. Mira si tens paraigües, no? Que el faig dins de la D.O., no? Espera, que em surto de la D.O. pròpia del territori i ho fico dins de la D.O. Cava. Després ja, no, ja hem parlat moltes vegades de l'embolic al Penedès amb els diferents segells...
0: Amb el campionat, sí, clàssic Penedès...
1: Això mateix.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, és un, sí, sí. Al final, escumós i ja està. Ho acabem.
0: Mira, bombolles catalanes. Sí. A mi m'agrada parlar de bombolles catalanes.
1: Sí. A més, m'agrada molt la frase aquesta que alguna vegada has dit aquí, de que amb el tema dels maridatges, si no saps amb què va, posa-li bombolles.
0: Ah, això mateix.
1: És una frase que m'agrada molt a l'hora de maridar, i això, algun producte dius, ostres, aquest no sé, negre o blanc, no sé cap a on tirar, posa bombolles, que això
0: les
1: normalment...
0: Bombolles, sí, bombolles.
1: Li queda bé. Vinga, Anna, ho deixem aquí. Vull repassar els guardonats de la fira de la D.O. Tarragona, els vins que aquest 2026 han estat premiats. Anna Casabona, dijous vinent més.
0: Si me deixes dir una cosa molt curta,
1: que
0: mira, just ahir vaig estar amb la Rosa Maria del Cellers Blanc, que és la presidenta de la D.O. Tarragona, que va dir l'èxit absolut que va ser aquest any la fira aquí a Tarragona dels vins. Sí. Però diu, però estaria molt bé que després la gent no els compri.
1: Ja.
0: Per tant, aquí li faig una petita falqueta.
1: Sí.
0: A part de disfrutar-ho, perquè la fira va ser un èxit absolut, en recordeu-se també dels vins de la zona.
1: Sí, i això ho hem parlat més d'una vegada amb tu, el tema de les fires. Quan una fira és professional i té un caràcter comercial molt marcat, que és anar a venda, i doncs, escolta, anem a buscar pel mercat internacional exportadors, anem a buscar restauradors d'aquí que apostin, o quan una fira és més pel gaudi, més pel públic, que sovint

0: amb moltes fires passa, molta gent va, tasta, menja, perquè normalment sempre hi ha la part... Sí, però després el tema de la compra de l'ampolla doncs queda en un segon pla. Sí, sí. Això és un tema
1: però,
0: a treballar.
1: Bueno, però cal que el comprin el dia de la fira, però que se'n recordin doncs, quan vagin a comprar un vi doncs, perquè tenen un sopar amb els amics o perquè sí, perquè tenen ganes de veure un bon vi a casa, doncs en recordeu sempre.
0: Anna, dijous vinent, ens retrobem. Una abraçada.
1: Molt bé. Fins dijous.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
3: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Antonio, desde que vivo en la España, echo tanto de menos la comida italiana. Pero Fabrizio, no te enteras. ¿No sabes todavía dónde está Spaghetti House?
7: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos en gluten. Aceptamos TIC Restauranti, TIC Gourmet y Sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Pila Seca. Reserva ya en el 877-059-689.
8: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Pila Seca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos y promociones.
9: Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel. Una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es.
10: Del 5 al 7 de juny arriba la Reus Viu el Vi, la fira de les denominacions d'origen de la Cambra de Comerç de Reus. Tasta els millors vins del territori, maridats amb els productes gastronòmics més gustosos, i gaudeix d'un ambient festiu i familiar al Parc de Sant Jordi. Música, tallers i la tradicional vermutada dels matins de dissabte i diumenge. Vine a la Reus Viu el Vi i gaudeix del sabor del territori. Del 5 al 7 de juny al Parc de Sant Jordi.
11: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
12: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
13: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: I al Parlament, el resultat de la consulta docent ha irromput enmig del debat sobre els pressupostos. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Esquerra ha promès que continuarà treballant per a l'acord al costat de la comunitat educativa, mentre que els comuns han instat la consellera a seure immediatament amb els sindicats. Jéssica Albiach presenta el grup parlamentari dels comuns.
2: Jo crec que això demostra que no anava només de retribucions, que no anava només de posar més recursos per la inclusiva, sinó que això va de model.
1: Junts per Catalunya qualifica el resultat d'esmena a la totalitat a la consellera i també a Esquerra i Comuns. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts.
3: Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat que han fet els mestres a través d'aquesta votació amb més d'un 60%. Potser al racó de pensar han d'anar vostès després del que els ha passat avui.
1: La CUP el qualifica de bufetada a la consellera.
0: Com dèiem, el govern català ha sumat avui una de freda i una de calenta. La bona notícia per a l'executiu és que els pressupostos tiren endavant al Parlament.
1: Les esmenes a la totalitat han estat rebutjades amb els vots en contra del PSC i dels seus socis d'investidura. Des del govern, la consellera d'Economia, Alicia Romero, amb els comptes a la butxaca, ja té a l'horitzó una nova batalla.
4: Espero, sincerament, que malgrat les discrepàncies polítiques legítimes que tenim tots, no posin pals a l'arròs els avenços que beneficien el conjunt de Catalunya. Necessitem recursos. Ajudi'ns a que aquest nou model de finançament s'aprovi.
1: Junts assegura que els pressupostos representen la incompetència del PSC, les cessions d'Esquerra i l'extremisme dels comuns. El líder del PP català, Alejandro Fernández, també ha recriminat els socialistes que utilitzin el compte per col·locar gent del partit a l'administració.
5: I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
1: Si no hi ha sorpreses, els comptes seran aprovats definitivament a principis de juliol.
0: En plan econòmic, Nestlé i els sindicats han tancat un preacord per reduir l'impacte de l'ERO a Catalunya. Finalment, els acomiadaments baixen de 178 a 119.
1: L'acord millora les indemnitzacions amb 45 dies per any treballat i inclou la recol·locació d'una seixantena de persones per evitar més acomiadaments. Tot i això, el conflicte no es dona per acabat i les protestes continuen a l'espera de la validació final de la plantilla.
0: I atenció, usuaris del metro, perquè les obres de la infraestructura dificultaran la mobilitat en alguns punts de la xarxa a l'estiu.
1: El tall més important és a la L1 entre Florida i Plaça de Sants. Quedarà fora de servei des de meitat de juliol i fins al 28 d'agost per la renovació de la via. A més, el tram de l'L9 i l'L10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre estarà tallat del 25 de juny fins a finals d'agost pel macropou de la Sagrera.
0: I en plana cultural, la primavera musical s'instal·la a Barcelona.
1: Avui, Massive Attack, Bad Gyal i Doja Cat passaran per l'escenari del Fòrum. És la primera gran jornada després de la sessió inaugural ahir amb Guitarrica de la Fuente i Wet Leg.
0: El titular d'Esports amb el Víctor i Llucià. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda, Gavi.
0: La selecció espanyola disputa avui el primer dels dos amistosos de preparació de cara al Mundial d'aquest estiu.
6: Quan queda tot just una setmana per l'inici de la Copa del Món, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Iraq, selecció també mundialista, a l'estadi de Riazor, a la Corunya. El seleccionador Luis de la Fuente ha deixat fora de la convocatòria a Pedri, a banda de Lamine Yamal, per lesió. D'altra banda, sí que han estat inclosos Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Gavi, Ferran Torres i Marc Bernal, que forma part dels nous jugadors de recolzament pels entrenaments previs al Mundial i que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta.
0: Protecció Civil de la Generalitat demana màxima prudència davant les pluges intenses i sobtades previstes per aquest dijous a la tarda a bona part de Catalunya, sobretot, Ricard, a les comarques de Barcelona i de Girona.
1: Sí, ja s'ha activat la fase d'alerta del Pla Inuncat i el Meteocat ha elevat el nivell de risc per aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i fins i tot arribar als 60 en 3 hores en alguns punts. L'episodi començarà a l'interior i avançarà cap al litoral amb ruixats forts, tempesta i localment pedra o calamarsa.
0: Repassem aquesta previsió del temps, la completem amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores a Catalunya anirà augmentant la nuvolositat amb ruixats localment forts que podran anar acompanyats de calamarsa al Pirineu i a la resta de la meitat oriental, sent puntualment molt forts, amb possibles acumulacions de 20 a 40 litres per metre quadrat en una hora a Girona, Barcelona i al Pirineu Lleidatà. A vista taronja, perill important a l'interior de Girona i de Barcelona. Barcelona. Avui les temperatures diurnes pugen al litoral i prelitoral de Girona, baixen a la resta amb màximes de 30 graus a Girona i Lleida, 27 a Barcelona, 26 a Tarragona. Demà divendres tindrem intervals de núvols, però durant la tarda es formaran núvols d'evolució a l'interior oriental, sense descartar algun ruixant dispers. Així mateix, les temperatures seguiran baixant. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen dos quarts de tres de la tarda i gairebé 7 minuts. Ismael Aparra, al control tècnic.

0: Els docents catalans han dit no al preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació. El 65% dels, 65% dels professionals que hi han votat l'han rebutjat. Davant d'això, USTEC reprendrà les mobilitzacions demà mateix, quan hi ha convocat una vaga a tot Catalunya i una manifestació central a Barcelona. En canvi, professors de secundària signarà igualment el document perquè el seu col·lectiu, diuen, sí que l'ha avalat. Més detalls amb l'Anna Utiel. Anna, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. En la consulta organitzada per USTEC, CGT i la Intersindical hi han votat més de 60.500 docents, l'equivalent a un 60% del total de la plantilla. La majoria, prop de 40.000, hi han votat en contra. En canvi, el sindicat professors de secundària ha fet una consulta només entre la seva afiliació i aquí ha guanyat el sí. Per tant, sembla que aquesta consulta ha acabat de desfer la unitat sindical. D'una banda, hi ha USTEC, majoritari al sector, que assumeix el resultat de la seva consulta i reactiva les protestes a partir de demà mateix i amb intenció de convocar-ne de noves la setmana vinent. Yolanda Segura n'és la portaveu.
2: Demà tothom a la vaga. Tothom a les 12 a Arc de Triomf. I la setmana vinent hi haurà noves jornades de vaga. Decidirem la forma d'aquestes col·lectivament, com hem fet fins ara, parlant amb la resta de sindicats i consultant a la nostra afiliació.
1: Segura també ha demanat una reunió demà mateix amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per reprendre les negociacions i continuar-les, si cal, de cara al curs vinent. Alhora, ha fet autocrítica i ha admès que potser es van precipitar signant el preacord de la setmana passada. Ben diferent és el posicionament, com dèiem, de professors de secundària, que celebra en un comunicat haver consolidat els guanys, tot i que adverteix que la lluita no acaba aquí. I ben lluny d'aquest sindicat i CGT i la Intersindical, que havien fet campanya pel no a la consulta i estan satisfets amb els resultats. En aquest cas, demanen fins i tot el cap de Niubó.
3: El que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó.
4: Faci el favor de convocar d'una vegada per totes una negociació en el marc del comitè de vaga, com venim exigint la Intersindical des del minut 1, i exigim també el cessament immediat de la consellera Esther Niubó.
1: Eren la secretària general de CGT Ensenyament, Laura Jané, i el portaveu d'Intersindical Educació, Marc Martorell. Tots dos descarten, això sí, fer una vaga indefinida durant el que queda de curs.
0: Gràcies, Anna. El no al preacord entre sindicats i educació ha desarmat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que aquest dijous s'han manifestat a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga.

0: A la demarcació de Lleida. Allà hi és la Núria Mora.
1: També un punt s'ha fet públic el resultat. Els manifestants han reaccionat amb una enorme satisfacció i fins i tot han destapat ampolles de cava. Els docents i les organitzacions convocants han fet crides a continuar amb la vaga i han exigit la dimissió de la consellera Niubó. Segons insisteixen, el sou no és el seu objectiu prioritari, sinó les millores estructurals i avançar cap a una educació de qualitat. Carlos Vilchez és delegat a Lleida de la Intersindical.
2: Exigim la convocatòria immediata del comitè de vaga. Exigim la dimissió de la consellera Niubó i la interlocutòria del president Illa. Demanem que tothom demà al carrer secundi aquesta vaga, la del 5 de juny al carrer. Confirmarem, ens sumarem a la convocatòria de vaga, que ja ha convocada també per la setmana que ve amb la visita del Papa, i evidentment que la lluita continua, la lluita no s'atura. El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
1: Els convocants han reiterat que mantindran la pressió sobre el Departament d'Educació mentre no s'obri una negociació sobre les reivindicacions estructurals que plantegen, entre les quals la reducció de ràtios, l'increment de plantilles, més recursos per a l'atenció a la diversitat i un augment sostingut de la inversió en educació pública.
0: Mentrestant, el govern s'espolsa tota responsabilitat i reivindica les bondats del preacord assolit amb els sindicats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, acaba de destacar el reforç de l'escola inclusiva, l'increment salarial o les inversions en infraestructures com a pilars del pacte. Ho ha fet al Parlament i, seguint aquesta compareixença, hi ha estat el nostre company Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Esther Niubó ha reivindicat l'esforç pressupostari que ha fet el govern per atendre les reclamacions dels sindicats i els ha fet una crida a la responsabilitat, especialment a vostè, que estés la CGT i la Intersindical. La consellera no dona per trencat l'acord, sinó que la seva intenció és desplegar-lo tal i com es va signar. Tot i així, Esther Niubó ha anunciat una ronda de contactes amb els sindicats.
4: I, per tant, després d'hores de recursos invertits, doncs, en diàleg, en negociacions, per arribar precisament a un acord sense precedents, un acord que vull recordar que supera els 2.700 milions d'euros, precisament destinats a aquesta millora de l'educació, a enfortir el sistema educatiu, a enfortir el sistema educatiu inclusiu, a millorar aquest reconeixement dels professionals, doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar...
3: Escoltem
4: també...
3: paraules de la titular del... que el que no ha volgut concretar és si té intenció de començar de zero les negociacions.
0: Gràcies, Marcos. Després tornarem al Parlament perquè hi ha hagut més teca. El que volem fer ara també és analitzar què en pensen de tot això la resta de partits. Esquerra es compromet a seguir treballant per la desescalada del conflicte. Els comuns exigeixen la represa de les negociacions i Junts, Vox i la CUP entenen el no dels docents com una derrota del govern de Salvador Illa.
5: Sí, el president dels Republicans, Oriol Junqueras, ha dit a través de les xarxes socials que la seva formació continuarà fent tot el possible per millorar les condicions dels docents. Com a soci de govern poden influir en el traspàs de diners d'un departament cap a el d'Educació per respondre a les demandes dels docents. L'altre soci, els comuns, urgeixen a Educació que tornin a començar les negociacions i que compti, ara sí, amb els sindicats, la resta de partits polítics i també les famílies. D'altra banda, des de l'oposició més ferma, Junts, Vox i la CUP fan una lectura negativa de la votació i l'aprofiten per seguir desgastant el govern de Salvador Illa a les portes d'una més que possible vaga indefinida de bona part de la comunitat educativa.
0: Com dèiem, al Parlament la qüestió principal avui ha estat la dels pressupostos, que superen la prova de foc parlamentària perquè s'aprovin definitivament a principis de juliol. Els primers comptes de Salvador Illa preveuen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros. L'habitatge i els serveis públics són els principals eixos, però també hi ha una partida per enfortir l'Agència Tributària de Catalunya de cara al finançament singular. Marcos.
3: Sí, el govern té els pressupostos gairebé al serró i ja pensa en la reforma del model de finançament, una eina igual d'imprescindible que els comptes per tirar endavant Catalunya. Són paraules d'Alícia Romero, consellera d'Economia.
6: Necessitem aquest nou model de finançament i per això jo faig una crida, doncs, sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país, que pensem en els ciutadans, en aquests més recursos que arribaran a Catalunya.
3: Romero ha agraït els suports d'Esquerra i Comuns. És un acte de generositat, qualifica la consellera, però els socis avisen que el pacte pressupostari no és un xec en blanc. Són Esther Capella d'Esquerra i Jéssica Albiach dels Comuns.
7: Sabem que queda camí per recórrer, que el país necessita avançar, que no és tot el que Esquerra Republicana voldria, perquè nosaltres ho volem absolutament tot, ho volem governar tot. Però és veritat que per avançar cal calen acords.
8: Això no és, de cap de les maneres, un xec en blanc. El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
3: Sí, com sigui, el govern ha aconseguit encarrilar els pressupostos en el segon intent després que a principis de març, recordem, Esquerra rebutgés el primer projecte.
0: Seguim al Parlament, Marcos, perquè l'oposició, en canvi, tira per terra els comptes perquè considera que situa Catalunya en la decadència.
3: Sí, la bancada de la dreta considera que els pressupostos no donen resposta a cap dels problemes que pateix Catalunya, com ara la crisi de l'habitatge, el malestar dels professors o dels sanitaris, ni tampoc reverteix el dèficit fiscal. Són Mònica Sales de Junts, Alejandro Fernández del PP i Javier Ramírez de Vox.
9: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
10: I d'això estem parlant avui aquí, de la gran menjadora socialista, insaciable, voraç, estagenovista, implacable. Són vostès els grans ocupes amb K de l'administració pública.
11: Que hoy no solo y únicamente se aprueban los presupuestos o se empieza el trámite para ello, sino que se realiza el pago en diferido de los indultos y de la amnistía.
3: La CUP, en canvi, està en contra d'aquests comptes perquè creu que són poc ambiciosos. Laura Vega, diputada.
12: Que ara hi ha Catalunya i generacions senceres que han fet exactament el que els hi vam dir. Apretar-se el cinturó, estudiar, treballar, esforçar-se. I ara se'ls premia dient-los que amb 35 anys han de compartir pis. Això no és prosperitat compartida, això és una estafa.
3: I per últim, Aliança Catalana troba els comptes una vergonya que només busquen, diuen, preservar cadires.
13: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
0: En plana econòmica, us destaquem que Nestlé i els sindicats han arribat a un preacord per rebaixar l'impacte de l'ERO a Catalunya. Finalment, l'empresa passa d'acomiadar 178 treballadors a 119, una reducció d'un terç respecte de la seva primera proposta.
5: Sí, la gran majoria de les afectacions es concentren a Esplugues de Llobregat, amb més d'un centenar de casos, mentre que Girona i Reus en registren molts menys. L'acord també millora les indemnitzacions, que seran de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats, i tindrà en compte tota l'antiguitat des del primer contracte. A més, es recol·locaran unes 60 persones per reduir el nombre d'acomiadaments. Ara bé, tot i el preacord, el conflicte sindical no es dona per acabat i es mantenen les protestes a l'espera que la plantilla validi definitivament l'acord.
0: Més coses, la intel·ligència artificial s'ha convertit en un element clau per al sector de la logística perquè permet prendre decisions més ràpides i precises en àmbits com el transport, la distribució o la producció. Aquesta tecnologia no només fa més eficients les operacions, sinó que també ajuda el sector a adaptar-se, Ricard, a un entorn global marcat per la incertesa i el canvi constant.
5: Aquesta aposta es fa evident al SIL, el Saló Internacional de la Logística, que celebra la 28a edició a Barcelona amb xifres rècord de participació i impacte. Més del 90% dels visitants tenen capacitat de decisió a les seves empreses i hi acudeixen per conèixer novetats o establir contactes. Blanca Soriguer és la directora general del Consorci de la Zona Franca.
14: Tenim un espai que és el Job Marketplace, en el que les empreses expositores posen a l'abast de qualsevol visitant les ofertes de treball, i tots sabem que el nivell de, diguéssim, de contractació al sector logístic és dels nivells més elevats.
5: En declaracions a la ciutat, d'Onda Cero Catalunya també ha tret pit de les 160 innovacions i la presència de tota la cadena de subministrament. El Saló reflecteix un sector dinàmic que no para d'evolucionar i que cada cop més es consolida com un pilar essencial per al funcionament de l'economia i de la societat.
0: Els desnonaments per no pagar les hipoteques tornen a pujar a Catalunya i ho fan amb força. En el primer trimestre de l'any s'han registrat 906 casos, és un 14% més que fa un any.
5: I és el primer cop des del 2022 que se superen els 900 desnonaments en 3 mesos, un senyal clar de repunt després d'anys de certa estabilitat. Aquest augment situa Catalunya com la segona comunitat amb més execucions hipotecàries de tot l'Estat, només per darrere d'Andalusia. De fet, gairebé 2 de cada 10 desnonaments que es fan a Espanya es concentren aquí, a Catalunya. Tot plegat apunta a un canvi de tendència i a un augment de la pressió econòmica sobre moltes llars i moltes famílies que tenen cada cop més dificultats per fer front al pagament de la hipoteca.
0: Tornem a parlar d'educació, però des d'un altre punt de vista. L'estiu torna a posar en evidència la fragilitat alimentària de molts infants a Catalunya. Segons l'ONG Educo, més de 300.000 nens i adolescents no tenen garantit un àpat saludable diari quan s'acaba el curs escolar. Ens en dona més detalls la Montse Valls. Montse, bona tarda.
15: Què tal? Bona tarda. Actualment més de 214.000 alumnes reben

0: la beca menjador durant el curs, però desapareix durant els 80 dies de vacances. I no només això, sinó que 100.000 adolescents que necessiten aquest ajut no el reben perquè a secundària hi ha pocs menjadors. N'ha parlat en declaracions a la Brúixola la directora general adjunta de l'entitat, Guiomar Tudó.
1: La beca menjador suposa, en molts casos, l'únic àpat saludable al dia que aquests nens i nenes tenen garantits durant el curs escolar. Més de 100.000 infants, sobretot de secundària, tot i viure en famílies vulnerables, no tenien garantida aquesta beca menjador perquè en els instituts no hi ha aquest servei de menjador.
0: A més, l'estiu també impacta en el benestar emocional dels infants en situació de vulnerabilitat perquè un de cada tres infants a Catalunya no pot anar de vacances ni una setmana a l'any. En aquest sentit, l'entitat reivindica el dret al lleure educatiu i denuncia que les places subvencionades són insuficients i sovint no inclouen menjar. Proposa que casals i colònies siguin gratuïts 15 dies per als infants vulnerables i que garanteixin un àpat diari.
2: Un parell d'apunts en la plana local. El metro de Barcelona aprofitarà la baixada de passatgers de l'estiu per fer obres en diversos punts de la xarxa. L'afectació principal serà la línia 1, on el tram entre Florida i Plaça de Sants quedarà fora de servei del 17 de juliol al 28 d'agost per una renovació integral de la via.
3: També hi haurà talls a la L9 i l'L10 Nord. El tram entre la Sagrera i 11 de setembre estarà interromput del 25 de juny al 30 d'agost i després l'afectació s'allargarà fins a Bonpastor fins al 6 de setembre. Des de la Generalitat han donat per fet que la perforació de la línia 9 s'acabarà aquest any. A més, es tancarà l'estació de Verdaguer de l'L4 durant bona part de l'estiu i també quedarà inhabilitat el passadís d'enllaç entre l'L1 i l'L3 a Catalunya, a Plaça Catalunya. Tot plegat obligarà els usuaris a buscar recorreguts alternatius durant setmanes.
2: I les bicicletes compartides de companyies privades desapareixeran de Barcelona l'any vinent i es reforçarà el servei de bicing. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en constatar que la gran majoria dels usuaris de l'anomenat bici sharing són turistes.
4: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.

0: Una setmana més els parlem de salut i de com detectar una sèrie de senyals que hem de controlar a casa per descobrir si hi ha un problema d'humitats i així evitar-ne les conseqüències. Per abordar aquest tema ens acompanya, com sempre, en Nacho Arias. Nacho, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Cuáles son los principales signos de alarma de que tenemos humedad en nuestra casa?
1: Pues lo habitual es la aparición de moho en sitios como paredes, ropa o mobiliario. Como consecuencia de la proliferación de colonias de hongos, el moho se reproduce peligrosamente en ambientes húmedos, causando graves afecciones a la salud de las personas que habitan en ellos. También puede aparecer vaho en ambientes con alto grado de humedad. Este fenómeno se presenta habitualmente en cristales donde se deposita la humedad durante el proceso de condensación. Además, puede aparecer mal olor, desprendimiento continuado de revestimientos o la aparición del hongo de la madera.
0: Entonces, ante un problema de humedad, por el bien de nuestra vivienda y nuestra salud, hay que tomar medidas, ¿verdad?
1: La importancia del tratamiento de las humedades estructurales radica en las consecuencias, y muchas veces desconocidas, que tiene para la vida de las personas y de los edificios. La salud es una de las consecuencias más importantes que nos concierne directamente, y la humedad afecta a todos los habitantes de la casa, pudiendo llegar a provocar diversas patologías. Por ello, lo mejor es ponerse en manos de los profesionales como los de Murprotec, expertos en erradicación de humedades.
0: Nacho Arias, hasta otro día y buenas tardes.
1: Hasta otro día y muy buenas tardes.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec. El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
0: Amb el Víctor Llucià és l'hora de repassar l'actualitat esportiva. Comencem parlant de la selecció espanyola, que es posa a prova a 11 dies pel debut al Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic.
5: Sí, l'equip de Luis de la Fuente es veurà les cares amb una altra selecció participant al Mundial, de molt menys nivell, això sí, l'Iraq, que ocupa la posició número 57 del rànquing FIFA. Pel duel d'aquesta nit a les 9 a l'estadi de Riazor, la selecció espanyola té nombroses baixes. Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz no podran jugar per lesió. A més, de la Fuente ha deixat fora de la convocatòria homes com Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Rodri o David Raya. En canvi, el migcampista culer de Berga, Marc Bernal, que forma part del grup de reforç que s'han dut al seleccionador espanyol, podria debutar oficialment amb l'absoluta.
0: El Girona ja apaita el dol del descens i se centra en el retorn a primera.
5: En una roda de premsa en què han participat el president del club, Delfí Geli, i el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el club ha demanat disculpes a l'afició. A més, Geli i Guardiola han reiterat la màxima confiança en el responsable dels èxits esportius del conjunt blanc i vermell en els darrers 12 anys, Quique Cárcel, el director esportiu, que ha explicat els motius de la sortida de Mitchell rumb a l'Ajax d'Amsterdam.
6: Per mi és una persona molt especial, una persona que jo treballar també molt a gust i hem tingut una gran química. Estava convençut que si l'equip s'hagués salvat, Mitchell hagués pogut continuar. Ell se sent un mes d'aquí. I jo estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí. Però el futbol té sentit comú en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants. És que no hi ha molt a parlar. És que jo crec que no hi ha ni debat. I jo me n'alegro molt pel Mitchell que estigui a l'Ajax i pugui fer unes grans temporades i jo, per mi, aquí té un company de feina, potser un amic que el recolzarà sempre.
5: Quique Cárcel ja està pensant en portar un entrenador que lideri el projecte per tornar a primera divisió. Una de les primeres opcions per suplir-lo era el fins ara tècnic del Toulouse, Carles Martínez, però aquest matí ha estat anunciat com a nou entrenador del Bayer Leverkusen per les dues properes temporades.
0: I el Real Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme encenen la campanya electoral.
5: Sí, Riquelme va anunciar ahir a l'Hormiguero que fitxarà Erling Haaland si guanya les eleccions, però poques hores després l'agent del futbolista, Rafaela Pimienta, i el pare del jugador han emès un comunicat desmentint aquesta informació. En la mateixa línia ha anat al Manchester City declarant que no hi ha cap opció que Haaland acabi el conjunt blanc a final de l'estiu i no descarta fins i tot emprendre accions legals. I també d'ahir a la nit l'altre candidat i actual president Florentino Pérez va anunciar el fitxatge de José Mourinho com a entrenador. Curta però intensa està sent la campanya electoral en unes eleccions que se celebraran aquest diumenge 7 de juny. I un últim apunt de futbol, la selecció espanyola sub-17 amb 5 jugadors del Barça a la convocatòria i amb el català Sergio García com a tècnic s'enfrontarà a Itàlia a les semifinals de l'Europeu a les 7 de la tarda. El seu possible rival a la final sortirà del vencedor del Bèlgica-França amb avantatge per 2-0 dels belgues quan resta mitja hora pel final del duel.
0: Obrim la plana poliesportiva. En bàsquet, el Barça pot tancar l'accés a les semifinals de la Lliga Endesa.
5: Ho aconseguirà si derrota el Camp Múrcia al Palau Blaugrana a partir de les 7 de la tarda. Els de Xavi Pasqual ja van derrotar els murcians dimarts i dominen la sèrie per 1-0. Un triomf avui els donaria, per tant, l'accés a les semifinals. En parla el capità culer txec, Tomas Satoranski.
7: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo. Con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
5: Més problemes té el Real Madrid. Els de Sergio Escariolo jugaran davant la Laguna Tenerife, partit a Caixa o Faja, perquè els blancs van perdre el Movistar Arena contra el conjunt canari, que si avui aconsegueix un triomf davant la seva afició, enviarà cap a casa el líder de la fase regular de la Lliga ACB. D'ahir, el Joventut de Badalona va perdre el primer partit de la sèrie de quarts de final contra el Baskonia per un clar 85-71. Demà buscarà empatar la sèrie a l'Olímpic i encara en bàsquet, el Força Lleida confirmat la renovació d'un dels referents de la plantilla, el nord-americà James Bateman, per dues temporades més, és a dir, fins al 2028.
0: Víctor i Llucià, gràcies i bona tarda.
5: A vosaltres, bona tarda.
0: L'últim minut d'aquest Notícies Migdia el dediquem a la cultura i concretament a la música. Després de l'escalfament d'ahir amb la celebració de la jornada inaugural, el Primavera Sound 2026 entra avui en la seva primera gran jornada. Massive Attack, Bad Gyal i Doja Cat són els plats forts d'aquest primer dia.
8: Fins diumenge, Barcelona acollirà el festival, el qual s'ha consolidat com un dels grans esdeveniments musicals de l'any. En aquesta edició, Primavera Sound presenta un cartell que combina el millor de l'indie i de la música electrònica, amb un equilibri molt cuidat entre novetats, artistes consolidats, grans noms internacionals i propostes nacionals.

0: Records, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat. Hi ha llocs on vas i llocs on tornes. Del 8 al 11 de juliol, Cruïlla és casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
1: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
3: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
7: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
6: A Lleida, a terra, Banda Neon.
7: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
6: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
7: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
6: I Tarragona impulsa el talent emergent.
7: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.
9: Bueno, no sé si nos va a dar tiempo a todo. ¿Queréis decir algo sobre la declaración de hoy Sánchez, el hermano del presidente hoy? Ha negado que interviniera, influyera en la creación y la adjudicación de su plaza como coordinador de observatorios de Badajoz y ha afirmado que la Oficina de Artes Escénicas era una categoría administrativa que físicamente no existía. Eso en 10 minutos,
10: comentarlo
9: además.
10: Muy rápido, porque él lo ha dicho en 10 minutos, nosotros tenemos que comentarlo en menos de 10 minutos, porque no vamos a comentarlo más largo que él. Bueno, le ha leccionado su abogado, solo ha respondido a su letrado, lo cual ya en sí es una categoría. Quiero decir que si total tienes que contar la verdad, pues le contestas hasta el gato que pase por la sala de vistas. Le ha leccionado para que no hiciera una declaración como la de instrucción, que fue bastante pénica, la verdad. Y bueno, pues ahí está la cuestión y ahí está el que no sé, nadie entenderá nunca lo que pasa en esa sala de vistas, pero esa es

0: semana continúa por todo lo alto.
1: Es un programa para pasárselo bien.
0: Esta noche, Rafael.
2: Me encanta.
0: El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
3: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
4: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
5: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota ProAce City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
8: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
7: A Lleida, a terra, Banda Neon.
8: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
7: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
8: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
7: I Tarragona impulsa el talent emergent.
8: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
10: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
4: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
11: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
12: Noche entera tirado en un aeropuerto, retraso, cancelación, colas, esperas. Por fin llegas al apartamento y descubres que las fotos no tenían nada que ver con la realidad. Reclamas. Nadie responde. Y cuando por fin lo hacen, te ofrecen devolverte una noche.
13: El día previo de tus vacaciones no te lo devuelve nadie, pero hay una palabra.

0: Ni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
1: Todo empieza y termina en el campo, en la tierra que se trabaja, en el esfuerzo que nos define, en el origen de lo que somos. Tierra de Sabor, despensa oficial de la selección española de fútbol. El sabor que nos une. Junta de Castilla y León.
2: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
3: En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 600.000 personas están disfrutando de su nuevo hogar. Y aquí estamos para que no te preocupes por él, aunque estés lejos, gracias a nuestra cobertura de allanamiento. Habla con uno de nuestros más de 10.000 asesores y protege lo que más te importa. Aquí y ahora. Generali.
4: Onda Cero Tarragona. La ràdio que t'escolta.
5: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
8: La brúixola amb Lola Sorribas.
9: Imaginin-se que després d'una vida plena de rutes per la muntanya, de passejades interminables per galeries d'art o de viatges arreu del món, el cos diu prou. Doncs aquest moment ja ha arribat per un percentatge elevat de la població.
10: Avui presentem un projecte que fa temps que va detectar la manca d'activitats culturals i divulgatives adreçades a la gent gran.
9: President de l'associació Més que Ciència, Daniel Ametller.
11: Per una persona que es pensava que ja no tornaria a aprendre, que vingui algú a explicar-te coses noves que no coneixies i que, a més, ho puguis veure, doncs suposa un impacte emocional molt, molt fort.
10: Sempre tenies clar des de l'inici que havia de ser via aquestes ulleres de realitat virtual?
11: Jo volia anar una mica més enllà. Ja no em servien els documentals típics. L'impacte que suposa el poder estar gairebé com si fos presencialment en tots aquests llocs em va semblar doncs el més adient per continuar per aquest camí.
8: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
12: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
13: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquella esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
8: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
14: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
15: Claro, visto así.
14: Onda Cero, tu radio.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: trobem a la prèvia d'una nova jornada de vaga educativa a tot Catalunya després que els docents hagin dit que no és suficient, que volen més. La consulta del preacord a què van arribar departament i sindicats no ha estat fructífera, amb un 65% de votants que estan en contra de les mesures acordades. Des del departament, la consellera ha demanat reflexió i ha anunciat una ronda de contactes amb els diferents sindicats signants.
1: Per tant, això és el que els volia traslladar, aquesta demanda de responsabilitat al conjunt de la comunitat educativa i concretament a les organitzacions sindicals que van signar aquest preacord la setmana passada.
0: El sindicat USTEC ha estat l'únic que s'ha desmarcat, però lluny de fer autocrítica, ha instat el departament a reprendre les negociacions demà mateix. Però ara ens preguntem, i ara què? Compliran amb l'amenaça de vaga indefinida fins que acabi el curs? Tornaran les mobilitzacions al setembre, juntament amb els nervis dels alumnes que retornen després de l'estiu? Avui parlarem amb les dues vessants, el sindicat que ha votat en contra USTEC i el sindicat professors de secundària, que assegura que sí que signarà el preacord.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: resultat, el de la consulta educativa, que ha arribat també al Parlament. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Sí, els republicans han promès que continuaran treballant per l'acord al costat de la comunitat educativa.

0: mentre que els comuns han instat la consellera a seure immediatament amb els sindicats. Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
1: Jo crec que això demostra que no anava només de retribucions, que no anava només de posar més recursos per la inclusiva, sinó que això va de model.
0: Junts per Catalunya qualifica el resultat d'esmena a la totalitat a la consellera i també a Esquerra Republicana i als comuns.
2: Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat que han fet els mestres a través d'aquesta votació amb més d'un 60%. Pot ser el racó de pensar d'anar a vostès després del que els ha passat avui.
0: Era Mònica Sales, presidenta del grup parlamentari Juntaire.
3: Mentrestant, els pressupostos han superat les esmenes a la totalitat que havia presentat l'oposició amb els vots en contra del PSC i dels seus socis d'investidura.
0: Des del govern, la consellera d'Economia, Alicia Romero, amb els comptes a la butxaca, ja té a l'horitzó una nova batalla.
4: Espero sincerament que, malgrat les discrepàncies polítiques legítimes que tenim tots, no posin pals a l'arròs els avenços que beneficien el conjunt de Catalunya. Necessitem recursos. Ajudi'ns a que aquest nou model de finançament s'aprovi.
0: Junts assegura que els pressupostos representen la incompetència del PSC, les cessions d'Esquerra Republicana i l'extremisme dels comuns. El líder del PP català, Alejandro Fernández, també ha recriminat els socialistes que utilitzin el compte per col·locar gent del partit a l'administració.
5: I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
0: Tot apunta que a principis de juliol els comptes estaran aprovats.
3: En clau econòmica, Nestlé i els sindicats han tancat un preacord per reduir l'impacte de l'ERO a Catalunya. Finalment, els acomiadaments baixen de 178 a 119.
0: L'acord millora les indemnitzacions amb 45 dies per any treballat i inclou la recol·locació d'una seixantena de persones per evitar més acomiadaments. Tot i això, el conflicte no es dona per acabat i les protestes continuen a l'espera de la validació final de la plantilla.
3: En l'àmbit local, el metro de Barcelona aprofitarà la baixada de passatgers de l'estiu per fer obres en diversos punts de la xarxa.
0: L'afectació principal serà a la línia 1, on el tram entre Florida i Plaça de Sants quedarà fora de servei del 17 de juliol al 28 d'agost per una renovació integral de la via. També hi haurà talls a l'L9 i a l'L10 Nord. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha donat per fet que la perforació de la línia 9 s'acabarà aquest any.
6: Vull reiterar primer aquesta cosa de que la Generalitat continua invertint al metro de Barcelona i el nostre compromís és, reitero, que la perforació de la línia 9 s'acabi aquest any. Es posaran en marxa noves estacions el 2028.
3: I en plana cultural, la primavera musical s'instal·la a Barcelona.

0: Avui, Massive Attack, Bad Gyal i Doja Cat passen per l'escenari del Fòrum. És la primera gran jornada després de la sessió inaugural ahir amb Guitarrica de la Fuente i Wetleg.
1: El titular d'Esports ens el porta el José Agustín Gómez. José, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lola. Luis de la Fuente ha deixat fora de la convocatòria per l'amistós d'aquesta nit entre Espanya i Irak als barcelonistes Pedri i Lamine Yamal. Des les 9, des les 7, al Palau Blaugrana, Barça i UCAM Múrcia estan jugant el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Si els barcelonistes guanyen, es ficarien a semifinals. I els responsables del Girona entonen el mea culpa per l'ascens de l'equip a segona divisió i es marquen la tornada primera com a objectiu per la propera campanya.

0: aquesta hora estem molt alerta al cel perquè veníem de dies d'altes temperatures, però ara sembla que s'ha girat. De ben segur que si miren per la finestra, el sol brillarà avui per la seva absència. De fet, en les últimes hores sabíem que hi havia alguns punts de Catalunya on es podrien produir precipitacions d'uns 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. N'estarem amatents, però també volem saber què ens espera la jornada de demà, a veure si millora la cosa. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Demà divendres a Catalunya tindrem intervals de núvols, disminuint la nuvolositat fins que del cel poc nuvolat. Això sí, durant la tarda se formaran núvols d'evolució a l'interior oriental sense descartar algun ruixat dispers. Les temperatures baixaran més notablement a l'est de Girona, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona, 24 a Tarragona, 22 a Girona. Així mateix, durant el matí bufarà vent fluix de les components nord i nord-oest als extrems del litoral i de direcció variable a la resta de la comunitat. Durant la tarda predominarà la component sud

0: sent ocasionalment moderat a la depressió central de Lleida. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Ismael de la Parra.

0: El 65% dels professionals que han participat en la consulta l'han rebutjat. Davant d'això, USTEC reprendrà les mobilitzacions demà mateix quan hi ha convocada una vaga general a tot Catalunya i una manifestació central a Barcelona. En canvi, professors de secundària signarà igualment el document perquè el seu col·lectiu diuen sí que l'ha avalat. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. En la consulta organitzada per USTEC, CGT i la Intersindical hi han votat més de 66.500 docents, l'equivalent a un 60% del total de professionals. La majoria, prop de 40.000, han optat pel no. En canvi, el sindicat Professors de Secundària ha fet una votació només entre la seva afiliació i aquí ha guanyat el sí amb un 63% dels vots. Amb tot, sembla que aquesta consulta ha acabat de desfer la unitat sindical. D'una banda, hi ha USTEC, majoritari al sector, que assumeix el resultat i reactiva les protestes a partir de demà mateix amb la intenció de convocar noves accions la setmana vinent, quan està prevista la visita del Papa a Catalunya. Alhora, demanen una reunió també demà amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per reprendre les negociacions. En canvi, des de professors de secundària posen en valor en un comunicat el fet d'haver consolidat els guanys, tot i que adverteixen que la lluita no acaba aquí. I ben lluny d'aquest sindicat hi ha CGT i la Intersindical, que havien fet campanya pel no a la consulta i estan satisfets amb els resultats. En aquest cas, demanen fins i tot el cap de Niubó. Descarten, això sí, fer una vaga indefinida durant el que queda de curs.
0: Gràcies, Anna. Ara abordarem aquesta qüestió, però el no al preacord entre sindicats i educació ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que aquest dijous s'han manifestat a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida, una jornada que Educació ha xifrat aquesta tarda en un 8,5%. Més detalls amb l'Onda, amb la Núria Mora des d'Onda Cero Lleida.
2: Tan bon punt s'ha fet públic el resultat, els manifestants han reaccionat amb una enorme satisfacció i fins i tot han destapat ampolles de cava. Els docents i les organitzacions convocants han fet crides a continuar amb la vaga i han exigit la dimissió de la consellera Niubó. Segons insisteixen, el sou no és el seu objectiu prioritari, sinó les millores estructurals i avançar cap a una educació de qualitat. Carlos Vilchez és delegat a Lleida de la Intersindical.
3: Exigim la convocatòria immediata del comitè de vaga. Exigim la dimissió de la consellera Niubó i la interlocutòria del president Illa. Demanem que tothom demà al carrer secundi aquesta vaga, la del 5 de juny al carrer. Confirmarem, ens sumarem a la convocatòria de vaga, que ja ha convocada també per la setmana que ve amb la visita del Papa, i evidentment que la lluita continua, la lluita no s'atura. El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
2: Els convocants han reiterat que mantindran la pressió sobre el Departament d'Educació mentre no s'obri una negociació sobre les reivindicacions estructurals que plantegen, entre les quals la reducció de ràtios, l'increment de plantilles, més recursos per a l'atenció a la diversitat i un augment sostingut de la inversió en educació pública.
0: Gràcies, Núria. Doncs quan passen 11 minuts de les 7 de la tarda, aquesta hora a la brúixola volem abordar les dues cares de la moneda, els que estan en contra i a favor d'aquest preacord. El Sindicat Professors de Secundària ha impulsat una consulta entre els seus afiliats que ha resultat amb un 63% dels vots favorables al preacord i, per tant, procediran a la seva signatura. Andreu Navarra, portaveu del sindicat, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Bé, a veure, per quins motius han avalat el preacord més de la meitat dels afiliats al sindicat?
4: Doncs perquè és un acord que és bo per la secundària, perquè té molts... no considerem que siguin engrunes, no? Per exemple, pel 2029 estaríem cobrant 5.000 euros més al mes, torna el deute dels sexenis, hi ha 5.000 càtedres que aconseguiran que no hi hagi un cos únic d'educació bàsica a Catalunya, per tant, per professors de secundària això és important, 6.400 places d'inclusiva, però aquest acord a nosaltres tampoc ens satisfà. És a dir, nosaltres el que fem és el que deia ahir l'Andreu Montbrú d'USTEC, amb el qual estàvem d'acord. Nosaltres recollim aquests gairebé 3.000 milions d'euros d'inversió en educació i comencem a demanar més coses. És a dir, comencem a treballar, comencem a caminar ara. Comencem un camí que és el mateix que reivindiquen tots els altres sindicats. Per exemple, és molt urgent que es baixin les ràtios. És el primer que nosaltres direm a la comissió de desplegament de l'acord i direm a tot arreu. Després exigirem el canvi en el currículum. El currículum s'ha de revisar perquè el programa escolar està fracassant en tots els nivells. També exigirem la climatització de les escoles, que la inclusiva sigui real, que es pugui atendre

0: realment a tothom, que s'acabi amb la fusió de ciències, que es derogui la LEC, que es deroguin els decrets de plantilles, de direcció, d'inclusiva, i tots aquests decrets que van sortir de la LEC i que ens han portat al fracàs total, no? Uh-huh. Però vam pensar que havíem de fer, de recopilar uns guanys mínims i reprogramar totes les lluites, no?
1: Com és que van organitzar una votació només dins la seva afiliació, si el preacord afectava el conjunt del col·lectiu?
0: No és cap secret que professor de secundària no és un sindicat assembleari. Nosaltres som un sindicat tècnic, som un sindicat laboral, i per tant ens devem a la nostra afiliació. La nostra afiliació parla clarament, hi ha més de dos terços dels voltants, dels nostres afiliats, que avalen la decisió de seguir endavant amb el preacord, i estem obligats a fer-ho. Si hagués sortit el no, exactament igual. Nosaltres haguéssim dit no al preacord, però és que ens han dit que sí. Per tant, el signem i comencem a caminar. Hi ha, hi ha petits detalls, molt petits detalls, que ens porten a una escletxa d'esperança. Aquesta negociació ha estat molt dura. No hauríem d'haver arribat fins aquí. Hauríem d'haver escoltat els docents molt abans i no els hauríem d'haver maltractat. I esperem que ho continuïn fent, que comencin a escoltar els docents de debò, perquè si no, perquè és que la situació és explosiva des de fa anys. Jo personalment he escrit llibres des de fa 10 anys sobre educació, ja vaig avisar que passaria això. I em deien de tot, que si estava boig, que si era un reaccionari. Ara ha esclatat tot. I el que estan dient a totes les manifestacions és el que nosaltres portem dient des de fa anys, anys i anys, i ningú ens feia ni cas. Per tant, nosaltres considerem legítimes les reivindicacions de tots els que estan al carrer. Però considerem que cal començar a caminar, a construir, perquè han destruït l'educació catalana.
1: De fet, parlava d'aquest terç que han votat en contra, és un 36%. Han assegurat que no desatendran les demandes d'aquests que no han estat a favor de l'acord. Què faran al respecte?
0: Escoltar. Nosaltres ens devem a la nostra afiliació de professors de secundària. La nostra obligació és fer la veu de la secundària. Per tant, nosaltres escoltarem els docents i recolzarem la lluita de totes les altres, de tots els altres nivells docents.
1: Participaran des del sindicat professors de secundària a la vaga general prevista per demà?
0: No, l'hem desconvocat. Mm-hmm. Nosaltres el que no som és hipòcrites. És a dir, nosaltres som conseqüents. Si comencem a negociar en un marc de desplegament d'un acord, un acord que no considerem satisfactori, però que creiem que obre la porta a coses, alguna cosa que pot arribar a ser interessant, per exemple, aquestes dotacions per atenció a la diversitat inclusiva han d'arribar urgentment i millor que siguin 25.000 i no 6.400. Mm. És a dir, és molt urgent el pla de xoc del company de la Intersindical. De fet, ara mateix, d'aquí mitja hora, tinc un podcast amb una altra persona de la Intersindical, amb el Gerard Forés. Té raó, fa falta un pla de xoc, però fa falta fa anys, fa dècades. Mm. I no han escoltat i han organitzat aquí un pedagogisme propagandístic que ens ha portat aquesta ensulciada i aquesta mena d'esclat social, perquè no han escoltat els docents des de fa dècades. Ho faran ara, començaran a fer-ho. Bé, en aquestes dotacions hi ha una petita part també per a escola inclusiva. És a dir, que acaba amb una mena de dogma de fe que estava afectant al desenvolupament normal de l'alumnat. I també hi ha una clàusula molt tímida sobre currículum, perquè l'ambició de professors de secundària és, i serà sempre, la reforma del model escolar català, perquè és un model fracassat. Llavors, nosaltres exigirem la derogació dels decrets derivats de la LEC. Aquesta legislació ha fracassat en 10 anys i ens ha portat a la cua de tot. I exigirem canviar el currículum de soc arrel de la baixa. Perquè sigui un currículum progressiu, estructurat, consensuat amb els docents, que serveixi perquè l'alumnat aprengui tot el que ha d'aprendre per viure en una democràcia. Mm-hmm. I sobretot ensenyi a pensar.
1: Ja per acabar, fins quin punt creu vostè que en general han interferit en aquest no a la decisió en aquesta decisió els interessos sindicals?
0: Bé, això ho diem al nostre comunicat i el que passa és que jo el que no faré aquí és provocar i parlar malament d'altres centrals sindicals perquè les respectem totes. Mm-hmm. És més, fa poc en un debat de Vilaweb vam veure que en un 90% podíem estar d'acord. tots tenim reivindicacions bastant comunes. Tots volem una educació suficient per la Catalunya actual perquè creguin que l'educació està en ruïnes, està completament destruïda. La situació és dantesca. I el primer que s'ha de fer és baixar les ràtios i revisar el currículum. I després, més coses. Tota aquesta legislació i tota aquesta entrega de diner públic escandalosa a fundacions privades i a proveïdors d'ordinadors, tot això ha d'acabar. Tot això ha de ser redirigit a l'escola i a la secundària pública.
1: Doncs Andreu Navarra, portaveu del Sindicat Professors de Secundària, moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres. A reveure, gràcies.
1: Qui s'ha negat a secundar l'acord de totes ha estat USTEC. La seva portaveu és Yolanda Segura. Yolanda, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Per què el resultat de la consulta ha estat negativa per part d'USTEC?
2: Bueno, no, nosaltres no ha estat negativa per part de l'USTEC, ha estat negativa per part del col·lectiu. És a dir, nosaltres hem sotmès aquest preacord a consulta i el col·lectiu ha votat majoritàriament que no, que aquest preacord no és suficient i que, per tant, doncs, no l'accepta. I nosaltres, doncs, com que ens vam comprometre a sotmetre a consulta aquest preacord i ens vam comprometre amb el resultat d'aquest acord, doncs, evidentment, si el resultat és no, nosaltres no signarem aquest acord.
1: Per tant, entenc que des d'USTEC sí que creien que era suficient.
2: No, nosaltres en cap moment hem pensat que fos suficient. Nosaltres el que sí que vam defensar que era positiu, doncs, poder assentar, el que era positiu era poder assentar aquestes millores que, evidentment, no resolen tots els problemes que tenim a l'educació, però fan unes passes endavant en algunes qüestions, doncs, com són les qüestions salarials, efectivament, però també a nivell de ràtios i d'inclusiva, encara que, per exemple, amb les ràtios són unes passes tímides i pel que fa a la inclusiva, doncs, bueno, queda molt camí a recórrer perquè partim de tan avall amb el tema de recursos a les aules que el que necessitem és estratosfèric. Llavors, no és suficient l'acord, no és un acord que realment resolgui tots aquests punts que estaven doncs en aquesta plataforma reivindicativa, però sí que feia unes passes endavant i nosaltres pensàvem que era bo consolidar-les per poder continuar a fer passes endavant. Però el col·lectiu ha dit que no. Per tant, nosaltres, com he dit, actuem en conseqüència i nosaltres ens fem nostra la veu del col·lectiu.
1: Per tant, confiaven que el col·lectiu l'aprovaria?
2: Confiàvem i no confiàvem. Vull dir, en el moment que tu sotmets doncs una proposta a consulta, et pots esperar qualsevol cosa. Mm-hmm. I sí que és veritat que hi ha hagut diversos elements que han influït pues, a decantar-se cap a un resultat, però bé, nosaltres això ho acceptem, no? S'ha d'acceptar amb esportivitat i actuar en conseqüència. I per tant, nosaltres doncs, demà ens llancem a la vaga, estarem allà a donar suport al col·lectiu. Al costat, nosaltres som el col·lectiu i, per tant, estarem allà amb tota la resta i farem la pressió necessària per veure si podem reconduir aquesta situació, que és evident que fa falta reconduir-la.
1: Ara em deia, no pensàvem que fos suficient. Llavors, em pregunto com és que van tirar endavant amb aquest preacord i no van continuar negociant.
2: Perquè la negociació ja no donava més de si. És a dir, nosaltres portàvem hores i hores negociant i, de fet, ja veníem de dies intentant negociar i en el marc de la negociació això ja no donava més de si. La conselleria ens va dir que era el màxim que ens oferia. Fins i tot, a darrera hora, pressionant, vam aconseguir arrencar alguna cosa més, mm-hmm. però ja vam esgotar aquesta via, no? Per tant, o una de dues, o dèiem, pues, nosaltres marxem i no continuem negociant, o ja dèiem, bueno, doncs mirem a veure si aquesta proposta, el col·lectiu ja la veu doncs, adequada, més que res, doncs per això, el que he dit, assentar-la, no? Consolidar-la i poder després passar a fer altres passes endavant, perquè tenim moltes altres qüestions que posar sobre la taula, doncs, obrir nous fronts, nous objectius, sobre qüestions que necessiten una solució, i per tant, doncs, bueno, pensàvem que això, doncs, podria beneficiar una mica doncs, en aquest camí que hem de fer cap a cap a tenir un sistema d'educació inclusiu de debò, no, públic,

0: el sistema educatiu públic, inclusiu i de qualitat, perquè és evident que ara mateix pues, no tenim aquest escenari.
1: Per tant, ara ens tornem a trobar un altre cop a la mateixa casella de sortida que abans de les 8 reunions maratonianes que van mantenir amb el departament?
0: Bueno, casella de sortida, per nosaltres sí, perquè és evident que aquest acord tirarà endavant perquè el sindicat de professors de secundària el signa i, per tant, tira endavant. Però per nosaltres sí, perquè, clar, ara hem de redefinir què és el que realment el col·lectiu considera insuficient. Ara tenim un nou acord, tindrem un nou acord que marca un, diguéssim, un altre punt de partida, per dir-ho d'alguna manera, i per tant nosaltres, pues sí, és una casella de sortida en la qual hem de lluitar per anar més enllà d'aquest acord, amb les dificultats que això suposa, no? Nosaltres també defensàvem el sí perquè dèiem que també entrar en el marc de negociació d'aquests guanys ens hagués permès, doncs, no només consolidar-los, sinó intentar arrencar des de la negociació, millorar aquestes condicions. Però bé, no passa res. Nosaltres, ja et dic, acceptem el resultat, perquè nosaltres és el que ho hem sotmès a consulta, precisament per acceptar el resultat, i el que no farem és no acceptar-lo, perquè això també seria totalment hipòcrita, no? I per tant, doncs res, demà ens veiem a la vaga i esperem, doncs, la setmana que ve, doncs, tornar a fer pressió amb alguna jornada de vaga més i a veure si obtenim algun resultat, i si no, doncs res, ens adreçarem a l'any que ve i a continuar.
1: Demà es tornaran a reunir amb la consellera?
0: Demà la consellera sí que és veritat que ens ha demanat si ens podíem reunir, però nosaltres creiem que demà, que és un dia de vaga, no és el dia adequat, malgrat en un primer moment nosaltres sí que hem fet una crida, doncs, a la consellera que ens convoqués per demà, però després tenir en compte, doncs, que hem de tirar endavant aquesta jornada de vaga, més que a qui ha convocat des dels sindicats que vam signar el preacord. Nosaltres ara ja no hi som dintre d'aquest grup de sindicats, per dir-ho d'alguna manera, i per tant tampoc no, demà no creiem que sigui el dia pertinent, així que no descartem reunir-nos amb la consellera perquè creiem important traslladar, doncs, el que ha passat, no? Que puguem parlar el que ha passat de forma, pues, serena, fer l'anàlisi i una mica, doncs, crec que amb la consellera li hem de fer veure que aquesta negociació no ha sigut la negociació més òptima, no s'ha emmarcat en l'escenari que s'havia d'emmarcar, s'ha volgut protegir, no?, i salvar els mobles d'un acord del mes de març que tot el col·lectiu també va rebutjar majoritàriament, amb un 95%. Això dins de l'espai de la mesa sectorial, que amb els sindicats signants de l'acord del març, això ha impedit, no?, fer una negociació oberta, una negociació flexible, diguéssim, no possibilista, a més, que no fos amb condicions encotillada en el marc d'aquest acord, i a més amb el fre i amb el, diguéssim, amb l'obstacle de les dues organitzacions signants. Mm-hmm. Això, la veritat és que no ens ha ajudat. Més aviat creiem que ha sigut un impediment que segurament ha comportat que arribéssim a aquest escenari, perquè crec que el col·lectiu que volies era un nou acord on se situessin aquestes qüestions, començant de zero, no dic començant de zero menys tenint l'acord de març, però que fos un altre acord amb els sindicats que no havíem signat l'acord de març i crear aquest nou marc, perquè el marc antic no ha beneficiat en aquest, diguéssim, que poguéssim arribar endavant i que el col·lectiu, doncs, pogués, diguéssim, votar que sí en aquest preacord.
1: Ja per acabar, molt ràpid, ens hem d'imaginar el curs vinent, com a mínim l'inici, marcat també per les mobilitzacions que hem vist els últims dies?
0: Doncs això no et puc donar resposta, perquè és una cosa que l'hem de consensuar, l'hem de debatre, l'hem de posar també, doncs, en mans de les assemblees de centre, dels claustres, sobretot, i també nosaltres també ho consultarem a la nostra pròpia afiliació. Aquesta vegada, doncs, també volem comptar amb ella, i per tant, doncs, veurem quin escenari és. Jo

0: Tenim un estiu entremig i segurament aquests dies treballarem fort doncs, per reconnectar amb la gent, perquè ens puguin traslladar doncs, què és el que volen que prioritzem aquesta vegada i quin escenari de mobilització hem de tirar endavant.
1: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, moltes gràcies i bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.

0: Dos minuts i arribem a 8:15 del vespre. Salvador Illa, Albert Dalmau i Esther Niubó s'han reunit d'urgència al Parlament després de conèixer els resultats de la votació. El president de la Generalitat i els consellers de la Presidència i Educació han tancat files amb el preacord signat fa una setmana i el donen per bo. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. I per això la titular d'Educació ha assegurat que desplegaran les mesures pactades. Esther Niubó ha reivindicat l'esforç del govern per atendre les reclamacions dels docents, especialment en matèria salarial, reforç de l'escola inclusiva, ampliació de plantilles i millores en infraestructures. Per tot plegat, la consellera fa una crida a la responsabilitat dels sindicats contraris i ha anunciat una ronda de contactes per demà mateix.
2: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Esther Niubó, en tot cas, no ha aclarit si té intenció de començar de zero les negociacions.
0: Gràcies, Marcos. Pel que fa a la resta de partits, Esquerra es compromet a seguir treballant per la desescalada del conflicte, els comuns exigeixen la represa de les negociacions i Junts, Vox i la CUP entenen el no dels docents com una derrota del govern de Salvador Illa.
3: Sí, el president dels Republicans, Oriol Junqueras, ha dit a través de les xarxes socials que la seva formació continuarà fent tot el possible per millorar les condicions dels docents. Com a soci de govern, poden influir en el traspàs de diners d'un departament cap al d'educació per respondre a les demandes dels docents. L'altre soci, els comuns, urgeixen a Educació que tornin a començar les negociacions i que compti amb els sindicats, la resta dels partits polítics i les famílies. D'altra banda, des de l'oposició més ferma, Junts, Vox i la CUP fan una lectura negativa de la votació i l'aprofiten per seguir desgastant el govern de Salvador Illa a les portes d'una possible vaga indefinida de bona part de la comunitat educativa.
0: Els pressupostos segueixen la tramitació parlamentària després de superar el debat a la totalitat. Ara es debatran en comissió i es preveu que s'aprovin definitivament a principis del mes de juliol. Els primers comptes de Salvador Illa, pactats amb Esquerra i Comuns, preveuen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros. L'habitatge i els serveis públics són els principals eixos, però també hi ha una partida per enfortir l'Agència Tributària de Catalunya de cara al finançament singular. Marcos.
1: Amb els pressupostos gairebé al serró, Lola, amb el govern ja pensa en la reforma del model de finançament, una eina igual d'imprescindible que els comptes partiran davant les polítiques socials. Alicia Romero, consellera d'Economia.
4: Necessitem aquest nou model de finançament i per això jo faig una crida, doncs, sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi. Que pensem en el país, que pensem en els ciutadans, en aquests més recursos que arribaran a Catalunya.
1: Romero ha agraït els suports d'Esquerra i Comuns. És un acte de generositat, qualifica la consellera, però els socis avisen que el pacte pressupostari no és un xec en blanc. Són Esther Capella d'Esquerra i Jessica Albiach dels Comuns.
5: Sabem que queda camí per recórrer, que el país necessita avançar, que no és tot el que Esquerra Republicana voldria, perquè nosaltres ho volem absolutament tot, ho volem governar tot. Però és veritat que per avançar calen acords.
6: Això no és, de cap de les maneres, un xec en blanc. El govern, cada vegada que a partir d'ara vulgui aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
1: Sí, com sigui, el govern ha encarrilat els pressupostos al segon intent després que a principis de març, recordem, Esquerra rebutgés el primer projecte.
0: L'oposició, en canvi, tira per terra els comptes perquè considera que situen Catalunya en la decadència.
1: Sí, la bancada de la dreta considera que els pressupostos no donen resposta a cap dels problemes que pateix Catalunya, com la crisi de l'habitatge, el malestar dels professors o sanitaris, ni tampoc reverteix el dèficit fiscal. Són Mònica Sales, de Junts, Alejandro Fernández, del PP, i Javier Ramírez, de Vox. És un...

0: una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
1: I d'això estem parlant avui aquí, de la gran menjadora socialista, insaciable, voraç, estagenovista, implacable. Són vostès els grans ocupes amb K de l'administració pública.
2: Que hoy no solo y únicamente se aprueban los presupuestos o se empieza el trámite para ello, sino que se realiza el pago en diferido de los indultos i de l'amnistia.
3: La CUP, en canvi, retreu que són poc ambiciosos. Laura Vega, diputada.
4: Que ara hi ha Catalunya i generacions senceres que han fet exactament el que els hi vam dir. Apretar-se el cinturó, estudiar, treballar, esforçar-se. I ara se'ls premia dient-los que amb 35 anys han de compartir pis. Això no és prosperitat compartida, això és una estafa.
3: I per últim, Aliança Catalana diu que els comptes només volen evitar unes eleccions.
5: Gràcies, Marcos. Mentrestant, la Generalitat rebrà enguany més de 30.000 milions del repartiment del sistema de finançament autonòmic, un 7% més que l'any passat, segons les dades del Ministeri d'Hisenda. Aquesta entrega de compte forma part dels 157.700 milions d'euros que el Consell de Ministres va aprovar en un reial decret per comunitats autònomes.
6: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
7: Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
8: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
10: Vente a la Mutua y todos contentos.
11: Condiciones en Mutua.es.
5: A 7:35, Nestlé i els sindicats han arribat a un preacord per rebaixar l'impacte de l'ERO a Catalunya. Finalment, l'empresa passa d'acomiadar 178 treballadors a 119, una reducció d'un terç respecte a la seva primera proposta.
12: La gran majoria de les afectacions es concentren a Esplugues de Llobregat, amb més d'un centenar de casos, mentre que Girona i Reus en registren molts menys. L'acord també millora les indemnitzacions, que seran de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats, i es tindrà en compte tota l'antiguitat des del primer contracte. A més, es recol·locaran unes 60 persones per reduir el nombre d'acomiadaments. Ara bé, tot i el preacord, el conflicte sindical no es dona per acabat i es mantenen les protestes a l'espera que la plantilla validi definitivament l'acord.
5: El sindicat de treballadors ha rebutjat els acomiadaments anunciats per l'empresa Dow, que afectaran 138 persones de les 732 que treballaven a les seves plantes arreu d'Espanya.
12: El president del comitè d'empresa de Dow Sud, David Navarro, rebutja frontalment els acomiadaments i diu que no els van explicar els motius.
13: Ahir ens ho van anunciar, però no ens van presentar cap tipus de justificació, cap memòria, cap tipus d'explicació d'on surt aquest número, i rebutgem aquesta medida totalment.
12: Ha exigit més transparència i també ha explicat que per ara no hi ha calendari d'inici de les negociacions. Necessiten saber d'on surt la xifra d'acomiadats que consideren, diuen, desproporcionada.
5: I la intel·ligència artificial s'ha convertit en un element clau per al sector de la logística, perquè permet prendre decisions més ràpides i precises en àmbits com el transport, la distribució o la producció. Aquesta tecnologia no només fa més eficients les operacions, sinó que també ajuda el sector a adaptar-se a un entorn global marcat per la incertesa i el canvi constant. Ricard Jiménez, bona tarda.
14: Bona tarda, Lola. Aquesta aposta es fa evident al CIL, el Saló Internacional de la Logística, que celebra la seva 28a edició a Barcelona amb xifra rècord de participació i impacte. Més del 90% dels visitants tenen capacitat de decisió a les seves empreses i hi acudeixen per conèixer novetats o establir contactes. Blanca Soriguer és la directora general del Consorci de la Zona Franca.
15: Tenim un espai que és el Job Marketplace, en el que les empreses expositores posen a l'abast de qualsevol visitant les ofertes de treball, i tots sabem que el nivell de, diguéssim, de contractació al sector logístic és dels nivells més elevats.
14: Amb 160 innovacions i la presència a tota la cadena del subministrament, el Saló reflecteix un sector dinàmic que no para d'evolucionar i que cada cop més es consolida com un pilar essencial per al funcionament de l'economia i de la societat.
5: Gràcies, Ricard. Els desnonaments per no pagar les hipoteques tornen a pujar a Catalunya i ho fan amb força. En el primer trimestre de l'any s'han registrat 900 casos, això és un 14% més que l'any passat.
12: És el primer cop des del 2022 que se superen els 900 desnonaments.

0: en 3 mesos, un senyal clar de repunt després d'anys de certa estabilitat. Aquest augment situa Catalunya com la segona comunitat amb més execucions hipotecàries de tot l'Estat, només per darrere d'Andalusia. De fet, gairebé 2 de cada 10 desnonaments que es fan a Espanya es concentren aquí, a Catalunya. Tot plegat apunta a un canvi de tendència i a un augment de la pressió econòmica sobre moltes llars que tenen cada cop més dificultats per fer front al pagament de la hipoteca.
1: En clau local, ho dèiem en titulars, el metro de Barcelona aprofitarà la baixada de passatgers de l'estiu per fer obres en diversos punts de la xarxa. L'afectació principal serà la línia 1, on el tram entre Florida i Plaça de Sants quedarà fora de servei del 17 de juliol al 28 d'agost per una renovació integral de la via, Joan.
0: També hi haurà talls a l'L9 i a l'L10 Nord. El tram entre la Sagrera i 11 de setembre estarà interromput del 25 de juny al 30 d'agost i després l'afectació s'allargarà fins a Bon Pastor, fins al 6 de setembre. Des de la Generalitat, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha donat per fet que la perforació de la línia 9 s'acabarà aquest any.
2: Vull reiterar primer aquesta cosa de que la Generalitat continua invertint al metro de Barcelona i el nostre compromís és, reitero, que la perforació de la línia 9 s'acabi aquest any. Es posaran en marxa noves estacions el 2028.
0: A més, es tancarà l'estació de Verdaguer de l'L4 durant bona part de l'estiu i també quedarà inhabilitat el passadís d'enllaç entre l'L1 i l'L3 a Catalunya. Tot plegat obligarà els usuaris a buscar recorreguts alternatius durant setmanes.
1: També en mobilitat i a la capital catalana, sàpiguen que les bicicletes compartides de companyies privades desapareixeran de Barcelona l'any vinent i es reforçarà el servei de bicing. Així ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en constatar que la gran majoria dels usuaris de l'anomenat bici-sharing són turistes.
0: En una entrevista a Catalunya Ràdio, el Batlle ha detallat que actualment hi ha 3.500 d'aquestes bicicletes compartides a la ciutat i des del gener de 2025 han acumulat unes 5.500 sancions.
3: Acumulen un nombre de sancions i de disciplina per mal ús de l'espai públic, bicicletes que ens tornen abandonades per tot arreu, un sistema de mobilitat que, a més, només fa servir el 10% dels residents i un sistema, a més, que té una alternativa local que ajuda a l'economia local.
0: En la mateixa línia, Collboni ha defensat el bicing com un dels sistemes de bici pública més importants d'Europa i ha afirmat que cal potenciar-lo per garantir la mobilitat sostenible alhora que es protegeix l'espai públic.
1: I acabem a Girona, on l'Ajuntament ha fet un pas més per millorar la resposta en situacions d'emergència. El consistori ha arribat a un acord amb els sindicats per regular l'activació urgent de brigades i personal municipal fora d'horari, una pràctica que ja es feia però que fins ara no estava formalitzada.
0: L'objectiu és actuar de manera més ràpida i coordinada davant d'episodis com ventades, inundacions, nevades, incendis o caigudes d'arbres. L'acord inclou treballadors de brigades, protecció civil i diverses àrees municipals com mobilitat o serveis socials. Segons el govern municipal, el pacte reforça la capacitat de resposta davant situacions excepcionals.

0: Ara volem conèixer quina actualitat esportiva ens deixa la jornada d'avui. José Agustín Gómez, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda de nou, Lola. A les 9 de la nit tenim una cita amb la selecció espanyola que jugarà un amistós contra l'Iraq a Coruña. És el penúltim partit amistós abans de debutar el proper dia 15 al Mundial de Futbol. Luis de la Fuente ha deixat, entre d'altres, fora de la convocatòria a Lamine Yamal i Pedri. I ja tenim l'11, amb un debut interessant per part del Futbol Club Barcelona. Joan García sota pals, Pedro Porro, Laporte, John Martín i Grimaldo, línia defensiva, Gavi, Olmo i, la novetat, Marc Bernal en el mig camp. I al davant, Ferran Torres, Borja i Baena. Com deia, penúltim amistós de la selecció espanyola de cara al Mundial que començarà pel combinat de Luis de la Fuente el proper dia 15. I des de les 7 de la tarda s'està jugant al Palau Blaugrana el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB entre Barça i UCAM Múrcia. Anem cap a l'escenari del partit on ja es troba l'Albert Arranz. Hola, bona tarda, Albert.
2: Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, José, des del Palau Blaugrana, que avui no s'ha omplert, aproximadament uns 5.000 espectadors per veure aquesta segona cita, el millor de 3 de la sèrie de quarts. El Barça està perdent, fregada al descans, 43 segons per arribar-hi, 38-41 davant de l'UCAM Múrcia, que ha manat pràcticament des del salt inicial. De fet, el primer quart ha estat visitant 18-22 amb un Barça molt erràtic, 4 de 12 tirs de 2 tan sols convertits. El segon també ha tingut domini Múrcia.

0: Parats avui per un excel·lent David De Julius, que acumula ja 15 punts, oposit a 9 Joel Parra pels de Xavi Pascual, que avui ha descartat pel partit a Norris i Núñez. Cito Alonso, extècnic blaugrana a la temporada 17-18, avui juga sense Senros ni Ennis per lesió. Hem de recordar que en cas de victòria blaugrana, el rival a semifinals, perquè es classificarien els de Xavi Pascual, si avui vencen, seria el guanyador de la sèrie entre Tenerife i Real Madrid amb un triomf insular al primer maig. El segon es juga avui al Fernando Martín de Tenerife a partir de les 9 de la nit. Com us dic, queden 43 segons amb 4 dècimes per arribar al descans aquí al Palau. 38 Futbol Club Barcelona, 41 Camp Múrcia.
1: Moltes gràcies, Albert. Els responsables del Girona per fi han fet avui roda de premsa i ho han fet per entonar el mea culpa pel descens de l'equip a segona divisió i es marquen la tornada a primera com l'objectiu per la propera campanya. Escoltem el director esportiu, Quique Cárcel.
2: Jo vull mirar endavant, vull mirar el que ve, no vull pensar més en el passat, perquè realment pensar en el passat a mi m'està fent que, vulguis o no, et costi molt arrencar. I ja he arrencat, perquè porto 12 anys aquí. Això és, per mi, ho he dit moltes vegades, és com un fill. Jo un fill no l'abandonaré mai. Tornar a lluitar, tornar a il·lusionar o a intentar il·lusionar a tothom, que tothom torni a sentir que realment s'ha fet un equip i que a final de temporada, que crec que porto 12 temporades, crec que tothom ha lluitat fins a l'últim partit per objectius molt grans. Sincerament crec que estic capacitat per fer-ho i ja estic mirant endavant.
1: I mirant endavant ja pensen en la contractació d'un nou entrenador. Recordem que Mitchell ja ha signat per l'Ajax i un dels objectius per la banqueta gironina, Carlos Martínez, és entrenador del Toulouse, acaba de fer-se oficial avui que signa pel Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Per tant, primer objectiu, nou tècnic per la propera campanya per intentar retornar a primera divisió.
3: Perfecte, José, doncs moltíssimes gràcies, molt bona tarda, que vagi bé.
1: Bona tarda.
4: Si buscas entretenimiento sin límites,
5: aún hay mucho más por ver.
6: Soy la dueña de estas tierras.
5: Más de 20.000 horas de los mejores contenidos en español.
7: ¿Quién lo mató?
5: Por ti y para ti.
4: ViX, en exclusiva en A3Player, por solo 3,99 euros al mes.
5: O 39,99 euros al año. Confieso.
8: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa, como lo oyes. Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.

0: Quan passa un minut de 7:45 del vespre, abans d'obrir la tertúlia, el temps d'anàlisi aquí a la brúixola, com cada dijous, fem un cop d'ull a totes les notícies que ens ha deixat la jornada en clau cultural. Comencem a la plaça de Sant Pere de Berga, perquè s'ha omplert aquest migdia ja amb centenars de persones per viure la primera Patum de lluïment de les festes de Corpus. Tot i l'amenaça de pluja, la plaça ha vibrat amb el salt de les comparses històriques, turcs i cavallets, masses, guites, àliga, nans vells, gegants i nans nous. Els plens no sortiran fins aquesta nit, just quan la meteorologia pot complicar més la festa, això sí. L'alcalde Ivan Sánchez descarta suspendre-la i assegura que no només s'adaptarà, que només, volíem dir, s'adaptarà si cal.
1: Portem ja bastants anys que som conscients també del patrimoni. És a dir, el Patum s'adapta a tot, però som conscients del patrimoni i si hem d'enredar-hi, enredarim. I si hem d'escurçar, un cop hem trobat que algun passacarés de dissabte hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'endarrerir molt, doncs ens adaptarem. Però a hores d'ara, tranquil·litat, no cal que ens amoïnem pel que passarà a les 9 de la nit.
0: Doncs la primera Patum completa tindrà lloc aquesta nit, a 9:45, també a la plaça de Sant Pere. I mentrestant, Barcelona també celebra les festes del Corpus avui amb un ampli desplegament de l'ou com balla. Diem ampli perquè s'ha pogut veure en 25 espais diferents. També s'han col·locat catifes florals en 31 localitzacions. En total, la programació arriba a 45 punts repartits per tots els districtes fins diumenge. L'ou com balla torna a lluir en claustres i patis històrics, mentre que les catifes florals confeccionades per entitats barcelonines omplen carrers i equipaments. La novetat d'enguany és el Palau de la Virreina, que incorpora un ou com

0: balla i una catifa floral elaborada pel Centre Ocupacional Sant Camils i Parcs i Jardins. El Corpus barceloní es completarà amb cercaviles, ballades, portes obertes, repics de campanes, exposicions i xerrades. I si parlem de teatre, els hem d'explicar que Joan Pere puja sol a l'escenari per rememorar records i experiències amb l'auca del senyor Pere.
1: Té una biografia, mira, amb molta tensió, no cal, un biopic, no cal. Però un auca sí que té una certa gràcia, perquè la meva vida sempre ha sigut una mica un auca, no? Vas dient tota la vida amb aquells trossets divertits, simpàtics, i molt divertit de coses que et passen.
0: Com explica Pere, és un repàs de la seva vida amb to còmic des que era petit, quan anava a l'escola, quan va començar a dedicar-se al teatre, fins quan va aparèixer a la seva vida Paco Morán o Woody Allen. Es podrà veure des d'avui mateix al Teatre Condal, aquesta obra dirigida per Daniel Anglès i Jaume Vinyes. I després de l'escalfament d'ahir, amb la celebració de la jornada inaugural, el Primavera Sound 2026 entra avui en la seva primera gran jornada. Massive Attack, Bad Gyal i Doja Cat són els plats forts d'aquest primer dia.

0: Fins diumenge, Barcelona acull el festival que s'ha consolidat com un dels grans esdeveniments musicals de l'any. En aquesta edició, el Primavera Sound presenta un cartell que combina el millor de l'indie i de la música electrònica amb un equilibri molt cuidat entre novetats, artistes consolidats, grans noms internacionals i propostes nacionals.
1: La brújula amb Lola Sorribas.
2: En la provincia de Segovia se unen historia, naturaleza y una rica tradición gastronómica, con un lugar ideal para invertir, emprender y crear empleo. El destino perfecto para una escapada o vacaciones inolvidables. Todo esto se pone en valor en una nueva edición de los Premios Diputación de Segovia. Y Rafa Latorre y el equipo de La Brújula no se lo quieren perder. Miércoles 10, desde las 7 de la tarde, en directo desde el patio de columnas del Palacio Provincial de la Diputación. Onda Cero, tu radio.
3: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
1: La brújula, t'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Quan queden 9 minuts exactes per arribar a les 8 del vespre, obrim l'espai que cada dijous dediquem a fer balanç i analitzar amb calma l'actualitat. Avui, indiscutiblement, el protagonisme és pel sector educatiu, de nou, després del resultat negatiu de la consulta que havia d'avalar el preacord que van arribar la setmana passada departament i sindicats. Tot això el mateix dia en què els pressupostos han tirat endavant al Parlament, després que els socialistes i els socis d'investidura hagin tombat les esmenes a la totalitat que havia presentat l'oposició. De tot això parlarem fins a 9:15, però abans escoltem l'editorial del cap d'informatius de la casa, Gabriel Figueredo. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. L'educació catalana arriba a final de curs en el pitjor dels escenaris possibles. La consellera Esther Niubó està desplegant un acord en què no hi creu bona part de la representació dels docents. Els sindicats estan més dividits que mai, el professorat cansat i molest a parts iguals i l'alumnat i les famílies desemparades davant un calendari de mobilitzacions que demà reprèn el conjunt de Catalunya. Fa temps que els partits polítics, o una bona part d'ells, van decidir que deixar les grans decisions en mans de les bases era una aventura arriscada, de difícil pronòstic. La democràcia interna està molt bé, venien a dir, però amb mesura. I el millor exemple d'això és Esquerra Republicana, que fa uns dies va convocar el Consell Nacional per informar de l'Estat de les negociacions dels pressupostos, però cap votació. El sistema assembleari ha deixat en fals la direcció d'USTEC, tot i que ara la seva líder reconegui que potser es van precipitar a l'hora de firmar-lo. No només és necessària l'autocrítica, sinó també l'assumpció de responsabilitats. No pot sortir de franc, firmar un acord i que després no passi res si les bases tomben la teva posició. Qui també ha de prendre nota de tot el que està passant és la consellera Niubó, que tampoc s'ha plantejat la dimissió. Si bé és cert que ha aconseguit sumar un nou sindicat a l'acord, el de secundari,

0: La realitat és que el conflicte educatiu continua obert i tot indica que les hostilitats s'intensificaran aquest final de curs i molt probablement l'inici del vinent. La victòria del no a la consulta educativa ha amargat el que havia de ser un dia de celebració de Salvador Illa. El Parlament ha tombat les esmenes a la totalitat dels pressupostos i el president de la Generalitat està cada dia més a prop d'aprovar els primers comptes de la legislatura, un pas més cap a l'estabilitat parlamentària i una assegurança de vida fins al 2028. Qui també aposta per aquesta via és un altre socialista, Pedro Sánchez. Des de Barcelona, el president espanyol ha tirat la canya, podríem dir, a Esquerra i a Junts, per continuar avançant en els acords firmats amb les dues formacions independentistes. Fins i tot, en el seu moment de més debilitat parlamentària, s'ha atrevit a anunciar la presentació de pressupostos per al 2027, el que sigui per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
1: Doncs amb aquest bitllet d'opinió del Gabriel Figueredo ja podem analitzar-ho tot plegat saludant els tertulians que ens acompanyen avui. Santi Terraza, periodista, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: I el també periodista Eric Encinas. Eric, bona tarda.
3: Molt bona tarda als dos.
1: Primer de tot, esperàveu aquesta negativa dels docents al preacord?
3: Sí, bueno, començo jo mateix. Jo crec que sí, jo crec que és evident que hi ha una situació del professorat com ja d'altres sectors, perquè crec que és evident que hi ha una precarietat, jo crec, general, tot i l'optimisme de les dades que ofereix tant la pròpia Generalitat com el govern d'Espanya, però per no anar-me les dades ara que podrien comentar, no, del, en general, vull dir, la situació del docent a Catalunya ha empitjorat molt, en el sentit de que dels ràtios, per exemple, que falten professors, falten també que es recompensi millor salarialment, no?, al professorat, com altres sectors, insisteixo que crec que estem patint, no?, aquesta situació. Però a part d'això, jo crec que la proposta que ha fet el govern de la Generalitat ha sigut en tot moment insuficient. Jo crec que sí, i això és el que ha fet que molts professors, que jo també parlant i tinc família que es dedica, no, completament al sector de ser professor, no, troben que hi ha moltes dificultats i també falten més recursos per atendre molta més gent, a moltes més alumnes, també alumnes estrangers, que cada cop hi ha més als centres educatius catalans, i per tant falten mesures, no?
2: Vaja, inicialment, quan va sorgir, doncs, la negociació, les mobilitzacions, la polèmica, el conflicte, semblava, o si més no, l'accent es posava en l'increment salarial o en la diferència del salari respecte al que hauria de ser, doncs, del que el poc que havien crescut i s'havien adaptat en els últims anys. Ara s'ha vist que no és només l'aspecte salarial, tot i que ja des d'un bon principi també es van marcar altres aspectes, sobretot d'infraestructures, d'equipaments, de serveis, i ara el que s'ha prioritzat en la votació, sobretot, és, malgrat que la Generalitat sí que feia un esforç afegit en qüestió salarial, doncs les altres carpetes, doncs, quedaven pendents, doncs, les aules inclusives, les ràtios, sobretot, la manca d'infraestructures, el fet que encara hi hagi barracons, etc, etc. I per tant, home, és bo que el professorat, doncs, hi posi l'accent, doncs, en aquests aspectes que ja no només els afecten directament, sí que els afecten directament com a professió, però ja no només des del punt de vista salarial, sinó en el servei que estan prestant i que és absolutament cabdal, doncs, bueno, per una educació de qualitat, una educació pública en els estàndards en els quals hi correspondria en aquest país. Però més enllà de fins a on pot arribar el govern, fins a on poden arribar a cedir els sindicats, o en aquest cas més que els sindicats, doncs l'assemblea de docents, el que sí que es posa de manifest, fent una mirada i una visió més llarga, doncs, bueno, que en aquest país ara hi ha el conflicte amb els docents, hi ha el conflicte també amb els metges sanitaris, ara hi ha un conflicte també amb els bibliotecaris, amb els bombers, hi ha tota una sèrie de conflictes amb diversos servidors públics, diverses professions, que no són únicament per una qüestió salarial, sinó que és una qüestió pels dèficits del servei. I probablement el que ha succeït en aquests anys, en aquestes últimes dècades, a Catalunya és, doncs, que ha estat un país que ha crescut amb uns nivells en els quals després no es podia correspondre la prestació de serveis d'acord amb els nivells demogràfics en els quals estava creixent. I uns nivells demogràfics

0: s'estava creixent perquè hi havia unes necessitats socioeconòmiques, sobretot en el sector del turisme, el sector de la construcció, etc. I probablement el que està en crisi és el sistema polític, el sistema sociopolític i el sistema socioeconòmic d'aquest país, perquè aquesta aposta desmesurada, al meu entendre, pel turisme i pel sector de la construcció, ha posat de manifest que els serveis que es necessitaven no creixien d'una manera paral·lela. I vam veure ara fa unes setmanes quan va sorgir un informe molt interessant, l'informe Fènix, per part d'economistes de prestigi, que deien no estem creixent bé, no estem creixent bé perquè la major part de noves professions o les professions a les quals hi accedeixen els nous catalans són de baixa qualitat, de salaris baixos, i per tant el que ells aporten al sector públic és inferior al que al final el sector públic els acaba donant, amb la qual cosa és un peix que es mossega la cua. És que necessitem població immigrant per treballar en determinats sectors, però és que després aquesta població que hi arriba no aporta amb el que aporta a la hisenda pública el que acaba costant, amb la qual cosa ens trobem en aquesta situació que els serveis sanitaris estan infradotats, els serveis educatius estan infradotats, el transport públic està infradotat, i tenim un país que avui en dia amb determinats serveis públics és amb un nivell qualitatiu inferior al que hi havia al començament de segle. I això es veu d'una manera molt clara quan has d'anar a un hospital públic o quan t'han de fer una operació. T'han de fer una operació que potser has d'estar esperant un any. I això fa 25 anys no passava. Si abans t'anaves d'urgències, depèn de quins hospitals, però escolta, podies estar més o menys una hora. Ara hi ha hospitals que te n'estàs 4 hores, no? Llavors, el sistema ha crescut molt malament, vull dir, s'ha planificat molt malament, i això és una responsabilitat i culpa de tots els governs que hi ha hagut en aquests últims anys, des de Convergència, els tripartits, els independentistes, sí. I aquest govern que s'ho ha trobat, però que tampoc ha mostrat una clara aposta també per intentar redreçar-lo més enllà de solucionar els problemes puntuals. I, per tant, tot això és conseqüència d'una mala planificació que hi ha hagut.
1: Has fet una molt bona radiografia social, no?, d'aquests últims anys. M'agradaria centrar-me en les reunions que s'han anat produint en l'àmbit educatiu aquests dies, sindicats i Departament d'Educació, perquè, clar, estem parlant de reunions, en alguns casos, maratonianes. L'última, inclús van acabar dijous passat dormint al departament per continuar negociant el proper dia. Clar, i al final arribem amb, d'acord, es tanca un preacord, però que no s'acaba avalant per totes les parts al final. Qui ha fallat en aquest sentit?
2: Jo crec que el rerefons és que és un acord insuficient, que jo coincideixo amb el que m'ha apuntat també ell, no? que respon a una radiografia anterior també de diferents governs, i jo crec que ara es demana, no?, una mica la solució cap a un context més desesperant, no?, i com estan altres serveis. Tenim també els Mossos d'Esquadra, per exemple, que no donen abast, no?, amb una situació d'inseguretat que està patint Catalunya ara mateix, amb tiroteixos cada setmana, no? Pràcticament. I jo crec que tenim una situació, jo crec que coincideixo molt amb el que s'ha dit avui, és que estem la major crisi, no?, sociopolítica ara mateix, no només de Catalunya, sinó d'Espanya des de la transició, per els escàndols, no?, de corrupció, per la situació dels serveis públics, perquè a més ara mateix es paguen més impostos, molt més impostos que fa 10 anys, i per tant s'ha convertit Catalunya també en un infern fiscal, no? I per tant s'ha de dotar de recursos al professorat, s'ha de dotar de recursos als bombers, no?, que estaven dient. Jo crec que en aquesta reunió el que s'ha dit sobretot és que no, per exemple, que els que estan dient, els que no estaven d'acord, és que es pagui més per als complements del que s'havia pactat en el preacord. Per exemple, aquest és un punt, però hi ha altres punts, no?, que és el tema d'augmentar el professorat, de reduir els ràtios, no?, que això no s'acaba de concretar. I per tant, jo crec que el que es busca amb aquesta encara mobilització és que la Conselleria d'Educació prengui una, diguem-ne, més nota de les peticions que estan fent els professors catalans.

0: Clar, en aquest sentit, per exemple, COS i la Intersindical demanaven la dimissió de la consellera després de com han anat les negociacions aquests dies. No sé si vosaltres creieu que després de totes aquestes trobades sí que s'hauria de produir aquesta dimissió o un cessament, si no, per part del president, o que d'aquesta manera tampoc se solucionaria res.
1: En aquest país sempre el primer que fan els partits de l'oposició, siguin els que siguin, o els grups de pressió, doncs, que ja estan d'oposició respecte a una acció de govern, en aquest cas doncs serien els sindicats, és demanar la dimissió i després no dimiteix ningú. Jo crec que tampoc solucionaria res, perquè, vaja, la consellera no està sola allà, sinó, doncs, de fet, durant uns mesos doncs, no va ser ella qui va pilotar les negociacions per baixa laboral, sinó que és el govern. Ara bé, és que el govern, doncs, tots aquests factors, tots aquests conflictes se'ls ha trobat. No és herència ni no és conseqüència de la seva acció de govern, sinó que és herència doncs, d'això que estàvem dient, de tot un sistema socioeconòmic, al meu entendre, fallit, en el qual doncs, bueno, s'ha crescut per sobre de les possibilitats en matèria de serveis que es podien donar, i a més afegit encara amb una altra cosa, la lentitud extrema i absolutament desesperant de l'administració, perquè bueno, com a mínim fa 25 anys doncs, hi havia un president, un conseller o un alcalde que deia, escolta'm, aquí farem això, farem un pavelló, farem una escola i bueno, relativament ràpid això es feia. El moment en què diuen és que aquí farem una escola, probablement passin 8 anys fins que l'escola no s'inauguri, i això és un fracàs del sistema en si, no? I no és en absolut positiu, perquè al final arriba un moment doncs, que en tant que tots els partits han estat responsables o corresponsables, doncs sí. Al final la gent es decanta cap a les opcions més extremes que els hi prometen que solucions, que després, solucions màgiques que després no es produiran, de ben segur, però que en tot cas doncs, no deixa de ser doncs, bueno, una conseqüència doncs, això d'aquest cúmul d'una mala planificació que hi ha hagut pels diferents governs. Aleshores, la consellera dimitís, que jo crec que dimiteixi o no dimiteixi, probablement el resultat serà si hi ha d'haver un acord, hi haurà un acord amb ella o sense ella, i si no hi ha d'haver acord serà independentment també que es produirà al marge de qui sigui ella o no.
2: Sí, a part, bueno, tot i que aquest tema bueno, es parla més entre professors, jo crec que també en els darrers anys s'ha ficat molt la política a les aules també, tot i que això no és una petició, no, jo crec que, però sí que voldria comentar
1: que estem parlant dels grups espanyolistes que demanen que
2: bueno,
1: no s'aprengui català.
2: Jo estic en contra de qualsevol grup que faci política a les aules. Jo crec que les aules estan per ensenyar. Crec que això és
1: el que s'hi han posat són els jutges en les decisions de polítiques, més aviat.
2: Bueno, els jutges estan per investigar. Jo crec que, bueno,
1: i també per intervenir políticament en alguns casos.
2: Bueno, el que hem vist, jo crec... Bueno, sí, però deixa'm acabar. El que hem vist, per exemple, referent als escàndols de corrupció, és que el govern no volia que s'investigués la corrupció del PSOE, a l'AUCO, bueno, els
1: ja,
2: comandaments de la Guàrdia Civil van demanar, però referent al soc, em deies, no?
0: En parlarem després, d'això, eh?
2: Sí, sí, però referent, tornant a l'educació... Sí. Vull dir que la política, tot i que aquest no és un tema que s'està discutint en aquesta vaga, jo crec, però sí que hi ha professors amb els que he parlat i que critiquen això, és que s'ha intentat endinsar, ja sigui d'una banda o d'una altra, i provocant disturbis a universitats, i això també ha fet un... Jo crec que la radicalització en una part de l'ensenyament també ha fet que molts cops no s'hagi avançat en el que realment necessita l'ensenyança, que és tenir els recursos necessaris per ensenyar i que els estudiants sàpiguen més i segueixin sàpiguen com sabien altres generacions, que jo crec que ara estan més enfocada a l'educació cap a amb noves tecnologies, no? Però tu deies, per exemple, que ara està menys formada que anys enrere, no? Tu creus, personalment, no m'estaves dient en
1: l'antena. Sí, sí, sí, és que, vaja, això que estàs tu exposant d'una possible intervenció de la política, a veure, les escoles, la política educativa és conseqüència d'una acció política i, per tant, conseqüència d'una acció de govern. I això passa en tots els països del món i en tots els governs del món. El que és recomanable és que sigui un pacte d'estat, o en aquest cas a Catalunya, doncs un pacte de país entre els partits majoritaris, per tal de que cada vegada que canvien el govern no es canvien, com malauradament ha passat en aquest país, es facin doncs lleis d'educació noves. Ara bé, l'intervencionisme al qual tu adueixes més enllà d'alguna anècdota puntual, no sé a què ve, perquè vaja, si et refereixes, o alguns dels espanyolistes al que es refereixen doncs és a la immersió lingüística, vaja, només cal

anar a qualsevol pati de qualsevol escola, de qualsevol punt de Catalunya, per veure el drama en aquest moment en el qual està la llengua catalana patint, perquè els patis són absolutament

0: Sí, és així de senzill, així sí, de simple. Si jo me'n vaig a Londres, no puc viure si no parlo anglès. Per tant, si tu aquí, una persona que ve a Catalunya ha de parlar català.
1: La imposició no,
0: no és una imposició, no és una imposició, és el normal en qualsevol país.
1: I recomanar la
0: gent... No, recomanar no, perquè el català està en inferioritat de condicions davant una llengua de 500 bueno, milions de persones que té tots els
1: polítiques
0: recursos.
1: Ha deteriorat no, el cadu... Jo crec que...
0: És una conseqüència de molts factors.
1: Es deu a diversos factors. Jo crec que l'endarreriment del català es deu, entre d'altres factors, a que hi ha hagut un radicalisme, no dic de tu,
0: No, el que hi ha hagut és probablement una política lingüística excessivament laxa, que hauria de ser molt més estricta per assegurar que la gent... És a dir, ara mateix jo me'n vaig aquí a la Rambla i me'n vaig a qualsevol bar i me'n vaig a qualsevol bar i probablement jo parlaré en català i em respondran en castellà. Doncs això, ho sento, però això no hauria d'estar permès en qualsevol país.
1: Llavors tu estàs a favor de les multes lingüístiques, per exemple?
0: Jo el que estic a favor és que es parli en català a Catalunya. I qui no vol parlar en català a Catalunya, doncs no ha de tenir accés a un lloc de treball de servei públic. Cadascú a casa seva que faci el que vulgui, però al carrer, amb un servei públic, sigui de l'administració pública o sigui, doncs en aquest cas, doncs una botiga, s'ha de
1: parlar.
0: Igual que si te'n vas a França, a París, no podràs viure sense el francès.
1: Falten metges, per exemple, i no es prioritza, per exemple, el currículum en lloc de que sigui que aprengui bé el català.
0: No és que no es prioritzi, el que passa és que és una condició. El parlar català ha de ser una condició, sinó que no.
1: Però es pot recomanar que aprengui.
0: Com si te'n vas a Lió, que et posaran aquesta condició de saber francès.
1: Jo crec que amb el català s'ha utilitzat molt la política i també ha afectat això a l'ensenyament i per cert jo crec que ha vingut també manipulació de la història a les aules, ho hem vist de diferents maneres, per exemple amb figures com Companys que han sigut que tenen delictes en el passat, no?
2: Jo crec, Eric, que ens estem anant una mica de la qüestió, perquè evidentment parlem d'educació.
0: Et posseix el fanatisme, Eric, eh?
1: No.
0: El sectarisme, la veritat. Aquesta afirmació de Companys que va ser afusellat pel franquisme.
1: Companys té sentències de mort cap a catalans.
0: Que ha estat afusellat.
1: No? I ell també va ordenar afusellar, també. Hem de saber història.
2: A veure, calma, que aquí estem parlant de dues persones, periodistes, amb molta experiència, cadascú amb el seu...
1: No, és només això, que va ser afusellat per Franco, no et dic que no.
0: És l'únic president europeu d'un país democràtic que va ser afusellat.
1: Ell també va ordenar afusellar gent.
0: Segur que ell va cometre molts errors, però vaja, no sé a què ve ara això que treguis quan estem parlant de l'educació, que t'assumpte.
2: Clar, tornem un altre cop al tema d'arrel que comentàvem. Parlàvem al voltant de l'educació i a mi ara hem parlat molt de política, però que m'agradaria parlar també és de com queden els sindicats, perquè l'any vinent tenim unes eleccions a nivell sindical i imagino que això... Us volia preguntar si creieu que això també ha fet que, segons quines formacions sindicals, s'hagin decantat més pel sí o pel no a l'hora de signar aquest preacord. Com ho veieu vosaltres?
0: Bé, jo crec que el Gabriel ho exposava molt bé en l'editorial prèvia, no? En aquests moments, doncs, les organitzacions polítiques, i en aquest cas sindicals, com s'ha vist amb aquesta situació, doncs van molt amb les mans lligades, perquè si per prioritzar el pragmatisme i per poder arribar a buscar doncs, un acord, sempre hi ha d'haver unes renúncies. El que passa és doncs, que en aquests moments, doncs, com que hi ha un nivell doncs, d'efervescència tan elevat en molts sectors i el poder demanar més enllà del que de vegades doncs, fins i tot es pot arribar a assolir amb una visió pragmàtica, doncs el que fan és segrestar la capacitat de decisió o l'autonomia de les pròpies organitzacions, en aquest cas doncs, els sindicats, de cara doncs, a entaular negociacions, doncs, sigui per un assumpte concret com és aquest de l'acord en l'ensenyament.
2: Eric?
1: Sí, jo crec que al final en aquest cas arribaran a algun acord. Jo crec que de totes maneres el que si ja s'arriba a un acord aviat serà insuficient perquè calen canvis en molts sectors públics, insisteixo, i molts dels que necessitem ara no són a curt termini, no? A curt termini, sinó que ja es necessiten canvis profuns en molts sentits a mitjà i llarg termini, no? Que jo crec que és el que falta, no? Realment, que hem estat acostumats aquests darrers anys a polítiques de curt termini, no? Cap a les eleccions, no? I el que falten avui dia són estadistes, no? Que mirin aquests temes, com és l'educació, no? Que és el que reclamen els

0: professors, no, també, i que és important, perquè al final l'ensenyança és el pilar d'una societat, també. Són els valors també que es transmeteixen a les generacions que venen, no? I per tant que s'acabin els barracons, per exemple, com demanen, no? Que hi ha a Catalunya a les escoles, doncs jo crec que ha de ser una prioritat, igual que també que estiguin millor recompensats el treball dels professors.
1: Si us sembla, parlem també de pressupostos, perquè ja estem més a prop de tancar-los a principis de juliol, després que avui s'hagin tombat les esmenes de la totalitat que va presentar l'oposició. No sé si creieu que ara queda més reforçat el govern de Salvador Illa després d'aquest tràmit.
2: Sí, el que passa que s'ha produït la notícia de l'acord inicial dels pressupostos el mateix dia que hi havia, doncs, aquest cop d'estat, doncs, de no tirar endavant, doncs, l'acord inicial, doncs, que hi havia amb l'ensenyament. És molt necessari que hi hagi un pressupost. El que no pot ser és el que està passant, doncs, això en aquest país en els últims anys, el que està passant a l'Estat, el que passen, doncs, molts ajuntaments d'arreu de Catalunya, doncs, que no hi hagi pressupost, perquè les majories en aquests moments, doncs, a diferència de dècades enrere, doncs, són molt més complicades, perquè tot està molt més fragmentat. Tot ho estarà encara més amb el creixement d'Aliança Catalana i, per tant, tot això encara serà més difícil. I, per tant, home, això es beneficia independentment de qui governi, al marge de qui governi, doncs, que no hi hagi pressupostos és deficitari pel conjunt de la societat, sigui en aquest cas del país, de qualsevol ajuntament, de l'Estat. És bo? No, no és bo. Per tant, és positiu que avui, doncs, s'hagi assolit, doncs, aquesta, o s'hagi materialitzat o visibilitzat aquesta primera entesa i que, per tant, doncs, bueno, hi ha tota una sèrie d'elements que Catalunya necessita, doncs, noves aportacions, entre d'altres el conflicte aquest de matèria educativa, és a dir, perquè si no hi ha pressupostos serà molt difícil que hi pugui haver, en tant que es necessita, doncs, una aportació molt superior a la que hi havia en els últims anys. I després, doncs, bueno, el traspàs o la millora en el finançament insuficient, totalment insuficient amb la que necessitem i amb la que necessita aquest país, però que efectivament és millor que no pas res. Per tant, aquests 4.700 milions, de tenir-los o no tenir-los, doncs segur que es poden destinar a moltes iniciatives, entre les quals les educatives.
1: Eric?
0: Sí, en aquest sentit, bueno, sí, jo crec que sí. Els pressupostos són necessaris, jo crec que són necessaris, portem temps que no hi ha pressupostos a Catalunya, tampoc hi ha a Espanya, i evidentment són necessaris, i de fet inclús, fins i tot la pròpia Constitució obliga, no?, a nivell espanyol que hi hagi pressupostos, tot i que ja això ho passen molt per alt, no?, molts cops. Però és evident que es necessiten per fer canvis, no? Per fer canvis i realment adaptar la situació pressupostària a la realitat que pateixen, pues, molts ciutadans i molts actors públics, com estem veient, no? Que no només és a Catalunya. Tenim una Espanya que necessita realment un reordenament, no?, i més recursos en moltes zones, no?, per diversos col·lectius públics, no? Però insisteixo, també hi ha un sector privat que crec que tot i les dades de, ho comentaven abans, no?, ràpidament, crec que estan inflades per al turisme, per al fet de que s'han incrementat, és cert, funcionaris, però jo crec que el sector privat també està patint molt les conseqüències que estem patint, no?, econòmiques i polítiques. I hi ha una precarietat que es veu, no?, que es veu, i que hi ha dades i estadístiques que diuen que els espanyols, els catalans, per tant, també són més pobres, no?, que des del 2000 ja, que estan sent cada cop més pobres, no?, i jo crec que cal fer canvis, no?, en aquest sentit.
1: Ahir teníem el president espanyol Pedro Sánchez aquí al Cercle d'Economia i veiem un president aferrant-se, podríem dir, a l'independentisme, amb el convenciment, doncs, de poder aprovar els pactes a que havien arribat amb Junts i amb Esquerra. L'escoltem.
3: Por tanto, por delante nos queda abordar, bueno, pues las raíces de este conflicto territorial, en consecuencia avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta fijada y acordada con Esquerra Republicana, y para ello cuento con la ayuda infatigable y también con el sabio consejo del presidente Salvador Illa.
1: Clar, alhora també parlava d'estabilitat i ha anunciat que presentarà també els pressupostos de cara l'any vinent. Creieu que estem davant d'una tècnica, podríem dir, per desviar el focus d'atenció de la presumpta corrupció que plana sobre el PSOE?
0: Totalment, totalment. Això és, és a dir, jo, reiterant el que havia dit, són necessàries, però és evident que si no ha pogut aprovar aquests pressupostos d'enguany, Pedro Sánchez està utilitzant aquest tema en aquest moment, en aquest instant, per desviar l'atenció de tots els escàndols de corrupció que afecten al PSOE, del cas del sumari, no?, que recent hem sapigut de Leire, on hi havia unes cloaques, no?, sembla ser que hi havia tot, fins i tot algun periodista que estava contractat, no?, per aquesta corrent, no?, socialista, no? I jo crec que és evident que hi ha una situació de putrefacció que almenys que es veu al carrer, que es palpa al carrer, de que cal més mesures contra la corrupció, perquè tot i que surtin innocents molts d'aquests imputats, suposant que això passi, és evident que la imatge que està donant internacional a Espanya a nivell de corrupció és bastant desoladora, per no dir molt desoladora, i evidentment el fet de que ara avui digui que cal que té un pla, no?, per pressupostos per l'any vinent, no?, per 2027, jo crec que és evident que s'està utilitzant per desviar l'atenció, perquè ni tan sols té encara suports, no? I de fet jo crec que la legislatura, i fins i tot per propis socialistes que es van reunir amagades a Madrid fa uns dies, donen per esgotada, no?, la legislatura, tot i que sigui vigent, que jo crec que seguirà fins a 2027 si no passa res més, perquè Sánchez vol seguir, insisteixo, però jo crec que està esgotada malgrat això.
2: A veure, la corrupció, en primer lloc, el primer que cal fer, doncs, és que hi hagi judicis i, per tant, doncs, que hi hagi sentències. Les últimes sobre corrupció sempre han estat, o bàsicament, que han afectat el Partit Popular. Els casos més greus de corrupció, més reiteratius, i el partit que acumula més casos de corrupció, no només d'Espanya, sinó probablement d'Europa, és el Partit Popular, és la dreta. Són aquests que tant s'omplen la boca en donar lliçons i són els qui menys en poden donar, perquè són els qui acumulen un currículum enorme, enorme, a nivell estatal i a nivell de moltíssimes comunitats autònomes de casos de corrupció. Aleshores, caldrà veure quins són reals, quins responen, doncs, perquè els indicis, doncs, ho poden arribar a intuir que això va així, i quins són conseqüència, doncs, d'operacions de Laufer, perquè és que operacions intencionalitzades o mal intencionalitzades per part dels jutges, doncs, n'hi ha hagut en aquest país. N'hi ha hagut. Aquí, recordem un senyor que es deia Xavier Trias, que al qual, doncs, hi havia una policia patriòtica que ha sortit absolutament indemne de tot el que va fer i amb tot el que es va inventar. Hi ha hagut l'operació Catalunya, que els jutges després no li han fet absolutament res. Hi ha hagut ara mateix, doncs, hi ha també unes sentències de l'amnistia que els jutges es neguen a aplicar. És una cosa absolutament indecent des del punt de vista democràtic. I després hi ha altres casos que són evident que hi ha una intencionalitat, el cas de la dona del president, el cas del germà, doncs, bueno, que tot indica, doncs, que són casos, doncs, que, bueno, que és conseqüència, doncs, de el que pueda hacer que haga.
0: Sí, no, el que pueda hacer que haga.
2: El problema d'Espanya és que té una dreta, doncs, que és una dreta, doncs, que és, encara no ha passat pel sedàs democràtic, i aleshores està connectada entre la dreta, els determinats poders de l'Estat, determinats poders, evidentment no pas tots, de la judicatura, i amb determinats, també, abans parlaves, doncs, de periodistes a sou, doncs, bueno, de totes les cloaques mediàtiques que hi ha a l'entorn del Madrid DF. I aleshores això el que volen és condicionar, perquè no han acceptat que el 2023 Pedro Sánchez no governés, Pedro Sánchez governés i no pas ho fes Feijó, malgrat que totes les enquestes que hi treien cada dia, doncs, li donaven una majoria absoluta. Perdona una cosa, i afegint respecte a això que estàveu dient de Junts. A veure, jo crec que a Junts no li interessa que Pedro Sánchez, que hi hagi les eleccions generals posteriors a les eleccions municipals. No li interessa per una raó molt evident. Aliança Catalana, que és la principal amenaça que té en aquests moments Junts, ha manifestat que no es presentarà en unes eleccions espanyoles. Ho ha manifestat. Després, si ho fa, ja veurem, perquè també en alguns casos havia manifestat, doncs, que no acumularien càrrecs, i després és alcaldessa també, sí, i portaveu al Parlament, no? Aleshores, home, li interessa molt més a Junts presentar-se en unes eleccions on no tindrà, doncs, que patir la mossegada que patiria per part d'Aliança Catalana, que no pas fer-ho primer en unes municipals, on de ben segur que, i especialment doncs, les comarques de Girona, les comarques de la Catalunya Central i de Lleida, doncs, que patirà una mossegada forta i en alguns casos pot arribar a ser molt forta

0: per part d'Aliança Catalana, i per tant anar amb unes generals després d'haver patit aquest sotrac doncs no és el millor dels plans. És a dir, a Junts no li interessa que les eleccions generals siguin quan han de ser, que és a l'estiu del 2027. Ara bé, el que difícilment farà Junts doncs és votar igual que Vox per desbancar Pedro Sánchez, perquè bueno, saben que això, una part molt important del seu electorat, li seria doncs molt difícil d'acceptar-ho. És a dir, que per una banda hi ha els interessos de partit, però per una altra banda aquests interessos de partit no acaben de sintonitzar amb el sentit d'una part important del seu electorat.
1: Sí, bueno, hi ha molt de circ en quant a això de la moció de censura, no? De la possible moció de censura de Feijó, no? Perquè, clar, és evident que si no surten els números, no només farà soroll, no? I res més. Perquè és evident que el PNV està traient moltes coses amb el govern de Pedro Sánchez, també com Junts, també com Esquerra, des del 2018, no? I també Bildu, no? I jo crec que mentre aquests, almenys el PNV, no? I Junts no es retirin, que no crec que ho facin, ni que opino igual que tu en això, jo crec que és evident que no els interessa a nivell d'electorat, a nivell de que tenen una... Bueno, jo crec que està esgotada, insisteixo, la legislatura està esgotada, però els interessa mantenir a Sánchez encara fins a 2027, en aquesta situació d'escàndols, no?, de corrupció. Jo crec que sí, el que deies, no?, que el Partit Popular també ha tingut molts escàndols, no dic que no, però és evident que hi tenim oberts ara del Partit Popular també, s'ha de dir també, però és evident que hi ha moltes proves que estan sortint, perquè ja són proves que s'han fet públiques de la UCO, diners, quan parlem de diners, que és en efectiu, de molts calés en efectiu, de diners fins i tot en lavabos, de diners també de comptes, no? Fins i tot de connexions internacionals amb espies, no? Com és el cas de Zapatero, no? Perquè el CNI ha titllat també una empresa, no?, amb la que tractava Zapatero, de que és un espia xinès, no? Jo crec que és evident que hi ha moltes connexions, hem de veure, no? Opino en això igual que tu, fins a quin punt s'arriba, no? Realment al final, però jo crec que aquest mes, aquest juny, ja veurem també les mesures que prenen, per exemple, respecte a Zapatero, cautelars, no? També Begoña també passarà vista, enmig d'aquesta visita també que tenim del Papa a Barcelona, no?, i a Madrid. Jo crec que és evident que serà un juny també intens i, bueno, veurem com evoluciona, però jo crec que és una situació que per molt menys, tot i que siguin innocents, suposant que surtin innocents, que jo crec que hi ha moltes proves, suposant que siguin innocents, per molt menys a Gran Bretanya, per exemple, a la pandèmia Boris Johnson va dimitir per una festa. Allà ho deixo.
0: Sí, per alguna més, però el que passa és que la cultura anglosaxona amb la cultura espanyola doncs hi tenen poc en comú. Vaja, a Gran Bretanya, després de Boris Johnson, doncs hi ha hagut tres primers ministres més. I estem parlant de fa només 5 anys. Aleshores, tampoc és un exemple d'estabilitat. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Hem acabat a Gran Bretanya avui amb tot plegat. Parlàveu del Papa, una visita que tindrem la setmana vinent i que, com que no hi ha hagut acord, doncs també haurà de coexistir amb protestes educatives. Per tant, veurem també com es desenvolupa la setmana en aquest sentit. Nosaltres ens acomiadem.
0: I esperem que això del Papa, doncs, que no hi posin el català com una cosa purament folclòrica, sinó atès que ve a Barcelona, que
2: exacte,
0: hi ha una llengua pròpia, doncs que el català sigui la llengua vehicular.
2: Un tema que també ha portat debat aquesta setmana i acabarem de veure també com fins que al final jo crec que fins que no veiem participant als actes i escoltem, fins aquell moment no sabrem qui no se'n farà al final. Exacte. Eric Encinas i Santi Terraza, moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Fins a vosaltres.
2: I nosaltres tornem demà a partir de les 7 de la tarda. Ara els deixem amb el Radio Estadio i que vagi molt bé, molt bona tarda.

0: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
2: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
0: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
4: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
5: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya a l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
4: home,
5: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, onda.cero/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. onda.cero/Catalunya. Més i millor.
6: Dicen que lo importante está en el interior. Nosotros pensamos que, en realidad, está ahí fuera, en la calle. Por eso salimos, nos movemos y te contamos lo que vemos para que conozcas las historias de primera mano. Más de uno, con Carlos Alsina. El análisis y la actualidad que se mueve y que te mueve. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana y siempre que quieras, en nuestra web y app.
7: Esto es la radio en movimiento, la radio que pregunta.
6: Onda Cero, tu radio.
8: Abrimos este palco de la selección.
9: ¡Abrimos!
8: Ahora van los profes, pero primero recordar que vuestras notas de audio al 608-038-447, que vosotros también sabéis de esto.
9: Hombre, que sí saben. Querido Látigo Serrano, primera parte con sí, con sa, ¿no?
10: Sí, bueno, muy al trantrán, ¿no? Algún detallito de Marc Bernal en su manera de entender el juego y cómo abarca campo, cómo se posiciona. Gaby, por ejemplo, que él no sabe lo que es un partido amistoso. Gaby juega todos los partidos como si fuera la final de la Champions. Pero es verdad que no hemos sido anchos, nos ha costado buscar profundidad. Solamente el veneno arriba lo ha puesto Ferran Torres. Y encima hemos encajado un gol entre el churro y el fallo del portero, porque no se lo cree el ir aquí donde ha puesto la pelota. Pero sí, es verdad que no es un partido para sacar conclusiones, pero se nos queda un poco a medias, ¿no? Lo que hemos visto de España no es... Esta no es nuestra España.
9: Le voy a preguntar al resto de profes, que el Ático tiene una visión muy ecléctica, porque con la selección tiene un cierto nivel de, ¿no? Ahí de auscultar bien todo, de... Y hay gente que es más pasional. Os digo, tú eres pasional con la roja, pero esta roja hoy no te ha malentonado nada, ¿eh? Esta Jaime te ha traído con otras cosas, ¿eh?
11: No, la verdad que no.
9: No te ha gustado nada la primera parte.
11: Es que no sé si... No ha habido... No hemos visto nada.
9: ¿Ha habido feeling?
11: No ha habido la presión que le suele hacer la selección, el dominio del balón, en los cuales el campo contrario. No ha habido... La verdad es que tampoco les puedo decir a los jugadores que no han puesto empeño, que no se lo han tomado en serio, porque ninguno ha mostrado desgana, pero hay falta de concentración, que yo supongo, porque dirán, a ver si una tontería aquí en un partido como este, nos dejamos un tobillo, un tirón o lo que sea, pues bueno, balón dividido, no meto la pierna, pero bueno, y aparte los iraquíes sí los están tomando en serio, es...

complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. Hi trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Nit ja de juernes, nit de dijous cap al divendres 5 de juny de 2026. D'ara en endavant us farem companyia i us farem moltes propostes perquè estigueu acompanyats, perquè estigueu acompanyades. I és que la matinada és un bon moment perquè ens expliquin històries, perquè ens posem al dia de moltes coses i al llarg de la setmana intentem doncs que us anem explicant coses variades. Doncs els dijomarts, les sèries, per exemple, els dimacres fem personatges televisius que ens han acompanyat, les tertúlies dels dimacreus, i en els juernes, per exemple, ens agrada parlar de tecnologia, però també ens agrada parlar de tot el que són les tendències i el que el jovent doncs ens va incorporant, com van canviant els temps. És molt important saber l'evolució de la tecnologia, però també de la societat. És molt interessant també fer reportatges. Avui parlarem d'una mítica sèrie de televisió que va ser El Súper. El Súper va ser, ostres, en el seu moment tothom estava pendent del Súper. Recordeu on la vèieu, amb qui la vèieu, aquesta sèrie, i quins actors i actrius després es van fer prou famosos, començant en aquesta telenovela. Recordeu a quina cadena s'emitia? Ens ho expliqueu després. Tenim moltes històries per acompanyar-vos, i també avui no podrem tenir els tribuneros, però sí que en el seu lloc parlarem de cert aspecte socioeconòmic que avui dia ha sortit a partir de l'informe Fènix, que ens explica una mica quina és la situació econòmica actual i quines mesures caldria prendre si volem garantir que tenim un futur sostenible econòmicament al nostre país. Molt interessant. En parlarem amb el professor Jordi Franc. Per tant, des d'ara i fins a les 6, molta història a explicar-vos, molt que comentar, i és que comencem ja el divendres 5 de maig, comencem Nits de Ràdio.

0: es feia complicat tot això. Vull dir que és un tema aquest, eh?
1: I fíjate, solo matizar, que lo de solo Maxim, perdón,
0: ¿sí?
1: Es esta nueva filosofía bautizada en redes sociales,
0: ¿sí?
1: Y que lo que, digamos, explica o le da nombre, como siempre es darle nombre a algo,
0: ¿sí? ¿Sí?
1: Es literalmente, lejos de presentar la soltería como una situación transitoria o una etapa de espera, esta tendencia la redefine como una elección consciente. Es decir, estar solo o sola ya no se interpreta necesariamente como un fracaso sentimental, sino como una estrategia para proteger tiempo, dinero y estabilidad emocional.
0: Sí, sí, com allò que dèiem de que primer les pel·lícules feien una petita pausa per ficar anuncis i ara veus anuncis i entre els anuncis et fiquen un tros d'una pel·lícula. Vull dir que al final ja canvia una mica l'ordre de les coses i en aquest cas doncs és així. Molt interessant tot això. Ara fem una pausa perquè ens posin el dia dels serveis informatius i a la tornada hi ha hagut esdeveniments i recomanacions que sempre volem tenir de videojocs amb en Dani Martín Corso 89. Fins ara mateix, ara tornem.

Hola a tothom, sóc la Júlia Ferrer, dietista nutricionista, i us porto alguns temes que segur que us resultaran interessants. Avui parlarem sobre l'oli de coco. L'oli de coco està super de moda, no només en productes d'alimentació, com a un oli de consum, sinó també en productes de cosmètica. Segur que molts de vosaltres ja esteu utilitzant pastes de dents naturals a base d'oli de coco o col·lutoris a base d'oli de coco. L'oli de coco hem passat de criticar-lo a adorar-lo. Hem de dir que l'alimentació és una ciència i, com totes les ciències, no hi ha res que sigui cert el que diem. És a dir, diem el que està demostrat fins al moment i que a mesura que evolucionen les investigacions i es descobreixen coses noves, es canvien els missatges de salut que s'acostumen a dir. Quan jo vaig estudiar a la universitat, l'oli de coco era com un verí, quasi. És un oli que és bàsicament saturat i el classificàvem en el mateix sac que l'oli de palma, que segur que us sonarà com un oli no recomanat pel consum i que hem d'intentar evitar. És cert que l'oli de coco és un greix saturat, però sí que s'ha vist que té bones propietats per la salut. Bàsicament, l'àcid saturat que té és l'àcid làuric i té propietats antimicrobianes, d'aquí que s'hagi posat tant de moda en productes de cosmètica, sobretot d'higiene oral, no? com les pastes de dents o els col·lutoris, perquè pot ajudar a prevenir les càries, per exemple, entre d'altres problemes dentaris, no? Però en quant a l'alimentació, és un oli que el que s'ha vist és que no sobrecarrega, no fa servir el fetge ni les sals biliars per ser digerit. És a dir, que persones amb certs problemes, per exemple, doncs de fetge gras o problemes digestius que han d'evitar bastant els greixos, l'oli de coco pot ser una alternativa per no sobrecarregar tant aquest procés digestiu i poder obtenir beneficis sense fer treballar, doncs, com us deia, el fetge i la bilis, no? Llavors, aquí ja veiem que té propietats que, en segons quin tipus de problemes, pot anar bé. Per exemple, una cosa molt comú que molta gent dirà: ah, aquest sóc jo, persones que els han tret la vesícula biliars. Pues l'oli de coco podria ser un oli recomanat per aquest tipus de persones, sobretot les persones sense vesícula que tenen tendència a anar bastant laxades al lavabo, que segons que mengen de seguida tenen ganes d'anar al lavabo. Pues canviar altres tipus de greixos per l'oli de coco els hi podria ajudar a millorar això. O persones

0: que han patit una resecció intestinal, doncs, per diverses causes, que han tingut un tumor o tenen una malaltia de Crohn i els han tret trossos d'intestí i també la digestió no els hi funciona gaire bé, o que tenen problemes de pàncreas, doncs el consum d'aquest oli de coco podria estar recomanat. Ara anem. Què passa amb una persona sana, que som la majoria, que no tenim problemes digestius? Jo en aquests casos no recomanaria canviar l'oli d'oliva per l'oli de coco. Tenim la sort de viure en un país on tenim oli d'oliva bo, a un preu molt bo també, tot i que us pot semblar car, en realitat, per la qualitat que té l'oli d'oliva verge extra, aquí a Espanya l'obtenim a un preu que està molt bé. Per tant, aprofitem-nos d'això i millor consumir oli d'oliva verge extra que oli de coco. Dit això, sí que recomanaria utilitzar l'oli de coco com a substitut de la mantega. Per exemple, quan preparem coses, doncs, tipus pastissos, galetes, coses de reposteria típiques que es fan amb mantega, sí que podem canviar la mantega per oli de coco, que té molt poc gust i no és com intentar fer un pa de pessic amb un oli d'oliva verge extra, que tindrà molt gust a oli i això, doncs, organolèpticament no queda tan bo. I, en canvi, estem donant, doncs, això, un greix que, igual que la mantega, és saturat, per tant donarà una melositat i una consistència al preparat similar, i estem donant un oli més saludable que la mantega. Per tant, si heu sentit mil i una bondats sobre l'oli de coco, tampoc en feu cas, perquè molts cops en alimentació, i sobretot si busquem per internet, s'exageren molt els beneficis dels productes i dels nutrients, i tampoc penseu que l'oli de coco us farà primar, que és un producte que serveix per perdre pes. Això no és cert, engreixa o aporta l'energia igual que qualsevol altre oli. Per tant, bueno, us animaria als que feu servir molta mantega, que proveu l'oli de coco, i els que feu servir oli d'oliva habitualment, que seguiu fent servir l'oli d'oliva habitualment. Si voleu més informació, em podeu trobar a la meva web, centrojuliaferrer.es.
1: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
2: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemán, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
3: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope, y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
4: Jo crec que no és un jugador de 100 milions, i després em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
5: Són les 2, la 1 en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas noches. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, reconoce que se reunió en varias ocasiones con Leire Díez, pero dice que jamás para perjudicar a la UCO. La Guardia Civil asegura, a través de un comunicado, que en las reuniones que ambas mantuvieron no hablaron de nada relacionado con el cuerpo de la Guardia Civil, y afirman que en el último encuentro que tuvieron, la directora se levantó después de que Leire Díez le planteara que el comandante Rubén Villalba, que se encontraba sin destino por su presunta implicación en el caso Koldo, volviera a su puesto de trabajo. Los audios del sumario del caso revelan cómo la exmilitante socialista presumía de su relación con la directora de la Guardia Civil ante el excapitán de la UCO, Juan Sánchez Yepes.
8: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
9: No, yo con eso no quiero.
8: La mía.
9: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver.
8: Es de mi confianza.
9: Sí, pero sí, yo lo sé, y que tú, pero yo es que no me fío ni del DAO ni me fío de nada. El DAO es mío.
7: La Guardia Civil asegura además que cuando se hizo pública la participación de Leire Díez en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil, la directora general se reunió personalmente con los principales mandos de la Jefatura de Policía Nacional, de la UCO, y el agente señalado para mostrarle su confianza. Estas reuniones, que reconoce la propia Guardia Civil,